0: doncs a nosaltres el qui sempre li hem de fer un calling és el Víctor Ruiz Novel Calling, perquè ens expliqui, ens proposi i ens redacti com si fos una medicina cada 8 hores o cada 2 setmanes els llibres que ens puguin acompanyar. Sempre és un plaer escoltar-te. Gràcies, Víctor, i fins la propera.
1: Igualment, fins la propera.

0: Una setmana més amb ganes de tertúlia, amb ganes d'analitzar tots els temes que potser han passat de puntetes, que han passat una mica desapercebuts del que està passant del dia a dia o del nit a nit, que és el que comentem aquí, i que val la pena que amb més profunditat els puguem pensar, els puguem analitzar, els puguem saborejar, fins i tot diria, depenent del tema, en la tertúlia del Dimacraus, amb la doctora Marta González Pelaez i en David Morales, clar que sí,
1: bravo,
0: home!
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, la família Bravo està aquí.
0: Ja, home, sí. Sí, home, sí, ja estem aquí a punt. I mira, venim de Radio Estadio Noche, com és habitual, i per tant, aquí al programa no toquem el món dels esports, perquè ja queda suficientment doncs comentat i analitzat doncs amb els companys, amb l'Edu Pidal i tota la gent que fa el programa i que van comentant totes les històries. Però clar, hi ha un tema, també perquè no passa tots els anys, oi? Que són els Jocs Olímpics. I els Jocs Olímpics sempre tenen allò un component especial, no? Allò de dir, bueno, és que clar, és el somni olímpic, no? Allò de dir, allò que han anhelat tant els esportistes, no? Que diuen que és així, que sacrifiquen tant, doncs, per jugar-s'ho tot en un moment, no? I llavors, hi ha com una sensació, i per molts és així, de sacrifici, no?, per arribar a aquests Jocs Olímpics, fer-ho bé, no?, i que tot estigui perfecte, com una, com aquells marbres, no?, que aquelles escultures fetes, no?, que dius, com pot ser que se li veuen les venes, aquelles escultures, no?, meravelloses, no?, i dius, és que això està cuidat fins a l'últim detall, no?, fins a l'últim detall, l'alimentació que mengen, que deixen de menjar. Però llavors arribem a la situació dels Jocs Olímpics i ens trobem que hi ha situacions una mica complexes. I és que els esportistes estan, diguem, potser no tan pendents de si guanyen medalles com si fiquen la pica en Flandes. Sí. Anem a dir, en si aconsegueixen donar-li a su cuerpo alegría macarena. És a dir, que volen més tenir èxits per les nits que pels dies, diguem-ho així, no? Escoltem una notícia que ens feia referència a això.
2: Be a condom story. Did they just not order enough? But is there a new supply coming in?
3: Yeah, quite difficult to answer those two questions.
0: Ara us treu, eh?
3: On the first one, I mean, all I would say was that I mean, it clearly shows that Valentine's Day is in full swing.
0: Li pregunten a un dels responsables dels Jocs Olímpics, en Mark Adams, li pregunten,
3: as you say, it is rule 62 of the Olympic Charter that we have to have a condom story, but I think 10,000 have been used, so 2,800.
0: Està parlant que hi ha 2.800 atletes que van repartir 10.000 preservatius, 10.000 preservatius, i que se'ls hi han acabat. És a dir, que van repartir 10.000 preservatius entre els atletes, entre aquests 2.800, facin comptes, i se'ls hi han acabat i han reclamat els esportistes, Marta, aquí ve lo fort, David, han reclamat que a veure si els en donen més. Però escolti'm una cosa, és que no sé ni per on començar. Què vol dir portin més? Primer, això s'hauria de ser una responsabilitat personal. I crec que no és el més important. Aquí parlava d'un article del Codi de la Carta Olímpica. A mi em sembla que això s'hauria de revisionar una mica. Perquè si venim d'un cas, David, que el comentàvem, d'infidelitat, d'un esportista que s'ha fet famós perquè, bueno,
4: no per les gestes olímpiques.
0: No per les gestes olímpiques, sinó per les gestes, diguem-ne, amoroses, que jo ja veig una pel·lícula
5: eròtico-festives,
0: que li ha costat la seva parella, ha aconseguit medalla, però, doncs això, doncs, escolta, a veure un moment, la gran majoria deu tenir les parelles o a casa, o que els han vingut a veure, però que durant la setmana ni l'Irili ni l'Erelli, mentre estan competint. A més, perquè escolteu una cosa, estan representant un país que els hi paga doncs moltes coses perquè representin el país. Haurien d'estar pel que han d'estar, i no per la... És que són joves i han de viure la vida. D'acord, jo no et dic que algun

0: Més si estàs soltera o solter, pues mira, qui sap, no? D'acord, algun. Però anem a aquestes dades. 10.000 preservatius s'han evaporat, diguem-ho així, amb 2.800 atletes. A veure, no sé, Marta, com ho veus? És que jo no, sé ni com agafar aquesta notícia.
1: Estic d'acord, o sigui, van a lo que van, o sigui, van a...
0: No, ells sí que van a lo que van.
1: Entre cometes, no? O sigui, és com una feina.
0: És una feina, Marta.
1: I s'han de concentrar i fer, bueno, ja després, quan guanyin o no, ja ho celebraran.
0: Sí. Mm? Però sota la seva responsabilitat, el COI aquí no els hi ha de donar ni res.
1: O sigui, els ha de cuidar i alimentar perquè estiguin bé, però res més.
0: Això no és una... O sigui, és a dir, què entenem per necessitats bàsiques? Això, o sigui...
2: Menjar, respirar, beure aigua...
0: Sí, l'altre està bé, d'acord, la piràmide de Maslow.
1: Assistència mèdica per si tenen alguna cosa...
0: Correcte, correcte. Fisioterapeutes...
1: Una cosa intestinal, així, aquestes coses que succeeixen a la vida normal, quotidiana.
0: Sí, sí. Ja sé que tenim la piràmide de Maslow amb tot el que són doncs els anhels i les necessitats, d'acord, però això té a veure amb la vida personal, no amb la professional, i això és una professió, o sigui, això és una feina la que estan fent. Llavors, clar, en un tema de feina, la piràmide de Maslow deixa de tenir tanta importància i passa a ser els objectius professionals. I els objectius professionals tenen a veure amb l'èxit esportiu i amb la participació. Allà ens haurem de canviar el que va dir el baró de Coubertin, que lo importante es participar. No, lo importante al final sembla que és...
1: Deixar-s'ho bé.
0: El triqui-triqui i el traca-traca, aviam si m'enteneu, clar. És que,
1: anar uns quants dies amb tot pagat, amb una sèrie de privilegis, a més, perquè clar...
0: Però què és un Erasmus, això? Què passa aquí?
2: Més o menys, això sembla.
0: És que, clar...
1: Els Erasmus són una mica més precaris,
0: Sí, bueno, que tothom... No, però tothom sempre li deia que l'Erasmus era l'orgasmus, en molts casos, no? Li deien perquè, clar, vinga, alegria per tot, no?
1: Però els estudiants s'ho munten d'una manera més precària, més així, més d'estar per casa.
0: Bueno, i s'ho paguen ells, o sigui, qui organitza les jornades d'intercanvi no proporciona allò de dir, miri, aquí té el paquet de 12, administriu. No, escolti, vull dir... A veure, que ja em sembla bé que es faci un missatge de protecció contra malalties de transmissió. Això és importantíssim, però això és una cosa que ja hauria d'anar en la responsabilitat personal, no en fer, si em permeteu, i és per fer una mica també de conya, però em sembla que és un efecte llamada, també. No? El fet de dir, home, si tenim els preservatius gratis, m'entens? Habrá que usar-los, no?
2: Jo només dic que jo no sé des de quan el COI reparteix preservatius
0: el
2: gratis.
0: El COIT, perdona, s'haurà de dir a partir d'ara el COIT, el Comitè Olímpic Internacional de Triqui-Triqui.
2: Jo no sé des de quan ho fan, però jo només recordaré que l'any 92...
0: Ja
2: el que llavors era Príncipe Felipe, era abanderat dels Jocs Olímpics per Espanya. Només ho deixo aquí com a reflexió.
0: Sí, que li deia al Príncipe... Bueno, ja m'enteneu. Sí. Sí, no. Ja. Això ha passat i el de Mònaco també anava. Que diu, però de què participa el de Mònaco? És igual, sí. De la Vila Olímpica, Sí, sí. Si això... Una cosa és que sapiguem que ha passat sempre i que hi ha gent, doncs això... Bueno, hi ha gent que viatja moltíssim i són superfidels i hi ha gent que viatja moltíssim i en cada puerto, Tiene un tema.
2: Como Bad Bunny, ¿no?
0: A ver, la otra,
2: un VIP,
0: un día una, la otra. I així anem fent, no? Doncs, escolta, clar, i a veure, aquí ho comentem sempre per fer una mica de conya i tal, però és que em sembla un tema molt, molt, molt curiós, perquè estem frivolitzant també una mica amb això, no? I precisament... El fet de dir, escolta, és que són moltes relacions, o sigui, fem números, si són 10.000 i són 2.800 atletes, escolta, contem que hi ha diversos atletes, esperem, que no hagin fet res durant la setmana. Això vol dir que alguns, allò les matemàtiques, no? Sí. Alguns han fet servir 7-8. Però a veure, amb la mateixa...
1: Això també és temps,
0: Això és temps i energia. Tu saps l'energia que estan perdent
1: i
0: aquí?
1: Desgast, exacte, o sigui, perquè necessiten l'energia per competir, no?
0: Clar, a veure, vull dir, no ho sé.
2: Bueno, és que també són molts dies,

0: Que els Jocs Olímpics duren del 6 al 22 de febrer, que igual...
1: A veure, estem parlant de 3 setmanes com a molt, i la majoria només hi està 2 de setmanes.
0: Alguns s'hi quedaran més.
1: Alguns s'hi quedaran allà, perquè han dit, escolta, aquí s'està molt bé, aquí tenim... Ens posen el gènere i la protecció, saps què vull dir? Perquè, clar, no, a veure, això va així...
2: Vols dir que això no és un invent dels italians per dir que ells són més...
1: Vols dir que és un destí turístic de,
2: clar,
1: de, del
2: clar,
1: tema, eh? Sí, sí.
2: Els italians, eh? Los italianos, los...
1: com es diu? Latin lovers, bueno, una mica
2: sí,
1: això.
2: Sí, Latin lovers, això mateix,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: També pot ser perquè fa fred i necessiten algú que els doni una mica de calor.
1: Clar, clar, clar. Aquest any han trobat... Aquests Jocs Olímpics...
2: Cafè, no,
1: sí.
2: No?
1: Aquests Jocs Olímpics els hi ha agafat en fred, eh? Com, sí. com són tots, perquè, clar, clar, ja ens hi m'entens. És que aquest any ha coincidit que els Jocs Olímpics eren en fred, no? És que és així. Bueno,
2: Però, a més, escolta, deuen tenir calefacció... O sigui,
1: no els hi cal.
2: I tal, vull
1: no
2: dir que tampoc estan en condicions precàries.
1: No els hi cal. Van dir, mira, ens estalviem la calefacció. De fet, fins i tot havia llegit per algun lloc que volien ser uns Jocs Olímpics molt ecològics, és a dir, que es fessin poques instal·lacions, que es protegís contra el canvi climàtic. Jo crec que estan afavorint molt el calentament global amb aquestes dades. O sigui, aquestes dades d'interacció, jo crec que hi ha més calentament global o específic, diguem-ne, amb els Jocs Olímpics, que... o sigui, hi ha molta gent que... Anem a fer un càlcul ràpid, val? Suposant que estiguessin... que fos una distribució homogènia, ara ens fiquem en plan estadístic, vol dir que si eren... posem que fossin 2.500 atletes, són 2.800, descartem uns quants que són fidels i tot això, i 10.000 preservatius, que en seran més, serien 4 preservatius per persona. Però tinguem en compte que s'ajunten entre ells. És a dir, vull dir que... Perquè, clar, vull dir, poden estar jugant dos, com si diguéssim, i fan servir un. M'enteneu, no?, els càlculs sí. Que estic... Sé que aquestes hores és una mica complicat, però sé que em seguiu, no? Per tant, vol dir que hi han hagut, doncs, com a mínim, anem a posar, de 4 a 6 interaccions per persona. Quantes famílies, quants matrimonis, al llarg de l'any, no arriben a 4 a 6 interaccions? Llavors, clar... Aquí les matemàtiques... no, és que són...
2: No, les matemàtiques no compten. O sigui, compten, però no...
1: A veure, a mi m'ho han d'explicar. Vull dir, escolta, què està passant aquí? Sí, no, és que són joves i han de gaudir la vida. Jo era jove i no tenia aquest índex de deixances. Vull dir que... No, és que són fibrados i deportistes. Val. Llavors, i ara aquí em poso Marta David més una mica moralista, eh? Però va, vaig entrar en aquest debat per fer una mica de joc. Com podem estar rient les gràcies? Ho dic, no per nosaltres, sinó que en general jo he vist com molt comentari jocoso de dir, ala, que bé s'ho passa, no sé què. Per una banda, tenim això que se llegeix, que s'interpreta com... Ay, qué bien se lo pasan, déjales, son jóvenes, tienen que disfrutar la vida, i això ho escolto molt. I al mateix temps, vilipendiar aquest esquiador que va confessar arrepentit una infidelitat. No està al mateix nivell, perquè aquest tio s'ha equivocat i ho ha reconegut. No dic que estigui bé, eh? Dic, s'ha equivocat i ho ha reconegut. I tothom a sac com ell. En canvi, amb els altres atletes, que uns quants d'aquests 2.500 segur que tenien parella, han fet i desfet. I aquí ens fa gràcia. Hi ha una doble moral, molts cops, sobre depèn de qui o de com, que ho aplaudim o ho censurem, que a mi em fascina. Marta, com ho veus?
2: Sí, jo estic d'acord amb tu, sí, sí. És que tenim aquesta moral... que sembla que hem de demonitzar segons què, i altres coses, el que et deia, no? Ostres, tu, són uns... Els italians, imagina't, com propicien...
1: Exactament.
2: El Latin lover, bueno, doncs ja està. I clar, això no pot ser. O sigui, això hem de reflexionar i veure que no pot... O sigui, que si demonitzem una cosa, hem d'altra, perquè segur, el que tu dius, segur que tenen parella.
1: Evidentment.
2: I aquesta parella dirà, home... jo estic aquí i si estan, això, si estan demanant...
1: Això, David...
2: que, els preservatius és perquè està...
1: No, és que els fan servir per fer-se fregues. Va, aneu, aneu per ahí, va. David, això que diu la Marta...
0: Són per les festes de celebració, sí, sempre sí. Com globitos.
1: Sí, amb gas d'aquest de la...
0: Del riure.
1: Del pito,
2: clar,
1: de la
2: perquè el
1: carnaval
2: s'acaba sí. I ve la Quaresma.
1: Sí, sí, aquests estan fent Quaresma, sí, sí, sí. Botifarra d'ou van... Sí, van fer servir molta botifarra d'ou l'altre dia. David, això que diu la Marta m'ha semblat molt interessant, perquè des del punt de vista de dir, ostres, per exemple, això, no?, l'italià, ai, és que los italianos, com ho han dit, que són d'una manera... En canvi, no sé si era noruec, finlandès, o el noi...
0: El de la infidelitat,
1: noruec, Doncs, ostres, quina mala persona. A l'italià, ni ho hagués reconegut, i al contrari, s'hagués liat en quatre més. I sí, això ho aplaudim.
2: És una cosa normal, perquè clar, estem allà tots...
1: És que és de sangre caliente. Ah, sí. Com que és de sangre caliente...
2: El roce hace el cariño,
1: home,
2: no?
1: Home, i tant. Poc que són quatre, Poques, en canvi, el noruego, pobre, que va tenir un dia que se vino arriba, perquè li van injectar àcido urólico d'aquest, i pel tratjo, i a l'home... No, va dir, diu, si no soy, perquè tengo este trabuco, que deia si no soy corregimene, d'aquella pel·lícula, no? Doncs, de cop i volta es va trobar amb allò, i mira, la noche le confunde, amb noruec, no sé com es diu. Doncs, clar, el tema és aquest, que verdaderament hi ha com una doble moral sobre el mateix tema. I això és el que em sembla fascinant, no? Com ho riem d'una manera i de l'altra ho critiquem i vamos, a de huello. Que fins i tot va competir en més competicions aquest esquiador i els rivals, bueno, feien servir això que és... o sigui, el fet de dir, voy a ganar a ese infiel, no sé què, però escolta, a quin nivell? Això és assetjament total, perquè és una equivocació en la seva vida personal, que els altres no n'han de fer res. Sí. No n'han de fer res.
2: No, exacte.
1: És com si, escolta, si se li hagués mort un familiar, el deixarien guanyar? No, Doncs no. Això és el mateix, la competició és la competició i la vida personal no ha d'afectar. Vull dir que, ostres, són molts temes aquí, David?
0: Jo crec que aquí hi ha la concepció aquella de la similitud cultural.
1: Sí, senyor.
0: Com que l'italià és més semblant a nosaltres,
1: sí,
0: ens agradaria veure'ns reflectits en aquell que utilitza 8 condons
1: sí,
0: en 4 dies.
1: Sí, senyor.
2: Sí.
0: I jo crec que aquí és el que tenim, és el projectar els nostres desitjos en allò que fa l'altre. I que, ostres, mira que l'italià, com que somos latinos,
1: sí.
0: Jo faria el mateix.
1: Sí.
0: I jo crec que aquí és una mica per on ve la cosa, d'aquests comentaris de ole, mentre que el noruec...
2: Alegria que no decaiga.
0: Clar, mentre que el noruec, que ens queda més llunyà culturalment, doncs no el veiem tan proper i, per tant, bueno, aquí sobre ell sí que podem carregar.
1: M'he fixat en una cosa que si ho associem a la política, no? Allò de que aquí ningú dimiteix mai, fins i tot quan li troben el que ha fet malament, és que el noruec ho va reconèixer a ell. O sigui, ell li va explicar a la seva parella. No els van enganxar. No, ell va confessar que, no vull dir que estigui ben fet, però que no és el cas de la majoria de gent. Aquí ho hagués negat tothom. Els italians ho haguessin negat tots. Li haguessin enganxat i diria, no és lo que parece. Saps
2: exacte.
1: Què vull dir? Allò que, no, és que... No, i li hagués posat la culpa a ella. I hagués dit, no, és que tu... És que eres muy exagerada, saps? Vull dir, i el que estem criticant... És el tio que ho ha reconegut. El dia que aquí tinguem polítics que reconeixen que han ficat la mà un sobre, volia dir, però ja m'enteneu, o qualsevol cosa, doncs jo, per mi serà un atenuant des del punt de vista aquest, no? En canvi, estem fent festival de ole, mira, que això que dèiem de la cultura latina que esteu comentant, no? De dir, aquí, mira que listo, que s'ha sacat una comissió.
2: Sí.
1: Pues va en aquesta línia, també.
2: Bueno, ja ho va dir un ministre, no me'n recordo quin, fa molts anys, que no s'enriqueix és perquè, no, perquè és tonto.
1: Imagina't. Sí. No, està clar. I llavors, per això, jo crec que, com que l'algoritme veure que m'interessava molt, aquests temes, em va aparèixer també una notícia, diu, llegeixo el titular i ara no l'escoltem mínimament, el personatge, diu, tiene 33 anys, está casado e un

0: pulsa un reto de 90 dies, atenció, 90 dies, feu els càlculs, eh? Igual que abans hem dit, en 3 setmanes 10.000. Aquí seria reto en 90 dies sin, faig una, seria una paraula en suahili, eyacular. El autocontrol, diu, és el poder. Escoltem-lo.
1: Soy Valentín Virasoro, tengo 33 años, hoy vivo en las sierras de Córdoba y me encuentro atravesando un reto de 90 días de retención seminal. El objetivo de esta práctica taoísta ancestral es lograr mayor autocontrol de mi energía vital. Estoy casado y esta práctica no perjudica la intimidad con mi esposa ni reprime el placer. De hecho, todo lo contrario, porque genera mucha más calidad y conexión en la intimidad.
0: Ya te di el día
1: 91. Que busca en distintas filosofías, distintas prácticas y experiencias para vivir de una manera distinta y simplemente comparto mi proceso personal por si a alguien le resuena y le sirve. Y sé que, muchos se lo toman para la risa, pero una también sé que aquellas personas que en lugar de burlarse se atreven a nuevas experiencias y nuevas prácticas conocen los enormes beneficios que esto trae, no solo para la intimidad, sino no, para todas las 91. Áreas de la vida.
0: Val. Bueno, no sé com ho veieu, David.
2: Aquest experiment, perdó.
0: Sí. Digues, digues, Marta, digues.
2: El va fer, ho va explicar una vegada el Sánchez Dragó.
0: Sí, però després va recuperar, eh? El que ha viscut el Sánchez Dragó...
2: Va estar a l'Índia, bastant temps i tal, i llavors va conèixer aquesta tècnica, no? Perquè són unes tècniques que fan molt a l'Índia, la part de l'Orient, no?
0: Sí, sí.
2: I va dir que era algo, pues, bueno, espectacular. El que passa és que després ja veus que va derivar per atrás.
0: Sí, en els altres 270 dies de l'any va compensar el que diversos no farem en diverses vides. Vull dir que...
2: Exacte. Però bueno, que jo me'n recordo que en una entrevista ho va explicar. No me'n recordava com es deia, però bueno, jo sé que era, com que a més té dos o tres llibres, va escriure dos o tres llibres de l'Índia, i això ho explicava. Vaja.
0: Molt bé. No, no, és un apunt interessant el que dius, Marta, però a mi em genera molts dubtes.
2: Home.
0: El dia 91 jo veig en la seva parella fugint, o sigui, perquè diu, aquest ve carregat que...
3: Però ha dit que la seva intimitat no s'ha vist alterada en res.
0: No, clar, perquè la seva... Diu, jo estava casado cuando empecé el d'esto, ahora estoy divorciado. Clar, no m'estranyaria gens, perquè, a veure, això ho ha decidit ell, però la seva parella com ho veu, això?
3: Saps què igual la seva parella està encantada.
0: Encantada amb el veí del quart segona.
3: Bueno, això no ho sabem, no?
0: Home, a veure, escolti... Vull dir, no ho sé, hem escoltat només la versió d'ell. Jo vull escoltar la versió d'ella, o d'ell, no ho sé, de la seva parella.
2: Hauria de ser els dos que expliquessin la seva
3: versió, sí.
2: Aquesta experiència des dels dos punts de vista, no? Des dels dos vessants.
0: Sí, es deuen basar molt, perquè, clar, si estan 90 dies que no d'això, aquí diu que el roce hace el cariño, aquí ni roce ni cariño, perquè, mare meva, 90 dies allà de... No, te conoces a ti mismo, sí, ti mismo te subes por las paredes, deus estar allà, perquè, clar, és que, a veure, no estem parlant de dir... De parelles, no, ni tan sols l'amor propi, O sigui, això és res, O sigui, és que el tratjo no te'l poden medir. O sigui,
2: això
0: no...
2: és més que el dejú de Quaresma o de qualsevol altre...
0: Mare meva.
2: O del Ramadan, no?
0: Imagineu dins vostre, no?, el màxim que hagueu estat sense... I imagineu 90 dies. Bueno, a mi em costa molt d'imaginar.
2: 90 dies i 90 nits.
0: Efectivament. Hauria de comptar com 180, Marta, davant d'aquesta manera de comptar tan interessant que ens ha portat, que és una dada important, aquesta, eh? Perquè si 90 dies... No. Són 90 dies con sus 90 noches.
2: Exacte. Això...
3: Clar, no sé, igual allò arriba a un punt que queda com atrofiat.
0: Sí, senyor.
3: I per això ja el
0: és com la bateria del cotxe, no?
3: Jo què sé, a partir del dia 30 igual allò queda com atrofiat i ja no és notes. Com si no comptés més.
0: Ja no ho notes. Allò de los 21 dies, no?
2: Un punt pot ser inclús sa, no?
0: Sa segur que no. Almenys masculinament està més que demostrat que a nivell de pròstata i a nivell de tot això no és bo. Per tant... També et dic una cosa, i això un expert ens ho podria explicar, però durant la nit, mentre dorms, dic la gent que és diurna, pot haver Allò, com ho ha dit, no sé què seminal, no? Un seminari. Sí. Durant la nit pot ser que facis un seminari d'aquests de...
2: Introducció al

0: seminari.
1: Sí, bueno, sense introducció, i, o sigui, diguem-ne que hi ha expulsió de seminaris, diguem-ne, de tot el que s'ha après durant el dia, doncs ho treus fora, perquè m'entengueu els oients. Llavors, clar, això compta, penalitza, ha de tornar a començar...
0: Els humors humans, no? Els humors humans.
1: Bueno, escolta
0: que... El que deien, o el que es diuen, els científics diuen els humors.
1: Pues és això. Pues si ha tingut un rumor, ha de tornar a començar. El comptador va tornar a zero. No ho sé, tu. Jo m'imagino...
0: Però saps què passa? Que com que això és una tècnica de l'Orient, tot... Hi ha molta gent que tot això ho miren tot molt bé, perquè bueno, ve d'allà, és una cosa que està molt
1: pensada. Com
0: molt
1: si ve d'un altre planeta. Eh? Marta, a mi em veu d'un altre planeta i em diu que estigui 90 dies, con sus 90 doches, com molt bé ha explicat la Marta, sense treure's, diguem-ne, sense treure fora tot el que tens a dins.
0: Sí.
1: I, bueno... Els he dit que es tornin al seu planeta, que se vuelvan con su omni, perquè això no... Així no em convenceran, mare meva. Diu, no, que subes varios planos astrales. I dic, no, estaré ja al pis de dalt de l'edifici. És que jo ja he vist
0: no
1: molt amunt.
0: L'ascensor.
1: No fa falta l'ascensor, vull dir...
0: Ni les derrames.
1: No, exacte.
0: Les derrames totes.
1: Tanta derrama per ficar l'ascensor i al final no em calia. Perquè ja pujo els xacres, diu, com és que subes tal? Diu, mira, llevo 47 dies, saps què vull dir? Cuando llega una venta soy capaz de levantaros a todos y llevaros al piso que creáis, no, home, no ho sé. Fem una pausa per recuperar-nos i seguim de seguida amb més tertúlia, amb més Dimecrous. Fins ara.
2: Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim amb la tertúlia dels dimecres, centrada en els Jocs Olímpics d'hivern. Cada cop i volta ens ha entrat molt d'interès pels Jocs Olímpics d'hivern, no pels esports que s'hi practiquen, ja sabeu, allò que fan amb unes escombres de tirar una olla i que arribi a un punt. Allò del biatlón, allò d'anar esquiant i de cop i volta pagar quatre tiros, bueno, aquests esports que són els...
1: Jo això no ho he entès mai.
0: A mi em costa molt d'entendre. Costa molt d'entendre.
1: Què té a veure això d'esquiar amb després posar-se a disparar?
0: O esquies o pegues tiros, però no pot ser les dues coses, eh? Tu t'imagina't aquell que es va fer famós als Jocs Olímpics aquests darrers que van haver a París, aquell pistoler turc, que anava sense... que tancava una miqueta l'ull i disparava, i tots els altres anaven amb unes ulleres especials i amb uns medidors, i aquell deia pom, pom, pom, i ja està, guanyava. Tu imagina't que acaba de fer pum, pum, pum, i agafa uns esquís i posar-se a esquiar. Però qui va tenir la idea aquesta? O sigui, en quina ment van arribar a dir, mira, farem un esport d'això? Home, és com si, no ho sé, és que sembla una mica això d'idea d'aquesta de guerra de globus, no? De dir,
2: sí.
0: anem a fer que has d'inflar quatre globus i després has d'esquiar i després has de saltar la patacoixa. Home, una mica sembla de convivències de final de curs.
2: Clar, això ho fan per això, suposo, sí. És algo més per donar-li un toc diferent.
0: Sí, sí, exacte. Bueno, no ho sé, suposo que això deu venir de fa molt de temps, que algú se li va... es distreien així. Fa molt de fred i s'havien de... tenien unes escopetes allà per caçar i unes llaunes i van dir, pues mira, i escolta, i si després de pagar els tiros has de donar dos voltes aquí? I així va comencen aquestes coses. Que no hi huevos i el fan esport olímpic. Això ha acostumat a passar
2: més,
0: així sempre.
2: I més, tornant a Itàlia, que no hi huevos.
0: Home, exacte. Van dir, sujetemi l'icubata i l'icubati i des d'aquí als Jocs Olímpics, no? Bueno, sí. Estem comentant tot això perquè, clar, ja veníem la setmana passada del tema dels esportistes que s'injectaven, cosa que encara no he superat, la imatge mental, de que s'injectaven, o sigui, es punxaven.
2: Subiràs moltes nits amb això, amb aquesta imatge.
0: A veure, o sigui, tot el que sigui una xeringa, una injecció, i la zona, diguem-ne, a l'entrecuix, diguem-ho així,

0: em genera un cert rebuig, o sigui, em genera una certa incomoditat. Llavors, que hi hagin esportistes doncs, que hagin volgut obertament augmentar, diu, no, esto hará que augmente, no, esto hará que retroceda, o sigui, a mi m'apareixes amb la xeringa, bueno, és igual. Doncs el tema és que tenim més testimonis que parlen sobre el tema. En aquest cas va passar a la tarda, que van entrevistar a Javier Fernández, aquell patinador meravellós que va guanyar medalles als passats Jocs Olímpics, i que li van preguntar sobre el tema de les injeccions. Escoltem-lo.
1: Titulares cada vez más, mis peques dirían random.
2: Sí.
1: Vamos a comentar, alguno, ¿vale? No sé si podemos poner alguno en pantalla. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos inyecciones de ácido hialurónico en el pene. La polémica estalla antes del Milán, de los Juegos Olímpicos de Milán. Vamos a llevarlo también a lo científico, ¿no? Sí. A lo... ¿Esto es barbaridad o no es barbaridad? No, porque la talla de un centímetro arriba y un centímetro abajo permite una aerodinámica que... Es que nos lleva cada... Por no entrar en el tema de los preservativos, ¿eh? O sea, este tipo sí. De cosas, pero...
2: A ver, yo me he intentado enterar también un poco más porque era la primera vez que lo escuchaba. Pero
1: queda pues, mi grimilla, ¿eh? Ya sea en el deporte, no en el deporte.
2: A mí me da muchísima grima, o sea, me refiero, estás jugando también con tu cuerpo, pero me pasa lo mismo que cuando conoces a una noticia, conoces a alguien que se ha estado dopando
0: para
2: ganar, ¿no? ¿Y por qué tienes que hacer algo para ganar al de al lado? Porque no llegas.
1: Claro, pero, ¿y dónde supuesto, está el valor de él, claro, supone, ¿no? El deporte.
2: El deporte y los juegos,
1: el espíritu
2: olímpico, al final tiene que ser que todos vayamos sobre la misma línea. Entonces, es como cuando hablamos, ¿no? Pues ha habido un ciclista que se ha puesto un motor pequeño en su bicicleta. Dices,
1: pero yo antes me pongo un motor pequeño antes que pincharme en
2: obviamente,
1: el pizarrín, ¿sabes?
2: Pero para mí es lo mismo. O sea, yo al final he sido deportista y yo lo que no voy a hacer es ponerme un motor en mi patín para patinar más rápido que el otro.
0: Cuando Dios ponerme un motor en el patín.
2: Eso entraría dentro de la parte de, entre comillas, dopaje.
1: No, claro, o sea, no te pondrías un motorcito y el ácido hialurónico.
2: Tampoco, por supuesto. O sea, no me lo
0: puedo. Yo pensaba que estaban hablando al mateix, ¿eh? Bueno, doncs això, ¿no? Clar, quan diu, no me meto un motorcito ahí para que la cosa funcione, bueno, hi ha gent que es pren una pastilla para que el motorcito funcione. I una pastilla blava, saps què vull dir? Quanta gent s'ha pres aquella pastilla perquè el motorcito, l'elevador, allò venga arriba. No sé, com ho veieu, Marta, David?
3: Sí, no, és injust, clar, perquè no juguen en les mateixes condicions, és veritat, tens raó.
4: No. I aquí hi pot haver la decisió de l'atleta de fer-ho, no fer-ho, però és que el pitjor de tot per mi és que en molts casos no és ell qui decideix, sinó que han estat, tradicionalment, en molts casos, han estat els propis països que els enviaven. Sí, sí. No era una decisió de l'atleta que hi anava i deia, doncs avui em punxaré o no em punxaré per rendir més, sinó que venia de molt més a dalt, perquè... Sí, sí. Sí o sí, guanyés aquella medalla.
0: Sí, bueno, això abans la...
3: I que això suposo que és una decisió dels estaments olímpics, varis, no? Que...
0: Bueno, sí, sempre s'ha perseguit precisament això, perquè no hi hagi desavantatges, no?
3: Clar.
0: És a dir, però clar, la tecnologia i la ciència del dopatge doncs, sempre ha anat 2-3 passos endavant, amb lo perillós que és i quants cops doncs, hi ha atletes, esportistes, que fins i tot han perdut la vida per complicacions posteriors, a tots aquests processos que velocistes que van tenir una vida molt curta per tot això, no? I per tant, bueno, i en alguns casos, per exemple, com Marion Jones, per exemple, no? El dopatge la va desposseir de la èpica i de que hagués sigut una figura de l'atletisme i va caure en l'oblit i va caure en el desprestigi més gran possible. El propi Lance Armstrong, no? Doncs clar, tot això... Bueno, Lance Armstrong justificava que al fin, no?, i que tothom es dopava i tot això... Bueno, escolti...
3: I a més, com que ell després va tenir problema de l'enfermetat...
0: Bueno, el va tenir abans, és a dir, al principi...
3: Abans,
0: justificava el fet de que semblava, no, és que ha de prendre unes coses per tenir més testosterona, perquè li havien hagut d'extirpar, en el seu cas, un testicle, no?, pel càncer que va tenir.
3: El càncer que va tenir, sí.
0: Doncs, bueno, que no, té els nivells alterats de dopamina i tal, no. Que s'estava prenent unes pastilles especials, diguem-ne, no?

0: Doncs, bueno, el tema és aquest, no? Que és complicat, però clar, aquí ens crida molt l'atenció per on és la punxada. Però més enllà d'això, també em sembla, i tornem a lo mateix que dèiem de segons quina cultura es veu d'una manera o d'una altra, hi ha també una cultura de que la trampa està bé, d'agafar l'atajo, eh? Sí. D'agafar una mica, dius, mira, mira que hi és, que ha sigut, eh?
1: Sí.
0: I diran, i els nostres oients diran, no, però això... No, no, mira, tu ves a qualsevol cursa popular, cursa de 10 quilòmetres, mitja marató, i el traçat, la distància, es mesura normalment pel mig de la carretera, val? Quanta gent va fent el gir per sobre de les aceres, saltant-se les, passant per sota de les línies que posa la Guàrdia Urbana per retallar 2 metres i poder dir que ha fet 3 segons menys.
1: Clar.
0: És un percentatge molt alt de la gent.
1: És que no com... està penalitzat? No, no hi ha algú que ho penalitzi? O sigui, que
0: digui... No, perquè és popular. O sigui, no és una competició internacional. És una cursa popular. T'estàs enganyant tu a tu mateix per poder dir a l'Instagram que has fet 3 segons menys en una mitja marató. I no és que ho faci... És que el de davant ho ha fet i... Algun cop pot passar perquè segueixes el de davant i no te n'adones. Però en molts casos ets plenament conscient que estàs retallant per les aceres. Per tant... Vull dir, la gent està hiperdisposada a fer coses i... No, però... Vai, com sou? No. Qui diu això, sou corredors populars. Imagineu que us hi guanyéssiu la vida amb això. Doncs faríeu lo mateix.
1: Clar, i a més, sí, perquè ja és algo que tens enregistrat a la ment de que tot això ho pots fer perquè, bueno, no passa res.
0: Exactament. Exactament.
1: Estàs fent el trajecte...
0: Exactament.
1: Bueno, què més dona que facis d'aquesta manera de l'altra? No, perdona.
0: Ah, exactament.
1: Les normes són aquestes.
0: Sí.
1: I tu has de complir les normes, si no, no pots... Has de fer una altra cosa, però això s'ha de fer així.
0: Dit d'una altra manera, si ets capaç d'enganyar-te tu mateix, què no faràs per guanyar quan t'hi va el sou? Quan t'hi va la vida, no? No vull dir que tothom ho faci, eh? Vull dir, hi ha esportistes hiper això, esportius, no?
1: Clar, però, entra una mica els valors, perquè l'esport també és un dels valors importants a la vida de les persones.
0: Evidentment. Però vull dir que ho porto aquest exemple, perquè jo això ho he vist, no?
1: Ho coneixes molt bé, tot això.
0: Home, ho he vist amb els meus propis ulls, com
1: clar,
0: la gent,
1: això,
0: com la gent gira i veus quantitat de gent i gent que aparentment semblen bones persones. Vull dir que entra més enllà de i tornem a lo mateix que abans dèiem, de la picaresca, no? És a dir, de dir, mira que espavilat, mira que espavilada, no? És a dir, ja no en dir tan sols, es veu com algo negatiu, com dir, ai, com sou... Però això passa amb tot, i amb els jocs de taula, amb els jocs de cartes. Sempre hi ha el que considera doncs, que s'ha de jugar sobre les regles i sempre el que per passar-s'ho bé necessita fer trampes.
2: Mm.
0: Hi ha gent així.
1: Sí, de tota la vida.
0: I hi ha gent que t'ho reconeix. Per tant, això ja et demostra que en la vida, anem a dir la trampeta, la triquiñuela, el ser molt avispat, va molt de la mà de, diguem-ne, del que és lícit i el que no és lícit, no? I perquè això s'extén doncs, també en els Jocs Olímpics. Per això em sembla que és un tema molt interessant també de veure en general, no? I hi ha gent que
1: clar,
0: se les
1: perquè,
0: pensa
1: clar,
0: totes.
1: Perquè la gent perquè fa trampa, doncs perquè volen ser doncs, més famosos, tenir una superioritat vers l'altra, no?
0: Bueno, però va molt més enllà de tot això, Marta, perquè l'esportista... No parlo del futbolista, parlo d'un gimnasta, d'un nadador, d'un atleta. Quedar 8è o quedar 9è, la diferència és tenir beca o no tenir beca. Si tens beca, pots seguir dedicant-te a això. Si no tens beca, ja no t'hi dediques. Per tant, els hi va la vida literalment.
1: Ja, però és una mica un autoenganyo, no? O sigui, t'estàs enganyant.
0: Sí, però és que d'això depèn 4 anys de la teva vida. Clar, jo no ho justifico. El que dic és que és molt fàcil veure des de fora, Però és com dir, és que si no fas això, doncs ja et treuen de la feina. És que et treuen de la feina, Perquè, m'entens? Llavors, clar, és comprensible que si no ho fas tu, que segur que hi ha gent que pensa, si no ho fas tu, ho farà l'altre. Que era una mica el que justificava Lance Armstrong, que deia, diu, és que tothom es dopava. Bueno, pues de bon ja apaga i vamonos,
1: no? Si tothom ho fa, pues mira.
0: Exactament, és allò de tonto el que no lo hace, no?
1: Exacte.
0: Una mica és això. Bueno, tonto el que no lo hace, podríem pensar també, David, del cas de Pierre, una persona que bueno, ha fet un nou registre. Ens comparties darrerament en el grup i crec que és una persona que ha fet mèrits propis per poder formar part ja de l'univers de personatges d'aquesta temporada del Dimecrous, com pot ser Marcelinho, o pot ser tanta gent...
1: El nostre estimat Marcelinho.
0: Amb el nostre estimat Marcelinho i tanta gent doncs, que es mereix estar en els annals d'aquest programa.
2: Bueno, és que, de fet, en Pierre és medallista a les maratons de Nova York, de Roma i de Los Angeles a la categoria de més de 80 anys.
0: Val.
2: Perfectament podia estar als Jocs d'hivern ara mateix.
0: Sí, sí.
2: Perquè als seus 91 anys, en Pierre Sablé acaba de ser pare. I ho fa en unes declaracions que ha fet el diari L'Independent amb la seva filla en braços. La seva dona és Aisha. I bueno, diu que el seu marit és molt bon pare, que és molt bon espòs. Que...
0: Home, si amb 91 anys encara li dona coses, deu ser molt bon espòs,
2: sí.
0: El Marcelinho no crec que doni tanta alegria, com
1: no, el Marcelinho no. Aquí és una trampa, el Marcelinho.
0: I el Marcelinho és molt més jove que el Pierre, Però sí, molt més jove, que... Mare meva.
2: Doncs el Pierre té una relació amb aquesta senyora que
0: perdona,
2: es diu...
0: el Pierre té tres Pierres, O tres cames, sí. Anem a dir-ho així,
2: Es diu Aisha, que té 39 anys.
0: Ostres, aquí hi ha diferència d'edat, també, És una salta cunes, també, aquest, el Pierre.
2: Sí, doncs totalment. Han tingut la Luisa Maria, però la Luisa Maria no és la primera filla d'aquest senyor.
0: Val.
2: Aquest senyor ja era pare de 6 fills, cadascun d'una mare diferent.
0: Ostres!
2: És a dir, que aquest ha participat a moltes maratons.
0: Sí? Aquest ha participat a molts Jocs Olímpics,
1: A molts, anava a dir ara, a moltes Olimpiades.
0: Aquest ha anat a moltes Olimpiades, Sí, aquest arriba als Jocs Olímpics, David, i li parlen dels 10.000 preservatius, i diu, val, però 10.000 per cada un, saps? Sí.
1: Per quants dies?
0: 10.000 per quants dies tinc amb això, saps? Vull dir, clar, t'ho imagina't.
2: Ostres. El més curiós de tot és que, clar, com que té 91 anys, aquesta filla té 7 mesos, però és que té fills que arriben fins als 60 anys d'edat.
0: Ostres!
1: Clar.
0: Ostres, no crec que pugui fer servir els llibres de text dels seus germans. Saps allò que a vegades...
2: Ni la de la roba.
0: Ni la roba.
1: El papuchi dius... quants anys tenia quan va tenir els dos fills?
0: Con Rona, quan el papuchi que estava con Rona, pues tendría 70, 80... No, muchos años, muchos años, estaba estupenda el Rona. No ho sé, però 70, 80, por ahí, 91 no, 91 no crec.
1: No.
0: 91 no crec, però 75 o així, quan estava amb la Rona, jo diria que sí, jo diria que sí.
2: Aquest no fa allò dels 3 mesos sense...
0: No, clar. A veure, un moment. És que aquest home... No, et anava a dir una cosa. Aquest home ha gastat 10.000 preservatius ell sol. No, aquest no n'ha gastat ni un, perquè si hagués fet servir alguns no tindria tanta descendència. Aquest és que li deu agradar el contacte, saps què vull dir? Aquest li agrada el roce, diguem-ne. Sí, 6 dones diferents,
2: Sí.
0: El Pierre,
2: Ah, 6 dones amb les que hagi tingut descendència.
0: Ja t'entenc. Però que hagi fet el cobertain,
2: Que se sàpiga, perquè igual en té alguns de allò que ha anat dispersant mentre feia els seus viatges per participar en maratons.
0: Ostres... De què Pierre calça, aquest? Aquest, mare meva. Ostres, el Pierre.
1: Escolta'm, el Papucci tenia 89 anys,
0: Què em dius? Sí. Quan va ser pare, Papucci...
1: Sí, senyor, sí.
0: Quasi, Sí. Ostres.
1: Va morir als 90 anys, o sigui, el 2005, i els nens van néixer el 2004.
0: Porque ella está hasta los 89, estaba con Rona y estaba raro, todo lo que hacía con Rona.
1: 2004 i 2006, o sigui que, mira.
0: Fins a l'últim dia va estar el Papucci donant-li el tema,
1: Sí, al peu del canó.
0: Al peu del canó, Donant-li...
2: Disparant.
0: Disparant, Fent... Ostres, déu-n'hi-do. Són imatges mentals que intentava no fer-me, però bueno, sí, tots hem estat imaginant la situació, no? A veure, clar, igual vol fer la sèrie de Con Ocho Basta, però clar, jo, si fos la dona del Pierre, em preguntaria, igual ara aquest se me'n va amb un altre.

0: Oh, perquè, clar,
1: t'estranyi.
0: Aquest no té mai més d'un fill amb la mateixa. Igual ara se'n va fer una marató d'aquestes i coneix una jovenaia de 70-80 anys i s'enamora. Sí, sí. Diu, se ha ido con una más joven. Bueno, no, más joven que ella no, perquè la seva dona té 30 i pico.
1: Té 39.
2: Sí, clar, hauria de ser més jove, hauria de ser de 30 i pocs o 20 i pocs.
0: Mira, ja sé que l'amor no sap d'edats i que l'amor és ciego. En aquest cas és ciego, sordo i sordomudo, eh?
2: I mudo.
0: Que no hem de... A veure, entengueu que és una mica... Cadascú és lliure, que sí, home, sí, que cadascú, que l'amor és com és. Però aquí fem una mica de conya, vull dir que no ho podem evitar, per això hem triat aquest tema. Vull dir... La pregunta seria, o sigui, què li ha vist? Perquè dius, no, és que és molt entranyable. I home, d'acord, entranyable, però en aquest cas és embarassable. En aquest cas el tema ha estat...
2: Sí, sí, sí.
0: El tema ha estat així. O sigui que, bueno, no ho sé. És que... Déu-n'hi-do amb el Pierre, eh?
2: Hi ha gent per tot, eh? Ja veieu que...
0: No, clar, eh? Tu imagina't, però tu, o sigui, això em recorda aquella youtuber que es va voler... Que ja sé que segurament ens prenia el pèl, però és igual. Anem a fer veure que ho digués de veritat. Que es va operar el nas abans de ser mare perquè volia que les seves criatures ja nasquessin amb el nas bé.
1: Ah, sí, és veritat.
0: Saps què vull dir? És una persona que en el seu moment doncs va mereixer també formar part del Dimacrous i està en el Hall of Fame de la gent que aquí en parlem. Doncs en aquest cas, clar, jo m'imaginava, de fet hi ha un gag boníssim, Agárralo como puedas, crec que és a la segona o a la tercera, que el Frank Drebin, el Leslie Nielsen, tenia un fill amb la protagonista. I el nen ja naixia amb el pèl canós i amb el frac i tot el que duia el personatge del d'això. Doncs jo m'estava imaginant aquí una mica, clar, un nen que neix ja neix gran, o sigui, ja neix anciano, saps què vull dir? Perquè, clar, t'ho he imaginat, quina... Això, Marta, s'ha estudiat, la qualitat dels espermatozous va minvant amb l'edat, no?
2: I amb la contaminació i amb l'alimentació...
0: Sí, aquí la contaminació deixa't estar, vull dir que, clar, si va minvant per l'edat, o sigui, saps allò que dius? Solo llegó uno de los espermatozoides... Aquí en sí que en tenia un i només aquell un va aconseguir arribar. O sigui, clar, com que era maratonià, ja estan acostumats a fer molts quilòmetres, aquests.
2: Aquesta és la clau del...
0: Són resistents, tenen resistència. Ah. I va arribar a meta, eh? Carai, si va arribar a meta, aquest, eh?
2: No. I no es va saltar el trajecte, eh?
0: No, aquest va fer els 42 quilòmetres amb 195 metres que anaven des de, diguem-ne, el medidor del tercer peu del Pierre, el tercer Pierre, fins a això, no?
2: La
0: Ixia, es deia? Ixia? Ixia? Ixia, eh? Aixa. Aixa. Doncs, bueno, quina Aixa no és traïdor, en aquest cas, eh? Ja suposo que ja l'havien avisat que... Jo m'imagino també una mica... No, podemos hacerlo sin protección porque a tu edad, no? Pues mira... Mira, eh? O sigui, que vigilen sus carteres, allò que diu el clàssic, eh? Que en qualsevol moment, doncs l'amor puede dar sus frutos, eh? Que deia el clàssic.
2: No, bueno, dona molts frutos, eh?
0: Sí, sí, i en aquest cas eren frutos secos, més aviat, el que d'això... Clar, vull dir, era una mica passa, eh, ja, el tema. No era raïm, sinó que... Estava una mica passa ja de Corinto, eh?
2: Una mica deshidratats.
0: Sí, exactament. Era una mica ja de... Això sí que és passat a Corinto, eh? Que s'han dit, mira, són les passes de Corinto. Bueno, escolta'm una cosa. Em sap greu ser una mica... Espero equivocar-me, eh? Però... No crec que el Pierre pugui veure com aquesta criatura va a la universitat. Sabeu què vull dir? Es perdrà moltes coses d'aquesta criatura. Clar. Perquè... O sigui, és que no la vorrà casar. A ell o a ella. Era nena, oi, el que ha nascut?
1: Sí, era una nena.
0: No la vorrà casar, eh? No la vorrà anar a la universitat, eh? Igual li pensa que sí, però clar, és que té 90... 90 unya.
2: Ja, i a més, segons quins jocs tampoc els podrà fer, perquè... Dic jo, eh?
0: Ja, vols dir jugar, sí.
2: Segons quins jocs que tinguem amb la nena.
0: Però si fa maratons, Marc.

0: Marta, si encara correrà més que la nena.
1: Sí. Oi, agafant-la en braços, que potser, pues, clar, no és el mateix, no?, que una persona jove.
0: Com s'ajupi a recollir alguna cosa, ja no s'aixeca.
1: Sí.
0: Es queda allà.
1: Els ossos li faran crac.
0: Diu, Pierre, què ha passat? No, és que quería tirar-li la pelotita i m'he quedado ahí, saps? Con el Àlex Lumbago, saps què vull dir? Clar.
1: Sí, home, jo crec que tot això, sí, a més, home, i les ganes també de fer...
0: aquest ganes de fer coses encara en té, Marta. Sí, carai, sí,
1: perdó,
0: si
1: perdó, perdó, aquí m'he equivocat.
0: No, home, és que el Pierre sembla que té més ganes que molts en edat més jove, eh? Aquí el Pierre...
1: I tant, perquè hi ha bastanta apatia, eh, amb aquest tema.
0: Home, les estadístiques, si tornem a les estadístiques... el Pierre amb 91 anys fa molts més... Que d'això, eh?
1: Que els joves amb 19, no?
0: Bueno, sí.
1: Canviant la...
0: Sí, exacte, girant el... O sigui, fent servir el 9 i l'1 igual, no? Sí, doncs sí, és veritat, perquè... Bueno, en fi, escolta. Bueno, doncs... Pues, escolta, sí. Li desitgem molts anys de vida al Pierre, que ja posi el fre, eh? Ara sí que ja potser, eh? Ja podríem anar frenant, Pierre.
1: Ja sí, jo crec que sí.
0: Ja hem donat tot el que havíem de donar, eh? Vull dir...
1: La col·laboració ja l'ha fet, no?
0: Sí, sí, allò de... És que la gente no tiene hijos, no? Amb dos o tres Pierres remuntes la població fàcil, eh? Mare meva. Doncs això.
1: Són tremendes, eh?
0: Sí, sí.
1: No és així, arreglarien el món, eh?
0: No, tu vas deixant un Pierre suelto d'aquests i...
1: Marcant una mica distàncies i és...
0: No, home, el Pierre és millor marcar les distàncies sempre, en general, perquè pots quedar embarassada amb menys que canta un gallo, en aquest cas. Jo dic que...
1: Ja sé que jo no ve molt al cas, però ho dic bastant sovint ara, últimament,
0: sí,
1: que el coldo, amb quatre coldos, arreglarien els ministeris, sí, les conselleries, perquè ho portava tot ell amb,
0: sí, sí,
1: amb un no-res.
0: Amb un no-res. No, no.
1: Era el chico para todo, no, el chicarrón para todo.
0: Sí, sí, és el coldo de l'eficiència, eh?
1: Vull dir... Amb quatre coldos?
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs fa falta molta gent. Fora assessors i fora molta gent.
0: Sí, no, ja ens robarien aquests quatre, eh? Vull dir, ja quedaria tot centralitzat en aquest, no? Vull dir, sí, és veritat una mica això. Bueno, sigui com sigui, doncs això, no? És l'actualitat que tenim. No sé si, David, ens havíem deixat algun tema important, jo crec que més o menys...
2: Crec que no, eh?
0: Havíem tocat els temes, diguem-ne, una mica que ens interessaven i que d'això, però ara ja és moment, doncs, de que la Marta...
1: Jo vull afegir una cosa, no sé si vau veure la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics?
0: No la vam seguir, no, perquè ja sabíem que la cobries tu, que et vam enviar a
1: Milà. Va ser molt maca, eh?
0: Et va agradar, eh? A mi sí que em va agradar.
1: Molt, molt maca, molt estètica. És una pena que això passi molt desapercebut.
0: De fet, molta gent va comentar que era més una cerimònia olímpica aquesta que no la de París. Eh?
1: Sí.
0: Que la de París, sí, sí, era una mica així. Aquí teníem, sí, Andrea Bocelli, teníem...
1: El Bocelli, sí. No, a mi va semblar molt... Vamos.
0: Laura Pausini, eh? És que vull dir que els referents... Mare meva, en això Itàlia... La vella Itàlia, eh? Sí, senyor. Sí,
1: la Maria Carey també, eh?
0: Imagina't, eh? La Maria Carey, eh? Que, sí, que no... Clar, vull dir, jo dic, mira, clar, com que ja és Christmas, perquè com que fa fred i veus allà la neu, ja és això, ja és el seu ambient, no? De mantenir-se en el fred. Doncs això, interessantíssim, i sí, una cerimònia. Jo, les quatre imatges que vaig veure em van semblar fantàstiques. Doncs va, anem amb les coses de la Marta. Tens alguna coseta, Marta?
1: Sí, i tant, que tinc, home, com o no?
0: Com o no? Endavant, David.
2: A Nits de Ràdio, com o no? Les coses amb la doctora Marta González Pelae.
0: Molt bé. La nova secció, com o no. Doncs endavant, Marta. Què tens per nosaltres?
1: Bueno, aquesta setmana s'ha portat a l'Arca de Noé unes semilles de les oliveres.
0: Val. Eh? Perquè... Aquella arca on tenen, guarden, no?, per si hi ha un cataclisme, sí, nuclear.
1: Clar, això, exacte, aquí ho fan en versió Arca de Noé en comptes de persona, com acabes,
0: sí,
1: de parlar, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, exacte. Vols dir que no han guardat també una mica del Pierre, saps?
1: Bueno, també, el millor també per això.

0: que dic que potser està també aquí inclòs, no?
1: Hi ha una
0: perquè
1: mica del Tiara.
0: Una col·lecció des de Catalunya, Canàries, fins a Tarifa, i bueno, doncs, descansaran a l'Arca de Noé vegetal per salvaguardar la llavor de l'olivera, no? Perquè això és per catàstrofe i tal. El que passa és que jo penso que, com que està molt lluny, no sé com si ho necessiten i hi ha una impossibilitat d'arribar, perquè, clar, si hi ha una catàstrofe d'aquestes catastròfica.
1: Si hi ha una catàstrofe catastròfica, Marta, tampoc no estarem per explicar-ho.
0: Exacte.
1: El que facin amb les oliveres m'és igual.
0: Qui s'ocuparà d'anar ja a buscar les oliveres? No sé, eh?
1: Bueno. És més, on sabran on està?
0: Clar, perquè ja hi ha milions de...
1: Tu imagina't que això pega un pet perquè passa qualsevol cosa, s'escalfen els que tenen els botons de... d'això i tal, eh?
0: És que aquesta illa on està la bòbera aquesta...
1: Troba-la, aquesta illa, si no saps on està.
0: Està a 1000 quilòmetres del Pol Nord, vull dir que està no sortint a l'esquerra, no.
1: Arriben els alienígenes i l'últim lloc on busquen és on hi ha l'arca de Noé aquesta.
0: Clar, sí, és un búnquer que protegeix la biodiversitat, agrícola mundial, i de possibles catàstrofes naturals o episodis extrems. Bueno, jo... voldria saber qui pot arribar, quan passa una cosa d'aquestes, al Quinto Pino, no? No, Quinto Pino, no.
1: Però això
2: home,
1: suposa...
2: Doncs envien el Pierre.
1: El Pierre. El Pierre hi va.
2: És maratonià.
1: Sí, igual hi ha una glaciació, llavors tot el mar queda gelat i ell pot anar corrent fins allà.
0: Clar,
1: o patinant.
0: Li diuen la volta o la bòveda del judici final, no?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: És la global de Svalbard. Svalbard, que és, una, és la illa aquesta... que està a 1000 quilòmetres...
1: Està bé que tingui un bar, perquè...
0: Clar,
1: si és la illa aquesta... No.
0: Que escolta'm, no ens semblen molts graus sota zero, eh? 18 graus, no ens sembla molt, la veritat.
1: No, s'està bé, ni fred ni calor. Amb una rebaqueta amb 18
0: una
1: sota zero...
0: Una rebaqueta ja està, no?
1: S'està bé. Si et mous una mica, i el Pierre es mou molt, estàs bé, 18 sota... Això pel cutis va molt bé. Suposant que sobrevius a la catàstrofe nuclear o al meteorit que hagués caigut. Vull dir que... Aquí el tema està, però dins de l'Arca Noé hi ha algú treballant-hi, perquè sí, clar, és a dir, que estigui protegit també.
0: Hi ha
1: perquè...
0: uns científics que
1: hi ha científics, eh? Sí. Bueno, mira.
0: Sí, sí, hi ha uns científics que s'ocupen de diferents instituts científics d'investigació i recerca de diferents països que es dediquen... Clar, es van alternant, perquè,
1: sí,
0: clar,
1: sí, perquè si
0: aquestes
1: no...
0: condicions tampoc és molt, molt sa, eh?
1: Sí.
0: Perquè, clar, que amb aquesta temperatura tan baixa, ja sé que estan a dintre i no sortiran, clar, però la sang perd l'oxigen.
1: Sí,
0: clar,
1: sí.
0: És dolent per la salut, també. No?
1: Sí, bueno, és com està, que hagis...
0: les llavors, però després, clar, ells potser pateixen alguna malaltia, que suposo que també és una... No ho he llegit a la notícia, perquè només he llegit totes les llavors de l'olivera.
1: Del Pierre?
0: També les persones que estan allà, perquè jo, bueno, vaig llegir un llibre fa molt de temps d'una doctora que va fer un experiment amb ella mateixa, però estaven a 70 graus sota zero.
1: Ostres!
0: I no podien sortir, de la bòveda aquesta que tenien, de la volta.
1: No, clar, perquè es pagaven de fred.
0: A més, havien d'esperar 6 mesos a sortir, perquè ni els avions podien aterrar.
1: Imagina't.
0: Perquè s'enganxava la roda al gel.
1: Imagina't.
0: O sigui,
1: són ganes, eh? Són ganes.
0: Són ganes. La veritat és que hi ha gent que és molt...
1: Sí, sí.
0: Molt encoratjada, perquè jo no ho faria, la veritat.
1: No.
0: Què vols que et digui? Per molt d'esperit d'aventura que tinguis, no?
1: Sí, però t'ha d'agradar el fred, eh? Perquè, saps, allò que dius, és que de seguida tinc fred. Tu imagina't la factura de la llum o del gas, no? Si estàs allà i t'has de posar una mica de calefacció o el que sigui, se't complica tot. En fi, alguna altra cosa breu que tinguis, Marta?
0: Sí, bueno, hi ha un parell d'animals curiosos, perquè... que és, bueno, un és l'ocell silbador de Schlegel.
1: Val.
0: O el silbador Nukirufo.
1: Val.
2: Nukirufo.
0: Sí, que és un volador d'aquests d'ocells, o sigui, té un verí que a les selves de Nova Guinea que tenen per nom científic Pachi Selfa...
1: Home, el Pachi! Sí, home, sí.
2: És de Bilbao.
1: És de Bilbao, el Pachi.
0: Però és que és llarguí.

Sí, sí, bueno, perquè li diuen Patxi. Sí, sí. Sempre li han dit Patxi, amb la qual és conegut així. Patxi, ven aquí i ve volant. Clar, el Patxi sempre ve volant.

0: explicar una història que li havia passat de jove, sí. I és normal.
1: Deien que era similar a la ceba. Jo penso que quan és un verí, no sé, bueno, també potser la ceba no és un verí. Sinó
0: bueno, és un petit tòxic, sí. No? Diguem-ho així, sí. Que és molt lleu, però que sí que t'afecta als ulls.
1: Clar, perquè es veu que els ocells aquests tenen una substància al seu plomatge, que és la bratacotoxina.
0: I tant, i tant.
1: Sí. Igual que les granotes.
0: La bratacotxina. Eh? Aquesta sempre ha fet mal. Sí, sí.
1: Bueno, i després el saltarín llampec mascle.
0: Ostres.
1: Que va fascinar a Darwin.
0: A qui us hi posa aquests noms?
1: A les selves de Colòmbia i Equador. Clar, el Darwin ara l'està, no sé si... Bueno, l'altre dia vaig estar llegint les coses sobre que era un masclista de molt cuidado.
0: El Darwin, eh?
1: Sí, sí, va dir que totes les races dels animals mascles eren superiors a les hembres, no?
0: Ja, és que el Darwin...
1: Tinc que llegir alguna cosa més per donar una mica el criteri més fidedigne.
0: Déu-n'hi-do.
1: Doncs, bueno, aquest era bueno, li va fascinar pel cant aquest, no? La majoria dels ocells van desenvolupar una forma... Perquè, us en recordeu que vam parlar d'un ocell també fa temps, no?
0: Mhm.
1: Bueno, pues, és una manera de comunicar-se. Llavors, ell no va estudiar el llenguatge, o sigui, el llenguatge musical que tenien els ocells, però sí que una mica el transportaven, eh?
0: Val. Marta, estem tenint problemes amb el teu so, que no ens està arribant bé. Guarda'ns a l'ocell aquest per la setmana vinent, eh? Que no s'escapi, eh? Guarda'l que no s'escapi i mirem de recuperar la connexió millor la primera setmana, que tindrem més Dimacrous amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales, que torna d'aquí una estona. Gràcies, Marta, que vagi bé.
1: Vagi bé, bona matinada a tothom. Bye.

0: Quan sona aquesta sintonia, sabeu que ho passarem bé, que és temps per l'humor, temps per la disbauxa, que ja em coneixeu, amb els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Vamos!
1: Bravo!
0: Visca la disbauxa, força, força, disbauxa.

0: Un disbauxa
1: total.
2: Ja t'ha enterrat un altre cop, Sergi?
3: No sé, jo ja... Sí, sí.
4: T'havia enterrat ja, això?
3: Aquesta ja era congelada.
1: Molt bé.
2: S'ha criogenitzat,
1: sí, exactament.
3: No era fresca del dia del... No, no era, era congelada la d'aquest any.
1: Val, bueno, perfecte. Bueno. És una sardina crionitzada. Bueno,
4: per si...
1: Sí, està bé.
4: Sí, per si més endavant es descobreix una, sí, un remei perquè et torni a despertar.
1: Ah, exacte. Igual que hi ha gent que es congela els òvuls, perquè si més endavant, sí, no, decideix ser mare, doncs el sí. Sergi, en lloc d'enterrar la sardina, enguany ha decidit congelar-la. Ha decidit...
4: Sí, sí. Sí, ja la té congelada.
1: Ja la té congelada.
3: Em congelaré els ous l'any vinent.
1: Diu, aquest any em congelo la sardina i si de cas l'any vinent es congelarà els ous. També t'he de dir que pagueu poc, perquè si és com tipus Blue Space, que pagues per l'espai que tens, quan està congelat, anem a dir la sardina en general, és d'ocupar poc espai. En general, l'ésser humà. Sí, per tant...
4: Sí. I si la poses allò al buit, encara més.
1: Al buit, sí, exactament. Sí. Li fas el buit, una mica.
4: Sí, últimament li fan molt el buit.
1: Li fan molt el buit,
4: I buit.
1: És
3: el meu número preferit.
1: El buit. Doncs escolta una cosa. Hi ha una dada que no és el buit, precisament, que us...
3: Espera.
1: A veure.
3: Un moment.
1: Sí.
3: Això del Blue Space, que és una discoteca que si ocupes, sí, estàs a un lloc ballant només a un tros petitet, et cobren menys.
1: Exactament.
4: Clar, sí.
1: Ojo que aquí acaba de llançar...
4: Pel metro quadrat ocupat.
1: Pel metre quadrat, exacte. Acaba de llançar una idea boníssima, el Sergi. Regalant idees. A veure...
3: ¿Usted qué quiere? ¿Dar a pasear por la discoteca y conocerla toda o estarse en la esquinita?
1: Sí, senyor. Hi havia gent que es quedava amb un pam quadrat, perquè era, buscava la zona on hi havia més les persones que li agradaven i d'allà no es movia, a veure si pescava. Saps com els pescadors, allò que diuen tinc aquí la meva zona de pesca? Pues, sí, pues sí, que paguis menys. Està molt ben pensat, bueno, això.
4: Però és que el Sergi era més de la barra, no es movia d'allà.
1: No es movia de la barra. Tenia pie de pivote, que es deia, no?
3: A mi m'agradava anar per tot arreu.
1: Val. A tu et sortiria cara, Sergi, amb aquesta idea que has tingut. Però bueno...
3: Jo soy VIP. Jo ara avui he vingut en qualitat de tertulià.
1: Sí, senyor. Mira, busques a internet i surt com a tertulià professional, ja, tertuliano, sí.
4: Ve de turtle, de tortuga?
1: De turtle, sí. És com diferents nivells, no? Igual com quan ets petit que tens, et van ficant gomets en el banyador, allò, i ja tens nivell d'allò, pues, quan ja és això... Sí, quan ja és turtle, és que és turtle-lià, vol dir que...
4: Sí. Que ja la pots liar. Sí.
1: És una tortuga d'intel·ligència artificial, la turtle-lià, però bueno, sí, en qualsevol cas... Escolteu una cosa...
4: Intel·ligència lenta, és d'intel·ligència lenta, aquesta.
1: Sí, progressa lentament, aquesta d'això. Escolta'm una cosa, a part de la idea aquesta fantàstica...
3: Esto de los gomets en el bañador me lo perdí.
1: Bueno, eren gomets o eren com distintius que et podies ficar en el banyador o gomets...
3: Sí, m'ho vaig perdre.
1: Sí, exacte.
3: Oh, mira.
1: Va. Gran idea la que ja has regalat, no anava amb el tema, però és una gran idea, la de cobrar menys o més en funció de quanta zona et moguis a la discoteca. Però jo avui us volia preguntar, té una certa relació amb el que passa, anem a dir, no necessàriament a les discoteques, però com si ho fos, dels Jocs Olímpics que aquests dies han estat disputant a Milán-Cortina, que són només a les cortines dels edificis de Milà, és on han fet els Jocs Olímpics.
4: Corramos un tupido velo.
1: Exactament.
4: No,
1: una corramos una tupida cortina en los Jocos Olímpicos de Milano.
3: A veure què farem darrere la cortina.
1: Exacte. Bueno, doncs aquí és on vaig.
4: D'això es tracta.
1: Aquí es tracta. És a dir, darrere les cortines de Milano, el que ha passat és que van fer uns càlculs, no? A veure, ¿cuántos deportistas habrán? Pues unos 2.600. Molt bé, i van dir... Els hi regalarem, els hi donarem, perquè no es queixin, igual que tenen, pues, jo què sé, pues, alimentació, doncs van...

0: decidit donar-los preservatius. 10.000, 10.000 concretament, eh? 10.000 preservatius, no, en total. En total. Però aquí tornem a lo mateix.
1: En realitat són 10.000, no?
0: No, són 2.600 esportistes. I van repartir... Sí, van repartir 10.000 preservatius.
1: Poso la tele i sembla que hi hagi més.
0: No, són els mateixos que es fan diversos cops, perquè fan diverses proves. Fan el bobsleigh, el bobsleigh, els iflons i tots aquests. Llavors, el tema és que se'ls hi van acabar a mig jocs i van demanar una segona ronda. Saps allò? Un refil. Sí,
2: aquí hi ha algú que està fent negoci, eh?
0: Aquí està. Tenint en compte que hi ha diversos, més d'un, anem a imaginar, esportista que té parella estable, i que no ha de fer servir, no tiene que dar alegría a su cuerpo, Macarena, això vol dir que doncs hi ha algú que n'està gastant molts, a més d'un al dia.
2: Claro. Que no sigui pel fred, que se'n posi una cada dit.
0: Una cada dit, eh? Diu, no eren els guants d'aquests? No són neoprenos, això? No, és perquè no tinguis neonatos, la idea. Sí.
1: La gent que vaya, los jamaicanos, aquests que no han vist la neu, pues...
0: Clar, la idea és aquesta, com que van els jamaicanos a fer boxle, que no han vist mai la neu, doncs clar, diuen, bueno... Sí, sí. La neu els motiva, no? Vols dir que han vist la neu, eh? Sí. Bueno, jo tinc una teoria, a veure si me la compreu, Sergi, Marc, que és que no tenien prou neu a les pistes i en lloc de nieve tienen polvo nieve.
2: Polvo nieve, sí. De estos polvos vienen estas nieves, ¿no?
0: Efectivament, efectivament. Hi ha hagut més polvo que nieve als Jocs Olímpics, seria el...
2: Era neu polvo.
0: Mucho polvo. Hi ha hagut mucho polvo, perquè 10.000... Home... A més, hi ha una teoria. Vull dir, si són relacions, per exemple, heterosexuals, vol dir que quan dos interactuen només en fan servir un de preservatiu. És a dir, amb 10.000 poden haver estat 20.000 coits, no? Clar, vés fent números.
1: Jo crec que la teoria...
0: Així, sí, clar.
1: Crec que la teoria, com a estadista i filòsof, puc dir que hi ha poc asexual.
0: Bueno... no ho sé com surten les xifres. Vull dir, jo dic uns càlculs que vull dir que... El que vull dir és que 10.000 preservatius són més de 10.000 interaccions, anem a dir, no? És a dir, persones incloses, no? Si només són 2.800 atletes...
2: Bueno, ara sé que n'hi hagi un que sigui molt així escèptic.
0: Sí, sí, sí.
2: I quan actua sol, diríem que també...
0: Sí,
2: també
0: ja t'entenc.
2: Per una qüestió d'higiene...
0: Val,
2: doncs,
0: l'amor propi. Sí,
2: sí,
0: l'amor
2: sí,
0: propi...
2: Sí, que s'estimen molt.
0: S'estimen molt i diu, escolta, tot i així prenguem precaucions, ja que estan...
2: No fos cas.
0: A no ser, sí. Sergi, no serà... Igual a vosaltres us ha passat, Sergi, no et passa que quan vas a un hotel i veus allà que et posen sobrets de sabó, de xampú, del no sé què, tens necessitat de fer-ho servir tot?
1: Claro.
0: Com, tens... Claro,
1: ¿Para qué lo voy a dejar? Si esto es gratis.
0: Exactament.
1: Si jo en comprava un, jo en tenia un a la cartera de jove.
0: Sí.
1: I em sabia la marca i la data de caducitat.
2: Sí, que fa poc per caducar, oi?
1: Sempre la mateixa data de caducitat tenia.
2: Quina pressió, eh, Sergi? Quan s'acostava la data.
0: Quan s'acostava la data, deia, ostres...
1: Que... Ja me la vaig guardar, ja després, diu, caducava.
0: Jo crec que el Sergi va pensar, això és com els iogurts, que és igual, encara que hagi caducat, encara es pot...
2: Dura uns quants anys més.
1: S'ha d'ensumar.
0: L'últim...
1: A veure quina olor fa.
0: Exacte. L'últim que vas comprar eren pessetes. Vas comprar el pack amb pessetes. Clar, això també...
2: No, era amb rals. Ell era amb rals.
0: Amb rals, directament, eh? Mare meva.
1: Sí. Jo no comprava packs.
0: Packs no, diu. Diu, jo los comprava de uno en uno. Diu, ¿cuántos paquetes quieren? No, no, paquete el mío solo. Jo, en tot cas, el que vull...
1: Venien tot a suelto, venien cigarretes sueltes, preservatius sueltos, pipes sueltes.
0: Si suelto anava, el Sergi suelto anava aquella època.
2: Sí, anava. Aquella...

0: era com a Tertuliano.
1: Sí, endavant, Tertuliano.
2: Tot això que està passant aquí sí. és un tema d'educació.
1: Molt bé, molt bé. Desenvolupi el
2: tema. Aquestes persones no tenen ni idea de com s'obre un sobre d'aquests, ni de com es posen, i han d'agafar un altre. I és que l'obren a, no sé, d'una manera ampla, ja se'ls trenca.
1: Vale.
2: Que no saben.
3: Manual d'instruccions, sí, ves que no s'hagin passat que són xiclets, alguns.
1: No, clar. Però això que diu el Sergi, desenvolupem-ho. Hi han dues veritats aquí absolutes del que ha dit. Una és la possibilitat de... No porten arbre fàcil, com els brics, allò de arbre fàcil, i després, és a dir, que es pot...
2: L'educació sexual al col·le. Hoy mi hijo no puede venir.
1: Veus? Clar. I aquell dia s'ho perden.
2: S'ha perdido la clase. I ja...
1: Després no ho recuperen, això. Vull dir, no és allò que... Perquè diuen, entren a l'examen... Exacte, s'ho deixa per setembre. I si no vigila, s'ho deixa per al cap de 9 mesos. Saps què vull dir? Bueno, en qualsevol cas, punt 1, es pot trencar, com bé diu el Sergi. Punt 2, aquest tema que a mi sempre m'ha generat molt de dubte, que és... Quin és el dret i quin és el revés? Haurien d'anar de pintats de colors diferents perquè sàpigues en quina direcció va?
2: Jo començo a suar. Que ja se m'han passat. Ja quan aconsegueixo saber com va. No m'entra.
1: Estic imaginant la situació de dir, mira, saps què? Posem una pel·li.
3: No, però sí, ara pots anar a YouTube a buscar un tutorial.
1: Això sí, però jo crec que passa també el que diu el Sergi, que un cop ja ha acabat el tutorial, ja t'has venit abajo,
3: El tutorial hauria de ser ràpid, perquè és un tutorial que dura més de 10 minuts.
1: Sí, ha de ser un short, Ha de ser un vídeo d'aquests verticals.
3: És una urgència.
1: Sí.
2: Nos hacemos un biquini?
1: El pla biquini sempre s'ha de tenir pa de motllo a casa, i tal, per si la cosa no va, per si no ha donat temps a veure què era el dret i què era el revés,
2: I després, mucho cachondeo en los Juegos Olímpicos. Allà van i se, jajaja.
1: Sí.
2: Segur que alguns els inflen i els fan servir així com de globus i comencen...
1: Clar, bueno, s'ha comentat el cas, no?, dels que feien salt de trampolí, que es veu que s'havien injectat un àcid en el membre. Sí, perquè els hi creixés de tamany quan els dissenyaven els neoprenos. I després, durant la competició, que la cosa es venia abajo, saps?, tenien llavors més superfície i amb això podien guanyar metres. Estem parlant d'una relació entre...
3: Però guanyaven amb metres, no amb el que interessava, no?
1: No, sinó només amb... metres de salt. Sí, metres de fer el salt. No. Sí. Sí, exactament. Que també de fer el salt també se n'ha fet notícia, aquests Jocs Olímpics, que hi ha hagut un esquiador que, bueno, va confessar una infidelitat i va guanyar una medalla, però va perdre una parella. Sí, que...
3: Jo crec que això va ser que va saltar. Es pensava que se la fotia i va confessar abans de caure.
1: Sí, sí. Diu, mira, deixa'm confessar. Sí, exacte. Diu, li van sortir banyes, no?, del poco que es va pagar. Sí, mare meva.
2: És com si jo expliqués, mira, ahora me queda un capítulo para ver una serie que estoy viendo.
1: Sí.
2: Explica, a mí me
1: da igual, Està clar.
2: Jo li hauria dit, bueno, la següent pregunta, a mi què passa?
1: Total, efectivament. És que per què volem saber tant?
3: Que en lloc d'injectar-se ara el que sigui, que no s'hagin posat allà, vinga, un damunt de l'altre, preservatius per engrossar-ho.
1: També, que no... Ostres, aquesta teoria no l'havia plantejat, que potser...
3: Vinga, caputxes.
1: Más vale que eso sobre que no que falte, saps?
2: Completa la història. Això és impressionant,
1: Sí,
2: és impressionant. Per què no els obliguen a fer-ho amb un tratge de 2 metres per 2? I vinga, i tots igual.
1: Home, si és de 2 metres per 2...
3: Hi ha algú que es perdria dins,
1: Hi ha algú que dins

0: Pero de vegà,
1: planeador, arriba! Planeador!
0: Val, tu vols dir que...
2: Sí. Semblarien aquells esquirols. No,
0: aquells esquirols, sí, sí, estava pensant
1: un,
0: això.
1: Dos per dos.
0: Dos per dos és molt ample, Sergi, eh? És que és el que diu el Marc, seria...
1: Perquè sàpiga tothom.
0: Ah, vale,
3: per inclusió.
0: Però si tothom està dins del preservatiu, no serveix, Sergi. És a dir, no és extern. O sigui, és extern, però només d'una part. A l'altra banda ha de ser intern. Bueno, és igual, ja m'enteneu. Que...
1: És igual, que el tranxa mateix 2 metres per 2 metres.
0: Venga. I ja està, tots igual, eh?
1: Ja.
0: Està bé. Així ningú, així, bueno, ningú treu... Això és doping tecnològic i doping textil, podríem dir, no?, en aquest cas, perquè...
1: Sí, aquí ningú treu pit.
0: Això és veritat, sí. Això és veritat. Aquí ningú treu pit, eh?, perquè...
4: Ja, si fos una qüestió de pit, ja veuries com hi ha molt trans fent salts de trampolí.
0: Oh, clar. Salt de transpolí seria en aquest cas, no? Seria salt de transpolí.
1: Aquí se llevaban mucho, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Voy para allá y yo también vengo.
0: Tu vols dir el voy, voy, voy, no? M'agrada molt la versió voy para allá, sí, de la Sabrina, eh? Sí, sí, el voy para allá, sí, sí, efectivament.
1: I ahí vino el grupo Pet Shop Boys.
0: Pet Shop Boys, efectivament, els nois de la... dels peixos. Sí, sí.
1: O
0: Los
1: Angeles de Charlie.
0: Exactament. Exactament. Escolteu una cosa, a més que hem guanyat a espanyols, han guanyat medalla en uns esports que jo a vegades no sé ni, no sabia ni que existien. Ens falta cultura d'esports d'hivern, eh?
4: No, és que si no ens inventem esports no guanyem res.
0: Clar, clar, calia inventar-lo, no?, per poder tenir alguna opció, eh?
4: Alguna medalla, sí. Però mira que amb la quantitat de neu que tenim per aquí i no tenim gent, que se'n vagi allà a fer servir això, els preservatius?
0: Sí, sí, sí, bueno, perquè, mira, deu dir, nosaltres som més, allò, som més del calor, no?, que diuen, i
4: sí.
0: Tot això et quedes una mica fred, no? Però...
1: Sí. Sí, sí, sí. Nosaltres som més de pel·lícules de Benidorm, Marbella...
0: Sí, senyor, sí, senyor. Clar, la pel·lícula que venen les sueques, no era que nosaltres fuéssemos, que nos vamos pa Noruega! No, clar, era que venen les sueques...
1: Sí, claro, vete a un càmping de Noruega.
0: Sí, exacte. Allà sí que costa...
1: Hay unos allí midiendo la atmósfera o no sé qué.
0: Sí.
1: ¿Pero esto qué es?
0: Exacte.
1: ¿La piscina?
0: Sí, exacte. Costaria una mica... L'esport en sí que vam fer medalla es diu esquimo. Sí. Sí.
4: Sembla que t'estigui això d'esquimo, de prendre el pèl, no?
0: Sí, t'han esquimat, mira, m'han esquimat.
4: Sí.
0: O esquimono, no? Que en tot cas seria més, pues, jo que sé, de karate, jiu-jitsu, judo, alguna cosa d'aquestes,
4: sí,
0: no?
4: Que ara tenen una pista de gel, també estaria bé, no?
0: Pues mira, seria fabulós, perquè diu, mira, ha tingut una patinada, una relliscada, un... Bueno,
1: ai, vale, vinga. Jo esquimo, jo també.
0: Sí. Exacte, t'esquimo molt, eh? O, és que és...
1: Però... Tu em refereixes a l'esquí de muntanya.
4: Però aquí guanyaran...
0: Sí, suposo que sí, però...
4: Sempre guanyaran els esquimals, no?
0: Exacte, l'esquimo, que sí, sí, deu ser això, deu ser esquí de muntanya, l'esquimo deu ser l'esport oficial dels esquimols, no?
1: Mira, iba perdido hasta que ahora me enteré de lo que es, porque yo decía esquí de montaña y claro, esquimo yo era aquello que te arrastra el perro.
0: Sí, sí, sí, sí. Esquimo, sí, els huskies, no? Esquí husky seria en aquest cas.
4: No hi ha en els Jocs Olímpics d'hivern a Mushin?
0: Mushing, sí.
4: Que fan trineu amb gossos.
0: Amb gossos.
4: No? No
0: hi ha? No, si són els huskies... no, els mushings és allò que són les magdalenes amb coses a sobre.
4: Muffins.
0: Ah, muffins, això. No.
1: ¿Es el mundo real o no? Porque mushing, petting, pero esto que esto...
0: Escolta,
1: bueno,
0: sí.
1: A ver, total,
0: sí.
1: Ahora, es como lo de los gerentes. Abans, oh, el gerent d'aquesta empresa... Ahora le llaman el CEO. Digo,
0: el CEO.
1: ¿Qué es?
0: Que es fer-li un feo. És fer-li un feo total.
4: El feo, el bueno y el malo.
0: Seria una gran pel·lícula, el feo, el bueno y el malo, aquest, mare meva. Déu-n'hi-do.

0: Escolta, i si fessin una sèrie de televisió, seria Starkey i Hash, no? O Hashky, és Hashky.
1: Sobretot, jo era Starkey.
2: Hashky i Hash.
0: Exacte, el Hashky i Hash. En fi, bueno, exacte, escolta, penseu més jocs, més esports que podrien funcionar en els Jocs Olímpics, que hem d'anar acabant la funció, va. Pensem-ho per la propera setmana, esports a fer amb gossos i sense gossos que podríem ser bons en els Jocs Olímpics. La setmana que ve, amb els tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Esquimo! Esquimo!
1: S'ha portat la tertúlia.

Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Avui viatgem als feliços anys 20 i ho fem per retrobar-nos amb una de les més cèlebres ballarines de tots els temps, Josephine Baker. Baker fou una ballarina i cantant francesa que va néixer als Estats Units i que va convertir-se en una de les artistes de varietats més populars de França. A més, va ser la primera dona negra a protagonitzar una pel·lícula de renom l'any 1927. Però no només això. Josephine Baker també és coneguda pel seu important paper en el marc de la resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial, així com pel seu suport al moviment dels drets civils. Baker va créixer en la pobresa. De fet, entre els 8 i els 10 anys no va poder anar a escola perquè havia d'ajudar a mantenir la seva família. Tanmateix, s'apassionava per la dansa. La seva carrera artística aviat la va portar primer a Nova York, a Broadway, i després a França. Baker va causar sensació a París. Vestida amb una faldilla de plàtans falsos, va ballar l'anomenada dansa salvatge. Ho feia, a més, a ritme de Charleston, una música encara desconeguda a Europa. D'aquesta manera, Baker va despertar l'entusiasme parisenc pel jazz i les músiques negres, i ella i el seu talent van voltar arreu del món. Però la seva història no s'esgota en la dansa. Des del començament de la Segona Guerra Mundial, Baker va formar part de la resistència francesa contra l'ocupació nazi. Durant la guerra va fer d'agent de contraespionatge i va col·laborar amb la Creu Roja. A les seves missions va arribar a fer servir les seves partitures per ocultar missatges. Bye, bye, La seva

0: Trajectòria com a artista i activista és plena d'obstacles a causa de la seva classe, el seu gènere i el seu color de pell. Tanmateix, Baker no només va tenir sort, sinó que va saber jugar amb el seu personatge i posar-lo al servei de la llibertat política. Aquesta cançó que sentiu, on recorda com estima París, era la seva preferida.
1: Bye, bye, Blackbird. Somebody wait for me. Look at me, go with me. Bye, bye, Blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they all have me. Gonna pack my bag, bright light. I'll arrive late tonight.
2: Onda Cero Catalunya.

0: Si alguna vegada la televisió ha estat un experiment sociològic col·lectiu, probablement va ser el dia que Telecinco va posar en antena un grup de japonesos intentant creuar ponts impossibles, saltant pedres falses i acabant de cap dins d'una piscina de fang, mentre dues veus en off els deien coses que ni el seu enemic més cruel s'atreviria a comentar en veu alta. I és que parlem d'un invent que es deia humor amarillo.
1: A mí me gusta el humor blanco.
2: A mí me gusta el humor negro.
3: A mí lo que me gusta es el humor verde.
1: El mejor, el humor amarillo.

0: ¿Majadero?
1: ¡Qué difícil! ¡Todos le pegan!
0: Bueno, pues sin más preámbulos vamos al tema. ¿Sabéis lo que significa ir al turrón? ¿Lo sabéis? ¡Pues al turrón!
2: El que al Japó era un concurs d'obstacles amb un to humorístic, aquí es converteix en una comèdia absurda, irreverent i descaradíssima, gràcies a les veus de Juan Herrera i Miguel Ángel Coll. Ells no només traduïen, inventaven personatges, diàlegs i una narrativa paral·lela que transformava el programa en una peça única de la televisió espanyola. A partir d'aquí, els participants japonesos deixaven de ser simples concursants per convertir-se en caricatures. Naixien noms mítics com El Chino Cudeiro, Dolores Konichiwa, El Doctor Cabeza de Huevo o Pepe Livingston. I el que passava a la pantalla esdevenia gairebé secundari. El que realment importava eren els comentaris. I quins comentaris! Aquells actors de doblatge convertien cada caiguda en un gag. Si algú relliscava, li deien que anava directe a la Seguretat Social. Si algú quedava atrapat en una prova, comentava que ja no el trobarien ni amb un radar. I si algú sortia malparat, doncs directament li dedicaven una petita autòpsia verbal.
3: Hola, hola, hola, hola! Hoy vamos a aprender muchas cosas. Nos sentiremos como niños. Niño, estate quieto, que estoy presentando un muro amarillo. Esto va a ser como la vuelta al colegio, súper divertido. Niño, que te estés quieto una vez y no me pegues patadas. Vamos a ver, me dejas presentar y luego jugamos un rato, ¿vale? Te tiro unos pelotazos en la cabeza o algo así. Bueno, como estaba diciendo... Oye, ahora que lo pienso, seguro que eres un niño porque tienes cara de viejo. Pareces un abuelo.
4: Soy un niño y me llamo Chencho.
3: ¿Cómo?
4: Chencho.
3: ¡Ay, Chencho, qué majo eres! ¿Quieres ser mi hijo? Te puedo enseñar todo lo que sé, que tampoco es mucho. ¡Qué mono es el niño este!
2: Tot això en un programa que s'emetia a la franja de sobretaula, és a dir, en horari infantil, un detall que explica perfectament el caràcter experimental de la Telecinco de l'època, una televisió privada que encara no tenia massa clar si volia educar, entretenir o directament deixar el públic en estat de xoc. El resultat va ser que aquell humor amarillo es va convertir en un fenomen televisiu immediat. No era només el que passava al concurs, era la sensació que allò era una cosa absolutament nova, diferent i imprevisible. Les proves del format japonès eren espectaculars per a l'època. Els concursants havien de travessar passarel·les inestables, esquivar boles gegants, caminar sobre roques flotants o superar circuits plens de trampes. L'objectiu final era arribar al castell de Kitano i possiblement participar en una batalla final contra els seus guardians. Però el que aquí feia gràcia no era si arribaven o no. El que feia gràcia en el nostre país era veure'ls fracassar de la manera més aparatosa possible. I és que, de fet, el públic espanyol no recordava ni el nom japonès del programa ni la seva dinàmica real. El que recordava eren els personatges del doblatge. Era una reinterpretació tan profunda que, per a molts, Humor Amarillo era un programa espanyol fet amb japonesos.
3: La pequeña muralla china.
0: Una prueba con la que diferenciaremos el concepto de dignidad
3: del concepto hacerlo de culo.
0: Muy similar al concepto hacerlo como el culo.
3: Y que está relacionado con el concepto voy de culo.
0: Gracias a esto comprendemos la expresión caraculo.
3: Y gracias a la cámara lenta podemos comprender bien un popular dicho japonés.
0: Esto está más lleno que la pequeña muralla china de humor amarillo.
3: Es una frase que se dice siempre que hay muchos japoneses reunidos en un espacio muy reducido.
0: Como el metro, un piso, la calle...
3: Vamos, en cualquier sitio. En Japón siempre hay mucha gente junta.
2: També s'explica que el doblatge era pràcticament una paròdia independent del format original. El que deien els participants japonesos no tenia cap importància. El que deien els actors de doblatge era el que construïa el relat. Quan parlem d'humor amarillo, de fet, aquest estil irreverent i desenfadat defineix una manera de fer televisió. Era humor físic, però també humor verbal. Era una competició, però també una sàtira contínua. I això li va donar una vida molt més llarga i recordada que no pas al Japó. En el seu país d'origen, el format ja havia estat un èxit, però aquí es va convertir en una icona cultural. Es va emetre durant 5 anys seguits i es va mantenir en la memòria col·lectiva molt després de la seva desaparició. Hem de posar-ho tot en context. Humor Amarillo formava part de la primera etapa de Telecinco, una televisió que apostava per l'humor més salvatge i menys políticament correcte que es recorda. Era el moment de Pressing Catch, de VIP Noche, de Blando se entiende la vasca i, evidentment, aquest programa japonès que convertia les caigudes en una obra d'art.
0: Però ara veamos un término que és molt difícil d'explicar.
3: Exactamente es el término se te ve en la braga, niña. Espero que lo hayáis entendido.

És cert que a la vida no hi ha fórmules màgiques, però sí que hi ha eines o metodologies o aprenentatges que ens poden fer bé, que ens poden servir. Potser no tots, però potser alguns. I de cada llibre, de cada història, de cada contingut que ens comparteix la gent, doncs sempre podem trobar alguna cosa, allò que ens vagi bé a nosaltres, no? No cal que sigui tot, però si és alguna cosa ja pot ser d'utilitat. L'altre dia vaig poder entrevistar al meu canal de YouTube a Sergio Fernández, que és autor de Los 10 poderes para diseñar tu vida. Aprende a dominarlos y vivirás con plenitud. Un llibre en el que Sergio ens explica

0: Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Hi havia... Bueno, quan encara no se sabia ni què eren pràcticament les càmeres ocultes, hi havia unes pel·lícules, no es feia ni en televisió, eh? Hi havia una pel·lícula que va fer en Summers que era Todo el mundo es bueno, no? I que venia a reflexar, doncs, com reaccionava la gent quan no sabia que hi havia una càmera.

0: reflectia una mica el que era la societat, i era una crítica a dir que nosaltres pensem que tot el món és bo, però potser no ho és. És més, no ho és, fem spoilers. Hi ha llibres que ens ajuden a comprendre una mica millor com és la gent, i és el llibre Las 10 leyes para ser jodidamente irresistible. Todo lo que debes saber para lograrlo, casi todo, del Víctor Amat. Víctor, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, encantat de ser aquí, clar. Que guai.
0: És que és això. Tenim una tendència natural. Si preguntéssim a la gent, tothom et diria, home, sí, jo vull ser bona persona, jo vull ser bo, tal, etc. Però llavors pensaries o tendim a pensar que tothom ho és. I aquí ens demostres en el llibre que no és així, i el que cal és fixar-s'hi molt en la gent, eh, que sí?
1: Exacte, has fet una molt bona lectura. Hi ha dues coses, no? Primer, és que és cert que n'hi ha gent que no és bona, això està clar, però el que a vegades no està tan clar és que per ser realment bo s'ha de ser una mica més dolent, no? Aquesta paradoxa, sí. Aquesta paradoxa de dir... O de veritat, a vegades ha de ser una mica dolent.
0: Mm-hmm. Perquè si no, el problema, hi havia un llibre del Xavier Guix que deia el problema de ser demasiado bueno, no? I és que fins i tot quan tu eres molt bo, doncs et prenen el pèl, perquè ja van directament a buscar les teves debilitats. Per tant, hem de saber les nostres debilitats i hem de saber llegir a les persones, oi? Tu en el llibre ens expliques moltes eines per poder identificar com és la gent. A partir d'aquí ja veurem el que passa, no? Però com a mínim veure'ls venir.
1: Sí, exacte. És a dir, el llibre no deixa de ser una mena de manual de com poder ser més persuasiu, perquè el que busquem és el d'aconseguir ajudar la gent. Uh-huh. Per tant, aquí el que vull és ensenyar al lector i a la lectora a que aprenguin les tècniques que utilitzen, doncs, aquests personatges més perversos, aprendre les seves pròpies tècniques per poder-les utilitzar, doncs, a favor propi o a favor d'un altre. No?
0: Uh-huh. I a més, quan està escrit amb tant sentit de l'humor i amb tanta ironia, és un plaer anar aprenent coses i alhora anar-te divertint. Parles des del principi d'un dels capítols de, dius, armes i escudos. I és que aquí tant hem de saber atacar, entre cometes, com defensar-nos, eh, que sí?
1: Clar, perquè moltes vegades, per exemple, quan una persona té, diríem, un narcisista o un psicòpata al seu voltant, normalment s'identifiquen aquestes persones de manera quasi immediata. I quan identifiques aquestes persones, el que fem moltes vegades és posar-nos a les defensives, és a dir, defensant, tractem de defensar-nos. I aquest és un error estratègic. És a dir, el que hem d'aprendre és a com sobreviure a aquestes persones ballant amb elles, sí, no? Un sí. Tipus de música diferent. Perquè, clar, no li pots posar límits amb aquestes persones. Per exemple, gran part de la psicologia popular avui dia està basada en diríem, ensenyar les persones a posar límits. Però és que amb aquest tipus de personatges no els hi pots posar límits. Has de saber com... Exacte, no? Diria una cosa que està molt, molt lletja o és molt antiga, que seria saber com torejar-los,
0: sí,
1: no?
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, sí, girar la truita, no? Aprofitar la... Igual com la gent que fa arts marcials, no? Que és aprofitar, doncs, l'atac, no? De l'altre per fer-lo caure, no? És fantàstic això que ens explica el Víctor, perquè realment, tot i que la psicologia ens pot aportar moltes eines i etc, està molt bé, però la realitat és que si tu tens a la teva feina, no? Un company de feina, ja no dic si és un cap teu, no? Si és un jefe, però si tu el tens allà, és que no el canviaràs, no la canviaràs, per tant, el que has de fer és aprendre a lidiar amb la situació. I això vol dir conèixer bé les eines i saber que, per exemple, en el cas d'un narcisista, doncs hi ha un moment que t'estarà fent la rosca no barbaritat i l'endemà t'humillarà, per exemple. Per tant, has de saber com va això i no humillar, o sigui, no venir-te abajo, no? Com si diguéssim, quan t'humilla...
1: Sí, sí, sí. No doblegar el genoll. Sí. És que és així. A més, aquestes persones busquen el poder, per tant, a mida que vas pujant en una determinada escala professional, vas trobant més percentatge d'aquests tipus de personatges, no?
0: Exactament.
1: Aleshores, clar, si tu... Però no solament això, si te n'adones, estem en un món que premia això. És a dir, estem en un moment social on es premia doncs, aquest tipus d'habilitats. És a dir, si tu tens una gran empresa i vols contractar amb una persona, contractaràs probablement una persona amb un perfil molt narcisístic o molt psicopàtic, no? Gent que se sap vendre molt bé, que no té escrúpols, que pren decisions ràpidament sense tenir massa empatia, no? Aleshores, estem en un món on tot això és premiat per un costat i per

0: L'altre costat, no aprenem, no?, quines coses hem de fer per poder manegar-nos amb aquestes situacions.
1: Totalment, totalment d'acord. Per això us dic que és molt útil el llibre del Víctor, perquè, per exemple, quan diem... avui sempre hi ha hagut, Víctor... Nosaltres som molt joves, el Víctor i jo, som més o menys la mateixa quinta i som molt joves, Però vull dir que, com que ja hem vist alguna primavera, que es diu així, doncs hem vist que, clar, sempre hi ha hagut la gent que ha volgut destacar, la que ha sigut una mica trepa, per exemple. Això ha passat sempre. Però, clar, hi havia molta gent, o la majoria de gent, doncs ja estava a gust passant desapercebuda. Però avui en dia, amb les xarxes socials, estem incentivant, el que ens deia el Víctor, que estem incentivant a que tothom vulgui lluir, a que tothom vulgui exagerar. Llavors, clar, tot això fa que l'ambient sigui molt més hostil en general. Per això m'encanta, i m'ha semblat un dels que m'ha cridat més l'atenció del llibre, un petit capítol que parles de no tenir personalitat com a eina, com a arma, no? El fet d'estar alerta, perquè això és molt interessant, això que ens expliques.
0: Sí, perquè en realitat, si tu et fixes, què fa irresistible a una persona? Clar, serà subjectiu. A cada persona, sí. A cadascú de nosaltres ens agradarà un tipus de persona. Però el que sí que és molt important és que per deixar que algú entri dintre de la nostra bombolla íntima, generalment trobarem una persona que farà el possible per ser com del nostre equip. Mm-hmm. És a dir, l'empatia, no? L'empatia, que és molt tribal, el que busca és jo sóc com tu.
1: Sí.
0: No?
1: Busca, per pertany busca... a la tribu, no? Perquè et deixis entrar a la cova.
0: Exacte.
1: Això no ho vam viure, el Víctor i jo, Vull dir, tenim uns quants anys, però no ho vam viure, allò de les coves i els mamuts i tot això.
0: Però ens ho... Encara, però per poc,
1: Per no poc, per, va ser... Per poc. Bé, ens ho explicaven els nostres avis, per poquet va anar. Però és totalment així. Era una qüestió de supervivència, no?
0: Exacte. Aleshores, bueno, una de les primeres habilitats que aquestes persones despleguen sempre, que fan fer-te sentir com si haguessis trobat la persona de la teva vida, no? Sí, sí. O la teva ànima bessona, és semblar que són exactament del teu equip. Mm-hmm. I això és el que a vegades ens fa baixar la guàrdia. Mm-hmm. Hem d'aconseguir, si ho volem utilitzar al nostre favor, que l'altra persona ens vegi com ells són, no? Mm-hmm. I això, vulguis que no, només pot venir a través de l'observació i de l'escolta. Paradoxalment, per ser irresistible, has de saber escoltar bé, no?
1: Que interessant. O sigui, és a dir, hem d'estar en un petit estat d'alerta. És cert que això ens pot portar, depèn de la situació, doncs es pot generar doncs el que ara s'explica del cortisol, etc. Però és que al final és una qüestió de supervivència. És a dir, hem de saber on estem i hem de tenir un punt d'alerta sempre. Parles de l'utilització, és una de les lleis, perquè el Víctor ens posa aquí 10 lleis, que això ens ho hem d'aprendre com los 10 mandamientos,
0: És que, clar, és que jo vaig anar a col·legi de curats, clar, vaig anar a col·legi...
1: Això de 10 va molt bé. Mira, només podries dir, per si fas pel següent llibre, Víctor, que diguis les siguientes 10 lleis, diu, i has de posar, la sexta te sorprenderà, perquè això avui dia es fa servir molt, això de...
0: Perquè així la gent aguanti fins
1: Exacte.
0: A la sisena, no?
1: I ja que estàs a la sisena, doncs mira, ja me l'acabo, ni que sigui, no?
0: Cau.
1: Parles d'una de les lleis que m'ha quedat molt l'atenció, és evident que és així, que és la utilització de la debilitat, no? De les debilitats. Mm. Això tant ens serveix per detectar l'altre, imagino com per detectar-nos les nostres pròpies, no? És important conèixer també les nostres debilitats.
0: Bueno, clar, perquè una de les propostes que faig, inclús en un llibre anterior que es deia Autoestima Punk, precisament és això, quan un és capaç de conèixer i reconèixer les seves pròpies vulnerabilitats, en lloc de voler canviar-les, que és tot el que ha intentat la psicologia popular en aquests anys, no? És a dir, s'ha intentat d'una manera de que tu aprenguis a ser d'una altra manera, i en canvi jo defenso la idea de dir, no, quan tu et coneixes bé, i això és algo que, per exemple, el màrqueting fa molt bé, no? És com podem convertir les nostres debilitats en punts forts per la gent que ens mirarà, no? I ara, com tu deies abans, amb el tema de les xarxes socials, el que busquem és guanyar un tipus d'autoritat, però guanyar aquesta autoritat moltes vegades passa per poder-se reconèixer com és un, perquè, clar, al final, la gent perfecta t'acaba donant una mica de, no?, una mica de polleguera. Vull dir que a mi em treu de polleguera, la gent perfecta. Vull dir, m'agrada molt més aquella olor d'imperfecció, no?
1: Sí.
0: Em sembla més autèntica.
1: Sí, sí, sí. Hi ha una llei que li hem de preguntar, que ens doni unes pistetes per saber què trobarem, perquè és la llei del jabón lagarto, és que és meravellós. És que és meravellós.
0: Bueno, t'he de dir que els mil·lennials... sempre em deien, però això el jabón lagarto què és, no?
1: Totalment. Entenc que és allò d'ensabonar una mica, no?
0: Bueno, no és tant ensabonar, és més com posar quan un parla, no? Mm-hmm. És a dir, moltes vegades parlem des de, el que et deia abans, des de l'autoritat i ens posem en un mode una mica pretensiós.
1: Ja.
0: Mm-hmm. I aleshores el que és molt important perquè l'altre no se senti vulnerat, no? I per poder ser més persuasiu i més irresistible, és parlar d'una manera que permeti donar la teva opinió d'una manera suau.
1: Mm-hmm.
0: I això pues, ho ven, per dir-ho d'alguna manera, ho ven com aquest sabó que li podem que podem aplicar a les frases que diem, intentant pues, dir, pues mira, déjame que per exemple, no? Tu algú m'explica a mi una cosa, jo a la meva consulta m'explica un problema, pues dic a veure si ho entes bé, o per mi és molt important ajudar-te, i com vull ajudar-te vull saber si estic interpretant bé el que m'estàs explicant. És a dir, utilitzar aquest tipus de suavitzants per poder després tu dir la teva.
1: Està molt bé, perquè això el que fa, primer, és confirmar que estàs escoltant, que tens un interès.
0: Exacte.
1: I a partir d'aquí, doncs, t'assegures, és una manera d'assegurar-te que reps la informació correctament i que, per tant, podràs fer una interpretació correcta, no? Això, per això és tan important, i trobo molt, molt important des del punt de vista de la docència, que ensenyem a comprendre les coses. El que abans fèiem allò dels problemes, no?, que es deia, és a dir, que era tan important entendre l'enunciat, no? I en aquell moment et podia donar molta ràbia, és evident, però amb el temps te n'adones que una de les coses més importants a la vida és saber llegir bé, no? Llegir ja és no només text, sinó també a les persones i a les situacions. A partir d'aquí, perquè si comprenem una cosa malament, és impossible que allò funcioni i al final acaba sent una pèrdua de temps, siguin relacions, sigui amb feines, sigui en el que sigui.
0: Sí, sí.
1: Molt interessant. Una de les coses que ens explica el Víctor Amat a les 10 leyes para ser jodidamente irresistible té molt a veure amb aquesta, diguem-ne, límit, línia tan fina que divideix el que seria doncs el carisma, l'autoestima i també una mica doncs el que se li diu el síndrome de l'impostor, que en molts casos a veure gent que no és que tingui el síndrome de l'impostor, és que és un impostor directament. Vull dir que a vegades també clar,
0: és que l'impostor no té síndrome de l'impostor. Normalment clar, per mi el síndrome de l'impostor és un indicador té una persona que vol aprendre i que vol millorar.
1: Mm-hmm,
0: perquè al final, clar, la gent diu, és que jo a vegades em venen a consulta i em diuen, és que tengo el síndrome de impostor, a ver si m'ajudes a quitar-me. No, no, si és que el síndrome de l'impostor està bé que estigui. El que no t'ha de paralitzar, no t'ha de paralitzar. No?
1: Exacte.
0: Entenc que és una molt bona manera de motivar-se, perquè aleshores penses, bueno, jo puc fer més, o puc millorar, o puc presentar-ho d'una manera més acurada, això que jo vull dir. Però el que és molt important és que aquesta emoció no et bloquegi, no et paralitzi.
1: Uh-huh. El llibre ens va explicant diferents lleis, diu 10, però en veritat n'explica moltes més, perquè són moltes les històries que o les conclusions que entenc, Víctor, que moltes te les vas trobant a mida, doncs la gent et va consultant i vas aconsellar, oi que sí?
0: Clar, el llibre apareix per dues raons, si vols, aparentment confrontades, però que jo he intentat juntar amb el llibre. No? Per exemple, per una banda, jo fa molts anys que faig formació en comunicació persuasiva per professionals de la salut, és a dir, entreno metges o infermers, o dietistes, nutricionistes, psicòlegs, perquè parlin d'una manera més eficient i perquè puguin ajudar les persones a modificar allò que pensen. Això és, diríem, la meva tasca, amb això pago la hipoteca. Però després tinc la consulta, on a la consulta rebo persones que moltes vegades es presenten com a víctimes, no?, de gent, diríem, malintencionada, que han volgut, pues, jo què sé, o manipular-les. O...
1: Sí.
0: Aleshores jo pensava, per un costat estic ensenyant als professionals a parlar d'una manera,
1: molt
0: i per l'altre costat veig com quan aquesta manera de parlar s'utilitza de manera perversa fa molt de mal. Pues, potser, vaig pensar dintre del meu cap, fer un llibre on pugui juntar les dues coses, aquells coneixements que jo he desenvolupat al cap de molts anys, i també veure aquests 30 anys de pràctica clínica que vulguis que no, amb el dia a dia acabes aprenent també com pots ajudar la persona. No?
1: I tant,
0: per això el llibre el que busca és

0: una mica ajudar la persona bona, no?, a poder tenir més mala llet, no?
1: És fanta... si em permets la comparació, a veure si me la compra, seria com l'algoritme que ens recomana els això no és dolent quan més sapiguem com funciona, no?
0: Exacte.
1: Que és molt similar en el sentit de que si tu saps com funciona, també saps en quin cas desconfiar més o confiar més en el criteri de selecció que fa per tu. La informació és poder, no? I aquí el que estàs donant és poder a través de la informació.
0: Sí, i et diré més. Jo afegiria, a més, una idea en la qual jo m'imagino que el món és una piscina, no? Uh-huh. M'imagino que en aquest moment l'aigua de la piscina és, diríem, aquest perfil narcisista.
1: Sí.
0: És a dir, ara has de destacar, sigui per el que sigui. A vegades pots destacar per ser tímid, eh? Uh-huh. Vull dir que tu pots destacar de moltíssimes maneres. Aleshores, si a tu entres dintre la piscina però no saps nedar, ningú et demana que siguis el campió olímpic, eh?
1: Correcte.
0: Sempre hi haurà un campió olímpic, però tu has de saber nedar. I el problema és que no sabem nedar en un món en el qual l'aigua s'ha convertit en un espai narcisista. No?
1: És fantàstica aquesta analogia, perquè té aquest punt de dins d'aquesta mateixa piscina hi ha qui simplement vol sobreviure, hi ha qui
0: exacte.
1: Vol destacar, hi ha qui vol triomfar, però el que és important és que no ens ofeguem, no?
0: Exacte.
1: I això
0: exacte.
1: Seria, és molt interessant per visualitzar tot el que ens explica Víctor en el llibre, que una de les conclusions que treu, només us destaco una, perquè crec que és molt, molt, molt important, que és reaccionar, diu, reacciona frente a inesperado. Crec que és una de les màximes, no? És a dir, tinguem quantes més eines millor, quants més recursos, quants més coneixements millor, però a partir d'aquí tot això només ens serveix per reaccionar davant de lo inesperat, eh, que sí?
0: Bueno, és que al final, mira, jo me n'enfoto molt de tots aquests gurús de la psicologia que hi ha, no? L'altre dia sentia una gurú molt coneguda que deia que nos preocupamos del 90% de coses que no passen nunca, no? Jo no, aquesta frase jo crec que ha tingut molt d'èxit, no? Ens preocupem
1: sí.
0: d'un 90 i pico per cent de coses que no passen mai. Però és que en realitat la vida et dona pel sac
1: sí.
0: just amb aquell 1% de coses que no havies previst que et passaria, no?
1: Per Correcte.
0: Tant, clar, jo dic, bueno, per això moltes vegades la por justificada. La gent
1: sí.
0: diu, bueno, però això no ha de passar. Bueno, no passa fins que no passa, no? Per tant, aquesta flexibilitat que requereix l'ésser humà ha de ser flexible perquè, clar, en qualsevol moment es pot girar la torna. I hem de... No necessitem estar previnguts en termes de planificació, sinó ser flexibles, de dir, bueno, cuando pase algo inesperado, pues tendré que hacer algo diferente, ¿no?
1: Totalment. És fantàstic i és totalment així. Jo afegiria, per concloure, que dir que no és contradictori el que diuen d'això del 90% amb el que diu el Víctor, és que precisament jo crec que el que s'ha de fer és tenir una escolta activa, no? Validar les emocions de la gent. I si algú es vol preocupar per una cosa... no li hem de dir no et preocupis, preocupa't, perquè això és una qüestió instintiva, no? Al final, el que hem de fer és sobreviure, no? Per tant, qui li vagi bé el consell de dir, escolta, moltes coses no... Ah, vale, i li va bé, fabulós. Però qui digui, no, és que amb això em preocupa molt, doncs endavant, perquè si et preocupa molt, posem-hi eines i analitzem i mirem com ho podem solucionar. Però hem de validar la gent. El que hem de fer és empoderar-la amb eines i amb llibres, com el del Víctor Amat, Les 10 leyes para ser jodidamente irresistible. És fantàstic, Víctor, el llibre. Desitjo molts èxits i a seguir ajudant a molta gent.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

I aquesta edició especial de Nits de Ràdio Verano arriba a la seva fi. Espero que tingueu un dia fantàstic, que gaudiu, encara que us toqui treballar o no, doncs gaudiu d'un dia que sigui espectacular. Nosaltres ja sabeu que tornarem quan sigui el mes de setembre, ja estem agafant energies i ganes per acompanyar-vos, però us volem aquests dies d'estiu acompanyar amb el millor de la temporada, la de gent que ha passat pel programa, i us anem recordant. Que tingueu un dia fantàstic. Adéu-siau.

0: Primera vez el público del Teatro de Títeres del Retiro de Madrid podrá valorar cada representación mediante una sencilla votación. La compañía ganadora recibirá además el premio del público FIT Madrid 2026. Este festival se inaugurará el próximo jueves. Se harán 12 noches, 16 funciones a cargo de 5 compañías internacionales y 7 nacionales.
1: Onda Cero Santander, Alicia Real.
2: Cantabria volverá a ser uno de los lugares privilegiados del próximo eclipse parcial de luna que tendrá lugar el 28 de agosto. En esta ocasión será durante la madrugada, cuando sea visible esa luna roja parcialmente, podrá contemplarse a simple vista y sin protección especial.
1: Y cerramos ronda en Onda Cero Oviedo, Arturo Téllez.
3: Duro Felguera, empresa rescatada por el Estado en la pandemia, vuelve a los beneficios, algo más de 5 millones. La firma de ingeniería de origen asturiano, propiedad de inversores mexicanos, convoca junta de accionistas para autorizar la construcción de una central de energía en México por 210 millones de euros.
1: 3 minutos y llegamos a las 8, las 7 en Canarias.
4: Onda Cero Tarragona, la radio que te escolta.
5: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: Viatgem al sud-est de Mèxic, a la península de Yucatán, per descobrir Campeche, una ciutat colonial oberta al Golf de Mèxic i protegida per muralles. El seu nom complet és San Francisco de Campeche i el centre històric forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Aquí el primer que crida l'atenció és el color. Cases baixes pintades de groc, blau, rosa o verd, finestres amb reixes de ferro, carrers rectes i tranquils i, de tant en tant, una porta monumental que recorda que aquesta va ser una ciutat fortificada contra els atacs pirates. Campeche encara conserva trams de muralla, baluards i dues portes històriques, la Puerta de Tierra i la Puerta de Mar. Es pot caminar pel centre, entrar al baluarte de San Francisco, passar per la plaça de la Independència i arribar fins a la catedral, amb les seves dues torres blanques dominant el perfil de la ciutat. A la tarda, el passeig natural és el Malecón, una avinguda ampla davant del mar on la gent surt a caminar quan baixa la calor. El Golf de Mèxic no té aquí la imatge de platja turquesa del Carib, però sí postes de sol molt netes, barques, aire salat i un ritme molt més local. A taula, Campeche té una cuina marinera i yucateca. El plat més conegut és el pan de cazón, capes de truita, fèsols i peix, cobertes amb salsa de tomàquet. També hi ha camarons de coco, pop, peix en escabeig i plats amb achiote, taronja agra i xili habanero. I si es vol completar el viatge, molt a prop hi ha Etna, una zona arqueològica maia amb grans plataformes de pedra, temples escalonats i espais molt menys coneguts que altres jaciments de la península. Campeche és muralla, color, mar i història colonial. Una ciutat per caminar sense grans distàncies, menjar producte de costa i descobrir un Mèxic menys saturat que el de les grans rutes turístiques del Carib.
4: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
1: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Buenos días, desde Onda Cero.

0: Hi ha ocupat el voral en sentit sud per un camió avariat i això provoca intensitat. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda d'Alt, hi ha intensitat entre l'Nus de la Trinitat i la Via Júlia en sentit llibre per un vehicle avariat que talla un carril i retencions entre Horta i Collserola en tots dos sentits per obres. I la Ronda Litoral de Barcelona, la B10 i A4, de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. La boira, a més, redueix la visibilitat a la 2 entre Montmaneu i Ribera d'Ondara i cal extremar la prudència en aquest tram. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al temps, avui dimarts serà una jornada força tranquil·la. Predominarà l'ambient assolellat a bona part del territori, tot i que s'esperen ruixats aïllats a l'interior nord-est. Hi ha avisos, això sí, per calor i per calor nocturna. De fet, al litoral hem tingut una nova nit tòrrida, és a dir, els termòmetres no han baixat dels 25 graus. Barcelona ja ha batut el seu rècord de nits tòrrides aquest any. Quan a les temperatures que tindrem al llarg del dia d'avui, tindrem màximes de 33 graus a Barcelona i Tarragona, 36 a Girona i 40 a Lleida.
2: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
1: L'envelliment de la població catalana està transformant el mercat laboral. Cada vegada es necessiten més professionals per cuidar persones grans i dependents, una demanda que continuarà creixent durant els pròxims anys, ens ho explica en Ricard Jiménez.
3: Segons el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, aquest fenomen ha impulsat el que es coneix com a Silver Economy, és a dir, totes aquelles activitats econòmiques vinculades a l'augment de l'edat de la població. Miquel Carrión, subdirector d'Ocupació Juvenil i Qualificació Professional, en declaracions a Onda Cero.
4: Ja des de fa anys s'ha constatat que està havent un increment en les feines relacionades amb el que és l'atenció, la cura i el suport a les persones grans. De fet, hi ha tota una línia que s'anomena la Silver Economy, no? Que és doncs, tota aquesta economia, i entre d'altres, doncs, tot el que són nous llocs de treball que estan vinculats a la... l'increment de l'edat de la població.
3: Per donar resposta a aquesta necessitat, el SOC impulsa certificats professionals que permeten treballar tant en residències com en serveis d'atenció domiciliària. Cada any, unes 5.000 persones obtenen aquesta acreditació i actualment més de 3.300 alumnes s'estan formant en aquest àmbit. A més, el sistema s'està actualitzant per adaptar-se a les noves necessitats assistencials derivades de l'envelliment de la població.
1: Barcelona i Cambrils han recordat les víctimes dels atemptats del 17 d'agost. L'acte institucional s'ha traslladat a la plaça Sant Jaume de la capital catalana per les obres a la Rambla. Familiars i representants polítics han guardat un minut de silenci en un emotiu homenatge on s'ha recitat el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i s'ha interpretat la cançó Compta amb mi, de Charango. Els familiars de les víctimes han denunciat que se senten sols, és el que ha dit Javier Martínez, pare del Xavi, el nen de 3 anys que va morir el 17A.
5: M'agradaria transmetre que estem sols, que he parlat avui amb víctimes d'altres atemptats i també han estat tota la vida sols, o sigui, sense atenció. També us puc traslladar que he parlat amb psicòlegs que diuen que de veritat no saben de vegades com tractar-vos i és tan fàcil com parlar les víctimes que necessitem.
1: Des de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, el seu president, José Vargas, assegura que les administracions no han volgut organitzar un acte unitari, malgrat els reiterats intents de l'entitat, ho explicava a la brúixola d'estiu.
6: Des del año 2018, que empezamos a hacer estos actos del 17 de agosto, yo me puse en contacto con la Colau para hacerlo conjuntamente. No han querido nunca hacerlo conjuntamente. A Colboni también se lo he dicho y no han querido tampoco hacerlo conjuntamente. Entonces, a ver si el año que viene, que es el décimo aniversario, a ver si podemos hacer el acto conjuntamente y no hacer dos actos como estamos haciendo cada año.
1: D'altra banda, Vargas també desmenteix les afirmacions d'alguns presumptes familiars de víctimes del 17A que asseguren no haver rebut cap indemnització. Segons el president de l'entitat, totes les persones que es van personar en el procediment judicial han estat indemnitzades correctament. I pel que fa a les reaccions polítiques, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes socials que davant la barbària cal més convivència, democràcia i pau. En termes similars s'ha expressat Esquerra, mentre que Junts denuncia que no se sap tota la veritat. Pilar Calvo és diputada al Congrés.
7: I res, nosaltres continuarem lluitant pel dret a la veritat de les víctimes, de les 17 persones que van morir, dels seus familiars, de les persones que van resultar ferides, però també el dret a la veritat que tenen els ciutadans i ciutadanes, especialment els de Barcelona i els de Cambrils, perquè necessitem que davant de situacions així prevalgui el dret a la veritat davant de la documentació classificada.
1: La CUP també abona aquest discurs. En canvi, des de Vox i Aliança Catalana exigeixen combatre l'islamisme. Paral·lelament a l'acte institucional, la plataforma 17A Exigim Responsabilitats

0: manifestava per demanar més transparència i va tenir una enganxada amb els membres de Vox. Per cert, que aquest dilluns, coincidint amb l'aniversari, amb el nou aniversari del 17A, hi va haver un altre ensurt a la Rambla. Un transformador elèctric a la FNAC d'aquí de la Rambla de Barcelona es va incendiar i el fum va obligar a desallotjar l'establiment sense provocar ferits. Quan van arribar els bombers de Barcelona ja s'havia evacuat la botiga, segons van explicar fonts municipals.
1: Más de uno Catalunya.
0: Esquerra demana canvis en el govern per afrontar la segona part de la legislatura. Els republicans hi veuen dèficits, especialment en els departaments de Territori i Educació. Marcos Díaz, bon dia.
2: Bon dia. El soci parlamentari, si bé no reclama dimissions directament perquè aquesta potestat es recau sobre el president de la Generalitat, sí que insta Salvador Illa a exercir la seva responsabilitat per redreçar el rumb. Escoltem la portaveu parlamentària, Esther Capella, en declaracions a Onda Cero.
3: És evident que té dèficits en el seu govern, que tothom els ha vist i que, per tant, no cal que els hi torni a enumerar, però que són evidents. I en aquest sentit, doncs, cadascú que assumeixi les seves responsabilitats. I si no ho fa, doncs, continuarà fallant en aspectes importants o en aquells elements essencials d'un govern.
2: Capella evita posar noms, però assenyala Sílvia Paneque per la gestió de la mobilitat, molt especialment per les incidències a Rodalies, i Esther Niubó per les protestes dels docents i l'error a les proves PISA.
0: I en salut, la supervivència de mort sobtada cardíaca és gairebé la meitat en dones que en homes, segons un estudi del sistema d'emergències mèdiques, que apunta que les diferències en els símptomes i les característiques dels casos poden condicionar la prevenció, el tractament i les possibilitats de supervivència de les pacients. Odal Sanz, bon dia.
4: Què tal, bon dia. Les dades de l'estudi mostren que la taxa de supervivència pels homes s'aproxima al 10%. I en canvi per les dones és de poc més del 4%. Els investigadors atribueixen aquesta diferència a que els factors de l'aturada cardíaca són diferents entre els dos sexes. Ho explica a Onda Cero Catalunya l'investigador Youssef Azeli.
5: La supervivència de la mort sobtada és menor en dones, perquè ocorre més en el domicili, té menys probabilitats de presentar un ritme inicial desfibril·lable i té més causes que no són cardíaques, com pot ser el tromboembolisme pulmonar.
4: És per això que Azeli reclama que es destinin més recursos a aquesta patologia, com es fa en altres malalties, com el càncer i l'ictus.
0: Gairebé quarts de nou, els esports amb José Agustín Gómez, bon dia.
6: Bon dia. Rodri i Cancelo van arribar ahir a Barcelona per signar al llarg de les properes hores el seu contracte com a nou jugadors del Futbol Club Barcelona. El migcampista internacional espanyol parlava de somni complert només trepitjar l'aeroport del Prat.
7: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
6: Al lateral esquerre blaugrana, Jofre Torrents, és traspassat pel Barça a l'Ajax. Al comunicat, el club blaugrana no parla d'opció de recompra ni percentatges d'una futura venda. Sergio Busquets s'incorpora al Barça Atlètic com a assistent de Belletti. Al centre d'esports Sabadell, empat a 0 al Molinón davant l'Sporting de Gijón en el seu retorn.
0: La música de Miguel Ríos i a la senten el cantant actuarà aquesta nit en l'última jornada del Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell. Miguel Ríos torna als escenaris amb El Último Vals, la seva nova gira, i així acabem aquest breu repàs d'informatiu en clau catalana que ha comptat amb Ivan Gustems al control tècnic. Els deixem de nou amb Más de Uno i Miguel Ondarreta aquí, a Onda Cero.
1: Más de Uno Catalunya, amb Anna Utiel.
8: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: ópticas de Madrid.
1: La Maldita y Onda Cero Podcast presentan...
2: Malas decisiones.
3: Greta, que es que estas putas rodillas,
4: va,
3: coño.
4: Va.
3: Tengo que retomar yoga, ¿eh?
5: Mira que siempre lo sé todo, ¿eh? Pero esta gente es muy cerrada. No tienen redes, no tienen nada público. Todo es boca a boca.
6: Esa belleza que está ahí dentro, porque te lo digo yo que está ahí dentro, en algún lugar muy profundo, ahí reprimida, constreñida, atrapada, esperando a salir, yo la voy a hacer florecer, cariño.
7: La Interpol ha comunicado que levanta la alerta en contra de Miranda Sanabria. ¡Ganamos, joder!
8: Vamos a ir al piso de arriba y allí podemos hablar cosas de activistas.
1: Malas decisiones. Tercera temporada con Carla Díaz, Luis Tosa y la participación especial de Carlos González.
9: Una producción de La Maldita y Onda Cero Podcast. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
10: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
11: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
12: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
13: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
14: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
13: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
15: Viatgem fins a la costa central de Xile per descobrir Valparaíso, una ciutat portuària construïda sobre més de 40 turons que miren al Pacífic. Des de Santiago s'hi arriba en menys de 2 hores per carretera i el canvi és immediat. Carrers costeruts, cases de colors, escales pintades, cables penjant i murals a gairebé cada cantonada. El centre històric de Valparaíso forma part del patrimoni mundial de la UNESCO, però aquí el patrimoni no és només monumental. És també la manera com la ciutat s'enfila pels cerros, com els vells ascensors connecten el pla amb els barris alts i com el port continua marcant el ritme del dia. Una bona ruta comença a la plaça de Sotomayor, davant dels edificis històrics vinculats a l'activitat marítima. Als cerros Alegre i Concepción, Valparaíso es camina a poc. Hi ha cases de fusta, eixapa ondulada, hotels petits, cafeteries amb terrassa, galeries d'art i miradors sobre el port. Els murals canvien constantment. Alguns ocupen façanes senceres, altres apareixen en escales, portes metàl·liques o murs mig amagats. També val la pena visitar La Sebastiana, una de les cases de Pablo Neruda. Està situada en un turó plena d'objectes curiosos, finestres obertes al Pacífic i aquella relació tan xilena entre la poesia, el mar i la vida quotidiana. A taula, Valparaíso demana producte de costa, peix fresc, marisc, empanades de marisc o una paella marina ben calenta. I per a un plat més contundent, la chorrillana, amb patates fregides, carn, ceba i ou, molt típica dels bars populars de la ciutat. Valparaíso és port, turons, ascensors antics, art urbà i pacífic. Una ciutat irregular, intensa i molt visual, perfecta per combinar amb Santiago o amb les vinyes de la vall de Casablanca.
10: Onda Cero Tarragona.

0: experiencia única, ya que son los únicos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
1: Pilar Velasco, que tengas un día estupendo.
2: Buen día a todos.
1: Adiós, Casimiro.
3: Adiós.
1: Paco Maruenda,
4: buen
1: deja
4: día.
1: Algo para la semana que viene, que todavía
4: ya, algo queda.
1: Creo que va a haber temas que, sobre los que debatir.
4: Sin lugar a dudas.
1: Que tengas una buena
4: Gracias.
1: Semana. Les contamos las noticias enseguida, a las 10, las 9 en Canarias.
5: Se reproche de que no ha estado el gobierno.
6: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
7: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid
8: és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
9: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
10: Escuche, escuche. En Los Tresillos, Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gavarras, Tarragona.
6: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
11: A Begur hi trobem una de les imatges més icòniques del litoral català, la cala de l'Illa Roja.
12: El seu nom prové del gran illot de tonalitats rojancoses que emergeix davant la platja i que s'ha convertit en una icona de la Costa Brava, protegida per als penyals i oberta al mar.
11: Aquesta cala destaca pel seu caràcter singular i pel paisatge espectacular que l'envolta, i és que s'hi arriba a través del camí de ronda en un recorregut que valia la pena per les vistes.
6: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 0908. 676 76 09 08. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
2: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
3: Viatgem fins al centre de Vietnam, a prop de Da Nang, per descobrir Hoi An, una antiga ciutat portuària a la vora del riu Tu Bon. Durant segles va ser punt de trobada de comerciants japonesos, xinesos i europeus, i aquesta barreja encara es veu a les façanes, als temples i als carrers del centre històric. El barri antic forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO i es recorre molt bé a peu. Cases mercantils de fusta, patis interiors, fanalets de colors, sales d'assemblea xineses i el pont japonès cobert com a símbols de la ciutat. De dia, Hoi An té mercats, biblioteques, botigues de teles i sastres que fan vestits a mida en poques hores. De nit, el paisatge canvia completament. Els fanalets s'encenen, el riu s'omple de petites barques i les façanes grogues del centre antic agafen un color molt càlid. Hoi An també és una ciutat per menjar molt bé al carrer. Un dels plats més típics és el cao lau, amb fideus gruixuts, porc, herbes fresques i una salsa intensa. També hi trobem les white rose dumplings, unes crestes fines farcides de gamba i entrepans va a mi, amb pa cruixent, patés, herbes i salses picants. A poca distància del centre hi ha el poble de Tra Que, conegut pels seus horts d'herbes aromàtiques. S'hi pot arribar en bicicleta, entre camps d'arròs, canals i camins plans. I si es vol acabar el dia al mar, la platja d'Ang Bang queda a pocs quilòmetres amb restaurants senzills davant de l'aigua. Hoi An funciona molt bé com a parada dins d'una ruta pel Vietnam central. Des d'aquí es pot visitar el santuari de Mai Son, amb temples de l'antic regne Champa, o pujar cap a Hue, l'antiga capital imperial. Hoi An és riu, fanalets, cases grogues, cuina de carrer i bicicletes entre arrossars. Una ciutat compacta, fàcil de caminar i molt fotogènica, però també pràctica per entendre la barreja cultural que va marcar aquesta part del Vietnam.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
4: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respira Energia.
5: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: de uno en Onda Cero.
1: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, Casa Batlló obre al públic amb l'experiència gastronòmica Bon Appetit Casa Batlló.
3: La proposta combina cultura, patrimoni i gastronomia. A més de recórrer l'obra mestra d'Antoni Gaudí, els visitants poden accedir a la tercera planta, l'últim habitatge original de l'edifici. L'experiència culmina amb un esmorzar inspirat en la gastronomia catalana.
2: A Caldes de Malavella, a la Selva, les visites teatralitzades celebren 25 anys.
3: Cada divendres recorren la vila termal de la mà de personatges com la Remei i Enfonso. L'activitat requereix inscripció prèvia i té un preu de 10 euros.

0: L'entrada general, 5 pels infants d'entre 6 i 12 anys i és gratuïta pels menors de 6 anys.
1: A Tarragona, el Festival Sota la Palmera omple l'estiu amb una cinquantena d'activitats gratuïtes.
0: Fins al 14 d'agost, el festival celebra la seva 16a edició amb prop de 50 propostes gratuïtes repartides per diferents espais. La programació inclou concerts, teatre, cinema, activitats participatives i una aposta pel talent jove.
1: A Lleida, el col·lectiu Todo por la Praxis presenta a l'exposició Un jardí extraordinari.
0: La mostra reuneix un conjunt de peces sobre la pèrdua de vides a les fronteres, l'exclusió social i racial, el dret a l'habitatge o la possibilitat de viure dignament en un entorn hostil. Les obres s'han desenvolupat en col·laboració amb persones en situació de vulnerabilitat i es pot visitar fins al 4 d'octubre.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
3: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
4: Parece sencillo, pero se tarda meses.
3: ¿Cómo?
4: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
5: Llevas meses sin pisar el gimnasio y cuando lo haces, te pasas más tiempo frente al espejo. Y ahora querrás subir el selfie con una frase que hable sobre motivación. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.

0: propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
1: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
0: Llama a Verisur al 900-272-272.
2: Verisur.
3: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Viatgem fins al centre d'Albània per descobrir Berat, una de les ciutats més fotogèniques dels Balcans. La coneixen com la ciutat de les mil finestres i s'entén només d'arribar-hi. Cases blanques d'època otomana, una sobre l'altra, mirant cap al riu Osum, des del vessant de la muntanya. El centre històric forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO i es divideix en barris que es poden recórrer a peu. Menjalem, amb les façanes blanques i les finestres alineades, Gorica, a l'altra banda del pont de pedra, i Cala, al barri del Castell, que encara està habitat, amb carrerons empedrats, esglésies bizantines i miradors sobretot a la vall. A Berat no cal córrer. El pla és pujar fins a la fortalesa, entrar al Museu d'Onufri per veure les icones religioses de colors intensos, baixar cap al riu i aturar-se en alguna terrassa abans que caigui la tarda. Berat també és una bona porta d'entrada a l'Albània més mediterrània i menys coneguda. A taula hi trobem cuina senzilla i de muntanya. Irek acabat de fer, formatges locals, verdures farcides, xai al forn o plats amb iogurt, molt habituals en la gastronomia albanesa. Al vespre, la ciutat té un ritme molt local. Les famílies surten a caminar, les terrasses s'omplen i les façanes de Menjalem s'il·luminen com si totes les finestres miressin alhora cap al riu. I si volem completar la visita, a poca distància hi ha el canó d'Osum, una de les excursions més espectaculars de la zona, amb parets de roca, aigua turquesa i rutes que canvien molt segons l'època de l'any. Berat és una escapada de pedra blanca, de ponts otomans, de cafès tranquils i d'història balcànica. Una ciutat petita, caminable i molt visual, perfecta per descobrir una Albània que ja no és secreta, però que encara conserva preus amables i un ritme molt diferent de les grans capitals europees.
3: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: abans que realitza aquest programa des de l'estudi d'Onda Cero Catalunya a la Rambla de Barcelona, un home del Departament Tècnic d'aquesta casa, que és l'Ivan Gustems Carreño, que forma part d'aquest grup d'homes que nodreix aquest departament que dirigeix en Robert Atay i Ribas. Aquest programa de ràdio l'aixequen en Gerard Sanz Muñoz. Gerard, bon dia, com estàs?
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Segon dia després de la teva incorporació.
1: Sí.
0: Ja, suposo que ja el
1: I encara no ens hem divorciat, eh?
0: No, home, no. Jo mai em divorciaré de tu. En tot cas, ens farem parella de fet de cap de setmana.
1: Sí, home. No? Bé, sí, sí.
0: La Clàudia Moreno Lozano, Clàudia, bon dia.
2: Bon dia.
0: També aixeca aquest programa i no té parella, no, de moment?
2: No tinc.
0: Ni amant d'ocasió.
2: No.
1: Amant d'ocasió, eh?
0: Bueno, amant d'ocasió...
2: Sí, no, m'he quedat trabada perquè estava analitzant el concepte.
0: Amant d'aquell de tant en tant, en fi. Aquest programa de ràdio el fa possible aquesta dona i aquest home que acabo de saludar i també el departament d'informatius d'aquesta casa, els serveis informatius que encapçalen aquest mes d'agost l'Anna Utiel Argudo. Anna, bon dia.
3: Bon dia.
0: Que ella no es divorcia de la seva audiència dels informatius perquè a les 8:20 està cada matí aquí explicant les notícies.
3: Exacte.
0: I a 2:15 també, i per tant manté aquest fil, aquest cordó umbilical amb l'audiència, sí, que mai no li permetrà que se separin. També forma part d'aquest departament d'informatius en Marcos Díaz Alcaraz, que fa la seva entrada a l'estudi d'Onda Cero Catalunya i que ara té dos reptes al davant que no li permeten divorciar-se en cap moment, que és una filla primer de tot i després una mare de la filla que s'ha de cuidar també.
4: I que
0: Marcos, bon dia.
4: Molt bon dia, Robert, i que me les estimo.
0: Home, i tant,
4: que seria el principal motiu, és el principal motiu pel qual, diguem-ne, ara mateix no hi ha cap...
0: Quan es trenca l'amor, jo deia la Rocío Jurado, no? Se nos rompió l'amor de tanto usarlo, i llavors, ja clar, doncs, quan es trenca l'amor no hi ha res. No sé si en Pere Parés i Cern, Pere, bon dia.
5: Bon dia, com estem?
0: Té algun tipus de relació que trontolli?
5: No ho sé, però el que trontolla ara mateix és... no sé, tinc una inseguretat a dins, que és que li vull demanar al Marcos que m'adopti com a fill ara mateix, després del que ha dit, de l'amor que professa cap a la seva família.
0: Marcos, adoptaries aquest noi de 20 i quants?
5: 22.
4: Sí, adoptat. Clar, sí. Què aportes? Què podries aportar a la família?
5: Puc fregar...
1: Currículum.
0: Puc fregar, eh? Atenció, Marcos, ojo.
4: No, atenció, no, això és un molt bon... Això és un gomet.
0: Sí,
4: això ja tens un gomet.
1: Gomet verd, eh? Gomet verd.
0: En Pere Parés forma part de la redacció d'esports d'aquesta casa i també la d'informatius i ens explicarà les notícies d'esports d'aquí un moment en aquest capítol que cada dia obrim de Los ricos también lloran. Els que no ploren, segurament, són les persones que ens escolten. Dia, escoltem aquestes persones que estan a l'altra banda de la ràdio, que jo crec, intueixo, Gerard, que algunes, si s'han pres uns dies de vacances, han sigut el club dels fluixos, que s'han anat de vacances a l'agost, ja estan tornant.
1: Sí.
0: Estan tornant
1: o
0: ja
1: no,
0: perquè
1: crec que la segona quinzena d'agost és on hi ha més,
0: sí?
1: No? On es concentra més vacances. No?
0: Jo crec que avui està tornant alguna persona. Avui estan tornant.
1: Jo Barcelona la veig especialment buida a la segona quinzena d'agost.
0: Ah, sí?
1: No sé si
0: pot
1: us passa el mateix.
0: No m'hi he fixat, però m'hi fixaré. No sé si és que han decidit per el mes de setembre, que és el nou mes de moda, diuen. Bé, en fi, avui no parlarem de les vacances, sinó que parlarem d'una cosa que té a veure amb les vacances, i és que d'aquí
1: sí.
0: Un moment escoltarem una psicòloga que ens ajudarà a dibuixar els divorcis al nostre país i per què passen el mes d'agost, no?
1: Sí, d'aquí uns minuts parlarem de les dificultats que passen les parelles a l'estiu, el període de l'any en el que, per cert, es produeixen més separacions. Volem parlar d'aquesta gestió que fem del nostre benestar quan estem de vacances. Però no ho limitarem únicament a les relacions de parella. No ens volem ficar a la llar de la nostra audiència,
0: no.
1: Com tu sí que has fet amb els nostres...
0: Bueno, però és un carinyo que jo els hi faig.
1: Sinó que volem saber com gestiona la nostra audiència aquest benestar personal a l'estiu amb la següent pregunta. En quin moment de les vacances heu dit prou?
0: Clar que sí.
1: Fins aquí.
0: Molt bé.
1: Les vacances són el nostre període de descans, uns dies en els que podem dedicar tot el temps a nosaltres mateixos, però no tot és positiu. També hi ha situacions estressants que ens poden produir malestar, com per exemple la pròpia calor, els embussos a la carretera quan ens desplacem en vehicle particular o, per exemple, en autocar, les aglomeracions i les cues que es produeixen en molts llocs. Això és desesperant, ja sigui restauració, visites culturals o oci, i també, per què no dir-ho, doncs, el fet de conviure les 24 hores amb algú, ja sigui amb la parella, els nens o també la família. En fi, que hi ha molts moments en els que un pot arribar a petar i dir ja n'hi ha prou, me'n vaig sol a prendre la fresca, que ara és difícil amb aquests mesos, per desconnectar perquè no ho puc suportar. I per això volem que ens expliqueu quin és aquest moment en el que feu el clic. Respostes amb notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908.
0: O aquell moment de les vacances en el que vostè diu aquest és el meu moment, no em molesteu, sisplau. Perquè jo sé que hi ha gent que ja ho fa, això. Vull dir que hi ha un moment del dia que no pots parlar amb aquella persona, siguis fill, parella, o mare, o tieta, o el que sigui. Perquè és el seu moment i demana una mica de respecte. I això està molt bé, perquè cadascú en una parella, en qualsevol relació humana, ha de tenir el seu espai, el seu protagonisme. Anna, tu quin moment de les vacances vas dir, perquè ja l'has desfet, prou?
2: Jo la veritat és que aquestes vacances no he dit prou. De fet, mai hagués dit prou d'estar de vacances.
0: Per cert, no me'n recordo.
2: No, a Cadaqués hi ha com arruga.
0: Veus? Llocs senzills.
2: De platgeta.
0: Humils.
2: Sí, doncs bueno. A casa, de proximitat, Catalunya.
0: Sí, sí, molt bé.
2: No, jo les vegades de la meva vida que segurament més he pensat a dir prou en unes vacances ha sigut quan viatjava amb la meva família i mon germà i jo érem adolescents, tots dos. Allò era insuportable.
0: Clar.
2: Teníem alguns enfrontaments i mons pares jo crec que també haguessin dit prou.
0: Sí, normalment amb els germans això es produeix, eh? Sí. Ahir vaig estar parlant amb un col·lega i el seu fill gran va mossegar el petit. Així de cop i volta es mosseguen. Marcos, tu quin moment de les vacances dius prou?
4: Jo sento molt...
0: Ser adulcorat.
4: No poder participar en aquesta tertúlia perquè jo... Com us podeu cansar de les vacances?
2: No, no.
4: Quan falten 48 hores...
0: Per venir,
4: per tornar a la feina.
0: La pregunta, alerta que no es tergiversi, eh? No és la pregunta quan diu prou a les vacances, no. Quan durant les vacances vostè diu prou, no em molesteu més, no em toqueu la moral, deixeu-me en pau, me'n vaig a prendre la fresca, a la platja, a la piscina, no vull que vingueu. Mai, no?
4: No, tinc resposta per la pregunta d'avui, em sap molt de greu, eh?
1: Marcos és un ésser de llum.
5: Jo segueixo treballant en els papers de l'adopció, vale?
4: Em sap molt de greu. Però suposo que sí, en algun moment amb la família, doncs, que ja estàs típica, t'agradaria fer una volta tu sol, però...
2: Tu tens una germana,
4: Prou, no, eh?
2: I però amb el moment germans, això sempre...
4: Clar, però la meva germana i jo ens portem tots anys.
2: Ah, d'acord. I havies madurat, tu.
4: Sí, aquesta diferent... Potser sí que hi ha algun moment, el que deia l'Anna, no?, amb la família, doncs, d'avorriment, que dius... Jo aquí, no sé, sí, preferiria estar amb els meus amics
0: d'avorriment o de
4: i no aquí a Galícia amb els meus pares.
0: Queden pocs arguments ja per aguantar allò i dius, jo me'n vull anar.
4: Jo me'n
0: vaig anar de vacances fa 2 anys amb els meus pares, que no havia fet des que tenia 15 anys, i ho vaig fer amb 40, i va haver-hi un dia que vaig dir, me'n vaig. I me'n vaig agafar un autobús i me'n vaig anar a Granada. Estava a Màlaga i me'n vaig anar a Granada. I vaig tornar al vespre i ja està. En fi, tu, Gerard, no has dit prou en cap moment, no?
1: Jo ja
0: a la
1: Bruna
0: no li dius prou encara.
1: No, sí, però a mi el que ja saps que em molesta molt són les aglomeracions i les cues. Recordo unes minivacances que vam fer uns dies a Roma fa, crec, un parell d'anys.
0: Vaja, no hi ha ningú a Roma.
1: Clar, exacte. Llavors, clar, volies anar a veure, doncs, no?, els monuments o tal, el Coliseum, tot això i tal, i clar, hi havia cua a tot arreu, fins i tot per respirar hi havia cua. I al final hi ha un moment que dius, mira, prou, això no és tan bonic, que és preciós, però no és tan bonic, passo ja de veure això, me'n vaig a l'hotel o me'n vaig a prendre alguna cosa i ja visitarem si en algun moment
0: la
1: es pot.
0: La Clàudia no en vacances, però sí, fa uns dies va dir prou, no vull saber res més de l'eclipsi, no? Es va tancar l'habitació.
2: Sí, aquell va ser el meu prou.
0: Sí,
2: està tothom molt passat amb l'eclipsi, no sé què. A mi m'entra molta paranoia, vaig dir prou que passi ja.
0: Molt bé. I el gos també el vau tancar, no?
2: Sí, vaig demanar que el tanquessin, perquè no el tenia jo.
0: I el Pere?
5: A mi em passa una cosa, que és quan vas de vacances amb els teus pares i notes que esperen que tu disfrutis molt una cosa.
0: Sí.
5: Tu la gaudeixis molt i fas una excursió i veus que ta mare et mira com que és maco i tu, bueno, mama, sí, no sé, segueixo caminant, saps? En plan, m'ho estic passant bé, però tampoc és el millor plan de la meva
1: vida. Ja en tinc prou. Sí. Amb encadenar una passa darrere l'altra ja en tinc prou.
5: Sí, no? Sisplau.
0: Aquell dia que et porten, no sé, qualsevol monument que per ells és meravellós i per tu és un avorriment. O quan vas a PortAventura, que també passa això de les atraccions, un vol pujar unes atraccions, altres unes altres, en fi. O el port d'atraccions qualsevol, eh? PortAventura, perquè en podria haver-hi una altra. Envien ja les seves notes de veu, 676-760908. Quan vostè ha dit durant les vacances, prou, a qui sigui. Les 12:31 minuts, tocats a Notícies Onda Cero. L'Ajuntament de Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes del 2017.
3: Ha estat un acte sobri davant del Club Nàutic on els terroristes van ferir diverses persones i van assassinar una dona de 45 anys.
6: Una de les víctimes va ser Josep Maria Rovira. Aquest veí de Cambrils, de 87 anys, continua passejant pel mateix lloc amb la màxima normalitat possible, però explica que no recorda res d'aquell dia.
7: No recordo ni el dels dies abans. El que passa que... Com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori, més que en el moment. En el moment no vaig viure res.
6: L'alcalde de la ciutat, Oliver Klein, ha reivindicat la pau, la justícia

Ciutat d'Estiu és un programa que mai no es divorciarà de la seva audiència perquè és meravellosa i sempre ens acompanya, ens abraça, ens fa carícies i ens explica les seves històries, que ara et preguntarem per les d'avui, eh? Que poden ser de traca, per cert. Però sàpiguen

0: justícia i la convivència.
1: 9 anys després, recordem els fets des de la dignitat, la serenor i l'esperança. La recordem pensant en les víctimes i en les seves famílies. I la recordem reafirmant la nostra confiança en la convivència, en la capacitat de les persones per entendre's més enllà del seu origen, la seva cultura, les seves creences o la seva manera de pensar. La victòria més gran és continuar vivint junts, lliures i sense por.
0: En l'acte hi han participat els representants polítics i policials.
2: La Generalitat ha gestionat prop de 5.000 tràmits d'atenció ciutadana per videotrucada i a través de les oficines mòbils en l'últim any.
3: El govern va posar en marxa aquests dos serveis fa poc menys de 12 mesos per ampliar l'abast de l'atenció ciutadana. Un dels objectius de la legislatura, ho ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
4: Un dels objectius que ens vàrem fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no?, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadana.
3: El primer servei és el de l'oficina virtual, que ha realitzat gairebé 3.600 videoatencions des de l'octubre del 2025. L'altre és el de les oficines mòbils, que cada mes visiten més de 200 municipis on fins ara no es podien fer tràmits amb la Generalitat.
2: I en l'àmbit local, l'Ajuntament de Barcelona amplia els ajuts per a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis.
3: Davant l'alta demanda, amb més de 80 sol·licituds presentades des del febrer, el consistori ha decidit multiplicar el pressupost de la convocatòria, que passa de 56.000 a 256.000 euros, i allarga el termini per demanar les subvencions fins al 31 de desembre. Els ajuts cobreixen fins al 50% de les despeses derivades de modificar els estatuts de la comunitat, com ara notaria, registre o honoraris professionals. Segons el tinent d'alcaldia Jordi Valls, la iniciativa busca que contribuir a l'eliminació dels pisos turístics a la ciutat com més aviat millor. Recordem que aquesta fita serà inamovible el 2028, quan l'Ajuntament preveu posar fi a aquesta mena d'allotjaments.
2: A 2:15 de la tarda, aquestes notícies ampliades, detallades i moltes més al Notícies Migdia amb l'Anna Utiel Argudo. Que vagi bé, Anna.
3: Fins ara.
2: Adéu-siau.
5: L'actualitat del dia a la ciutat d'estiu.
2: La Clàudia Moreno Lozano ens porta cada dia un so que pertany a una temàtica cada setmana, i el d'aquesta setmana, el d'aquest dilluns, volia dir, em ha costat molt a mi de desxifrar, encara no l'he desxifrat.
6: No.
2: I el d'avui dimarts espero que sigui una mica més fàcil. Què farem divendres, amb la participació de l'audiència a través del 676-760908, dient-nos, doncs, que aquest so és poder un gos, un gat.
6: Ahir un oient es va acostar.
2: Ah, sí?
6: No el va encertar del tot, però es va acostar.
2: Vaja. Doncs posem el so d'avui a veure,
6: sí,
2: si,
6: a veure si avui
2: hem de
6: terminar
2: quina és la categoria. No l'he escoltat bé. Ho pots tornar a posar, Ivan? Toca'm l'altra vez. Això no és una fotocopiadora? No?
6: Divendres ho sabràs, de moment.
2: Però una fotocopiadora per l'estiu? Bueno, sí, els que estem aquí fotocopiem coses, sí.
6: No sé. Segur això... que és una fotocopiadora?
2: Bueno, ha de ser alguna cosa elèctrica perquè fa un soroll d'elèctric. Ja ho veurem, ho descobrirem, sí. Divendres ho descobrirem i ho destaparem amb l'audiència del programa a la que convoquem cada dia a participar d'aquesta secció que fomenta l'escolta activa i atenta d'aquests sons que ens porta la Clàudia.

0: Des d'ara fins les dues tenim moltes coses per explicar. Entre elles, aquestes dades que destacàvem dels divorcis al nostre país, d'aquests 350 que es produiran aquest mes d'agost. En parlarem amb una psicòloga experta en matèria de parella, matèria sentimental. Després d'això arribarà la crònica esportiva amb en Pere Parés i Gern en aquest capítol nou de Los ricos también lloran. I a partir de la una, atenció perquè torna l'Alicia Escribano un dia més, avui m'ha dit que porta la cançó de les cançons aquest estiu i que ens farà alçar-nos de la cadira amb una cançó que sembla positiva i que no ho és tant. Després d'ella arribaran els records desbloquejats d'en Víctor Ruiz Nobel, que avui sí, senyora, senyor, anirem al quiosc. Víctor.
1: Después del giro de guión de este lunes que ha sorprendido a la audiencia de este programa, hoy sí, sí vamos a ir al quiosco para ver cómo es la vida de esos hombres y mujeres que ven todo pasar ante sus ojos y valen más por lo que callan que por lo que hablan.
0: I tanto, i després anirem a la llibreria a comprar-nos un llibre que és el que ens portarà en Fran Toro, en Francisco Mario Toro Gutiérrez, a la secció Un Pueblo És, que avui es posa misteriosa.
2: Avui anirem a un poble ben misteriós, passarem una mica de por, però ja veurà la nostra audiència que ho passarem molt bé.
0: Doncs tot això passarà en aquest bulevard de la ràdio

0: que està enganxat a l'actualitat i que es pot escoltar a totes les emissores d'Onda Cero Catalunya i també al nostre web ondacero.es/Catalunya i a la nostra app en directe i en podcast.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: ¿Buscas un buen colchón con hasta un 60% de descuento? Conforama ofrece colchones de marcas como Flex o Picolín, pensados para ofrecerte el descanso y el confort que te mereces. Duerme en casa como en un hotel. Conforama.
0: Que l'estiu és l'etapa de l'any en el qual una relació de parella passa pel seu moment més crític, és un fet, una evidència. Quantes vegades hem sentit o fins i tot hem dit que l'estiu és la prova de foc per qualsevol parella? Si t'aguantes el mes d'agost, la resta ja està gairebé guanyat. I és que el fet de deixar enrere una rutina que tapa molts problemes, que separa a vegades, i entrar en una època en la que es conviu les 24 hores del dia, obre la porta a detonants que poden acabar trencant qualsevol parella. Bé, tot això ve demostrat amb números, Gerard.
3: Així és, i és que segons l'Institut de Política Social, l'IPSE, entre la darrera setmana de juliol i el final de setembre d'aquest 2026 podrien registrar-se a Espanya fins a 23.000 separacions entre totes les modalitats, ja siguin divorcis, separacions legals o nulitats. Una xifra que ens deixa una mitjana aproximada de, atenció, 350 separacions diàries durant aquest període. L'organisme apunta que les primeres setmanes de setembre és el moment de l'any en el que es concentren un major nombre de separacions, el que suposa fins a un 40% més que la mitjana de la resta de trimestres de l'any.
0: Eva Serret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: L'Eva és psicòloga general sanitària al Centre Suca, a Molins de Rei, i és especialista en teràpia de parella i sexualitat. I no sé si és que al setembre se't gira molta feina a tu, perquè és una evidència que aquestes dades...

0: funciona una relació.
1: En un primer moment, Eva, qualsevol pot pensar que aquesta prova de foc té a veure amb el fet de poder conèixer una altra persona quan s'està de vacances, hi ha estímuls nous, tenint en compte que l'activitat social acostuma a augmentar. Però el problema va molt més enllà i té a veure més amb la convivència que amb aquest aspecte, no?
0: Sí, exacte. De fet, per mi hi ha tres grans factors que tenen a veure amb com es viu aquest estiu, no? Com una parella pot arribar a l'estiu és vital, no? Saber en quin moment de la relació està, si és una parella que ja ve desgastada o si és una parella que està bé disposada més temps, pot permetre retrobar-se, connectar, disfrutar més, gaudir dels espais que puguin aparèixer a l'estiu, no? Però si una parella està desgastada, com deia, hi haurà més problemes de comunicació, hi haurà doncs, aquests conflictes pendents que serà més fàcil que aflorin. Bueno, com dèieu també, el fet de no tenir rutines, no? O que les rutines no siguin les que hi ha la resta de l'any, fan que els conflictes que poden haver es facin molt més visibles, no? Clar. Estem més exposats a prendre més decisions. Però bueno, no és només això, també és el moment vital de la parella. No viurà l'estiu igual una parella que s'acaba de conèixer que una parella que normalment té una relació a distància i l'estiu és un moment de retrobar-se, o una parella que té fills petits i ha d'estar molt immersa a la criança, a la logística, a la cura, o una parella que d'avis, no? Que el que fan és conviure amb els nets, però sense aquestes rutines, aquests horaris escolars. Llavors, depenent del moment vital que estigui la relació, també afectarà molt a les dinàmiques que puguin aparèixer.
2: Clar, però això ja, diguéssim que fa referència a l'aprenentatge de cada etapa de les relacions, que és diferent i que s'ha d'aprendre, que cada una té les seves coses, no? Llavors ja veurem si duren o no duren aquestes relacions en les seves diferents etapes. El que sí que passa és que el mes d'agost, o el mes de les vacances, hi ha alguns casos de dos perfectes desconeguts que de cop i volta es troben en un apartament que han llogat gairebé sense parlar-ne, tancats, un dia de pluja, per exemple, i que no poden sortir a la platja ni a fer esbarjo, i es troben en aquell menjador i es diuen això.

0: I aquí és el que passa el mes d'agost, que acaba d'explicar en Gerard, aquesta dada de les separacions es concentren molt en aquest mes de vacances, no? Vull dir, 350 separacions diàries, durant aquest període és una barbaritat, no, Eva?
1: Sí, i tant, és moltíssim. És una xifra molt elevada.
2: I a més fa la sensació que les relacions sentimentals han canviat amb el pas del temps, no? Que ara ja no es posa tant la parella al centre de tot, sinó que es busca més prioritzar-se a un mateix o a una mateixa, en definitiva, que es busca una mica la llibertat personal, no? Creus que ha estat així? Ens relacionem de manera diferent respecte a fa uns anys?
1: Sí, ens relacionem de manera diferent perquè s'està donant pes al benestar individual. Mm-hmm. I això no és dolent, de fet. Això és bo, o sigui, és bo que cada persona, cada individu es pugui conèixer, pugui fer introspecció, pugui reflexionar envers les seves necessitats i pugui també així expressar-les a la parella. De fet, això és bo, no? El que passa és que molts cops arribem molt desgastats a l'estiu a nivell de relació i la manera en la que expressem aquestes necessitats no és la més adient perquè la nostra parella les pugui recollir i les pugui entendre.
0: I aquí és on entra la teràpia de parella. Mira, explicaré dues coses, Eva. Dos casos que he tingut propers. Són dues parelles molt diferents, però totes dues s'han valgut de la teràpia de parella per salvar, d'alguna manera, podríem dir-ho, aquella relació. En un cas, el detonant va ser la segona criatura, que va arribar per sorpresa. Per sorpresa no arriba res a la vida, però va arribar per sorpresa. I després l'altra, sí que és veritat que hi va influir també la segona criatura, però ja d'antuvi, és a dir, abans de la segona criatura hi havia coses sense resoldre. I a més hi havia una situació de desenamorament per part d'una part de la parella, d'un membre de la parella, no? Que s'havia desenamorat per complet de la seva parella. I no sabia com fer per tornar a reprendre la flama de l'amor. Han estat en teràpia de parella, en dos casos, amb dos han sortit exitosos. Aquest últim que dic, del desenamorament, et dic que vaig estar amb aquestes dues persones fa

0: mes i em van dir, estem més enamorats que mai. I ella sé que està enamorada més que mai. Això pot passar, no? Vull dir que la teràpia parella salva relacions.
1: Sí, i tant. Són casos d'èxit, sí, sí. De fet, és la nostra feina, no? Si no funcionés, no ho faríem. Llavors, sí, sí que és cert. Els casos que expliques són casos molt habituals. Quan hi ha fills petits, és molt fàcil arribar desgastats i molt desconnectats als estius i a qualsevol època de l'any. També els Nadals solen ser moments molt crítics, d'haver de negociar molt amb quina família es passa més temps o menys, o unes festes o unes altres. I a l'estiu passa també una mica això, no? Amb qui passem més temps, família, amics, les expectatives que es poden tenir, totes les diferències en quant a la criança apareixen molt més. Es perden les rutines i els horaris no només laborals, sinó també escolars dels nens, i això afecta molt. Llavors, aquest moment vital és crític, sol ser molt crític i està molt caracteritzat per aquesta desconnexió, perquè normalment tots dos membres de la parella es focalitzen molt en la criança, o potser fins i tot un més que l'altre, i això també genera moltes friccions i tensions dins la llar, no?
2: I ara que parlem de les criatures, dels fills, en moltes ocasions també són un impediment perquè una parella faci el pas de trencar la seva relació, no? Quin paper hi juguen les criatures en un procés de separació?
1: Sí, de fet, molts cops això ens ho trobem a la pràctica, no? Que molts cops les relacions es mantenen per por al dany que poden patir els fills. Però realment els fills, si estan veient una relació molt desgastada, en la que no hi ha connexió, en la que no hi ha amor, en la que hi ha crits, conflictes greus, tampoc els hi estem fent cap favor, perquè el model que estan rebent del que és una relació no és el més idoni, llavors.
0: I després això es pot repetir en el seu futur, no? Vull dir, no és un patró que es repeteixi per norma, però sí que pot repetir-se amb bastanta consistència, no?
1: Sí, i de fet habitualment treballem, no?, com han sigut els models familiars que han tingut les parelles que arriben, perquè al final el model familiar que has tingut determina molt el com et relaciones tu. No només el com has vist que s'han relacionat els teus pares, sinó la manera en la que tu has viscut com es dona amor, no? Com es dona cura, què és el respecte, com s'escolta l'altra persona, l'empatia, tot això ve molt donat pels referents que tu has tingut. I llavors és fàcil que es repeteixin patrons, sí. No sempre passa, però sí passa.
0: Sí, pensava en els casos d'aquestes separacions. Bueno, una separació mai no és amistosa, cap ni una. Però es pot portar millor o pitjor aquests nens i nenes que conviuen una setmana amb el pare, una setmana amb la mare, o 15 dies amb el pare, 15 dies amb la mare, segons sigui la custòdia. Això també requereix un esforç també d'aquests progenitors a l'hora de que això no sigui un trauma i un trasbals per a aquestes criatures.
1: Sí, sí, sí, i tant, sí. Al final, sí que és cert que cap separació és el que més ens agradaria, no, no és l'ideal, però sí és cert que de vegades és l'opció més viable o més beneficiosa per totes bandes. De fet, es pot treballar a teràpia de parella la separació, no sempre s'ha de treballar la unió, de vegades es treballa la separació. I de fet, jo sí he treballat amb parelles que, bueno, que han volgut separar-se i que el que volen és revisar, no?, com pot afectar això als nens i com poden trobar moments d'acord, de negociació, perquè la separació sigui el menys litigant possible i el més beneficiosa possible pels nens, dins de que, bueno, els beneficis no són els mateixos que tenien els pares junts, però sí que si la situació no és, com dèiem, una situació de benestar, doncs cal revisar això, no?
2: I a banda dels fills també hi tenim les parelles que estan casades. Això és un impediment quan una parella es planteja separar els seus camins, o ara ens divorciem, podríem dir, amb més facilitat? Perquè abans semblava sagrat el matrimoni.
1: Jo diria que cada cop és més fàcil trencar això. O sigui, a nivell social i cultural hem normalitzat molt el divorci i no fa tanta por ja enfrontar-se a les famílies ni al que diran.
0: I avui en dia moltes persones de certa edat que diuen avui en dia ja no s'aguanta res. Jo penso, i perquè ho has d'aguantar, no? No cal aguantar ningú, excepte si toca un cap a la feina o qui sigui, que té

0: ves obligat per una qüestió vital, doncs això sí, però aguantar un paio al teu costat, una noia, una dona que no vols aguantar, no tens per què fer-ho.
1: Totalment. Al final, la parella que tenim és la parella que escollim, no? L'hem d'escollir per allò que ens aporta. Evidentment, no a una relació tot pot ser bo. També trobem, no, aquesta idealització de que si estem en parella hem de ser feliços i tot ha d'anar bé i tot ha de sorgir, tot ha de fluir i ha de ser ideal i meravellós. I això tampoc és cert. A les parelles existeixen els conflictes, existeixen els desacords. La part important és veure com ho gestionem, no? No és que no s'aguanti res, és que potser tenim més consciència del que volem i el que no volem per la nostra vida.
2: I a banda de tot això, Eva, tenint en compte que també ets especialista en sexualitat, quin paper hi juga el sexe en una parella? Una activitat sexual baixa o nula és un indicador que la relació no acaba d'anar bé? I ja que parlem de l'estiu, quin és el seu paper, el paper del sexe en la parella en aquest període?
1: Pot ser un indicador, però no és l'únic. Generalment, darrere d'aquesta poca o nula intimitat sexual, el que sol haver és una desconnexió, unes necessitats diferents en quant als membres, potser un necessita més freqüència, un altre necessita menys, o sigui, aquí cal revisar molt i perfilar molt. No tothom té les mateixes necessitats ni el mateix nivell de desig. I pot estar bé sempre i quan això no suposi un problema o generi un malestar en els individus o en la relació. Si genera un malestar, doncs potser sí cal revisar i veure com està afectant això. El paper que juga a l'estiu, doncs molts cops és precisament això, no? L'expectativa de jo pensava que a l'estiu ens retrobaríem més, tindríem més temps, aniríem menys cansats per la feina, com que no hem de matinar, esperava poder tenir més retrobaments sexuals i que l'altra persona digui, doncs mira, jo tinc molta calor, no vull contacte físic, no? Això també pot passar. Llavors, caldria aquí revisar expectatives, no? I revisar necessitats també de cadascú. Poder parlar d'això és molt beneficiós per totes dues parts.
0: Jo només diré una cosa, i sense ser jo expert en res, però vaja, això és una cosa d'ABC de ciutadania. Si vols, no fa calor. Si vols, no fa calor, no?
1: Sí, sí, tant. Però, bueno, molts cops...
0: S'ha de voler, s'ha de voler, s'ha de tenir voler, ganes,
1: no?
0: Clar, sí, sí.
1: S'ha de tenir ganes.
0: Si no en tens ganes, segur que tens mil excuses, com la calor, el mal de cap, o qualsevol altra cosa que et farà servei en aquell moment. En qualsevol cas, exacte, vagin vostès a teràpia de parella, tant si volen unir-se més o resoldre un problema, com si volen posar fi a una relació d'una manera civilitzada. Eva Serret els ajudarà i és psicòloga general sanitària al Centre Suca, Molins de Rei. És especialitzada en teràpia de parella i sexualitat. Eva, moltes gràcies, que vagi bé.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu, amb Robert Calvo.
0: Rodri Hernández és notícia, perquè serà presentat avui com a nou jugador del Barça. I hi ha un home d'aquesta redacció, que és en Pere Parés i Gern, que frisa per aquest moment de l'arribada d'aquest migcampista.
4: Com el gaudirem, eh? El migcampista, sí, sí, madrileny, que ve de ser nomenat el millor jugador del Mundial, tota una peça clau a la selecció campiona del món i pel Manchester City l'any passat, als seus 30 anys pot aportar veterania i qualitat al mig del camp del conjunt de Hansi Flick. Com no, per Rodri és tot un somni jugar al Barça, que això és una mica tòpic. I així ho explicava als mitjans que l'esperaven ahir a l'aeroport.
5: Contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo. Y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Por supuesto, jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor.
6: Ya por la Champions, ¿no, Rodri? ¿Qué es el objetivo?
5: A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
0: Mira, això és com... tu no ho has viscut, això, perquè ets molt jove, però alguns ja ho hem viscut. Feien un concurs que deia Miss Espanya, que no se segueix fent, com a mínim per televisió. I sortia sempre al final de la gala, la Miss Espanya, amb el nòvio, i amb un nòvio abnegat, que deia, sí, nos queremos mucho y nos respetamos mucho. 2 mesos duraven. Llavors aquest noi, potser d'aquí un any, quan ja no vulgui estar al Barça, o el facin fora, o no el renovin, dirà, el sueño es acabó.
4: Bueno, de fet, hi ha
0: hagut... De moment hi ha el somni.
4: Hi ha moment hi ha el somni. De fet, hi ha hagut casos una mica sonats. No sé si et sona Álvaro Morata, el jugador... Bueno, segur
0: home,
4: que et sona.
0: Home, per favor, Morata.
4: Clar que sí. Doncs és un jugador que va passar per clubs molt diferents i a cada un arribava i deia, pues, amb diferència de dos anys, deia, este es mi sueño, este es mi sueño, bueno, este es mi sueño.
0: Hi ha gent, per exemple, en altres àmbits professionals que en un any i mig es cansa del que està fent i ha de fer una altra cosa.
4: No saps les voltes que dona la vida, no?
0: No, no, sobretot.

0: Tot si guanyes molts diners, no?
1: Aquest
0: tio arriba amb una fitxa grossa.
1: Arriba a canvi de 60 milions fixes i 16,5 en variables. Porta Barcelona des d'ahir al vespre. Mm-hmm. Aquest matí ha passat la revisió mèdica prèvia al fitxatge i s'espera que en algun moment del dia d'avui se'l presenti com a jugador culer.
0: Espero que s'apunti un curs de català i que l'aprengui, perquè aquí és el que toca. Ell, quan dius que cobra 60 milions fixes, eh?
1: Això no ho cobra ell, ho cobra el Manchester City, que és el club...
0: Per ell.
1: Ah, exacte. Val. És el club que el deixa anar per...
0: Però ell al final cobrarà en algun moment.
1: Home, i tant. Sí,
0: haurà
1: sí.
0: de plorar abans de cobrar?
1: Home, clar, perquè qui no plora no mama.
0: Doncs és que serà un nou capítol de Los ricos también lloran. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero no aprendí a olvidar. Un altre que ha llorado i ha pillat al final és un home que va aterrar a Barcelona doncs unes hores abans que ho fes aquest home, Rodri Hernández, que és un portuguès, no? Es diu João Cancelo.
1: Així és. I a l'aeroport, Cancelo es va mostrar molt content i il·lusionat amb el projecte del club.
2: La verdad es que me gusta mucho este club de ahora, pero ya de antes, de los equipos de Dani Alves, de mi ídolo, de Ronaldinho, de Deco también, y bueno, es un club muy especial que me identifica mucho con mi fútbol. Bueno, estoy aquí para ayudar y esperemos ganar muchos títulos.
3: ¿Te gustan los fichajes? ¿Te gustan los fichajes que está haciendo el equipo?
2: Bueno, estamos haciendo un equipazo.
0: Mira, diré una cosa. En aquesta península ibèrica a la qual ens trobem ara mateix, passa una cosa. Els portuguesos s'esforcen en aprendre... La majoria saben parlar espanyol, la majoria... I els espanyols no parlem ni una papa de portuguès.
1: Mira que és una llengua bonica, sona
0: bonica,
1: superbé.
0: I a més té una posició fonètica molt similar al català en algunes coses, les elles, per exemple, i altres fonemes. Bé, en qualsevol cas, Cancelo està disposat a fins i tot a no jugar la temporada vinent, no?
1: Sí, va transmetre al club on estava, a l'Al-Hilal Saudí, que estava disposat a no jugar durant tota una temporada, renunciar al seu sou fins que s'acabés el seu contracte i poder marxar com a agent lliure.
0: Aquest és el típic gir de guió dels ricos també en lloren quan surt aquell que diu no, jo em prefereixo no cobrar, no? Mm. Està molt bé, això. Bé.
1: Són d'aquests gestos que agraden a l'afició perquè és realment un gest de fidelitat al Barça.
0: Si són honestos, sí. I al mig del camp va tornant a jugar Fermín López després d'una lesió que el va deixar fora del Mundial.
1: Sí, López va signar uns números molt bons amb la temporada regular amb el Barça, però una lesió al cinquè metatarsià del peu dret, cap al final de la temporada, el va fer perdre's un Mundial on no cabia dubte de que anava a jugar i que, de fet, va acabar guanyant Espanya. Són declaracions de Fermín López al diari Ara.
4: I res, ja ho feia abans perquè encara que estiguis bé sempre hi ha coses per millorar o per sacar de dins, no? I aquests mesos, òbviament, que han sigut molt difícils per mi mentalment, vaig necessitar ajuda i em va ajudar molt a sortir d'aquest batxe.
1: Això que ha dit Fermín és una realitat que cada cop es parla més en el món de l'esport, a més amb l'exigència de l'esport d'elit, que és que va haver de reforçar el treball psicològic per recuperar-se anímicament d'aquesta sotregada. Ara està al 100%, durà el dorsal 7, que deixa lliure el nostre ja conegut Ferran Torres, i vol guanyar la Champions amb el Barça.
0: És important que un esportista d'elit expliqui que també es pot trencar per un motiu emocional, per un motiu, en aquest cas, d'una lesió, no? El Centre d'Esport Sabadell ha jugat el seu primer partit a segona divisió en molt de temps.
1: Sí, els arlequinats feia més de 5 anys que no competien en aquest nivell i ho van tornar a fer contra l'Sporting de Gijón, fora de casa. El Sabadell no es va deixar intimidar ni pel debut ni pels més de 24.000 aficionats que en ple agost s'havien desplaçat al Molinón per animar l'Sporting. Els ballesans van trepitjar amb freqüència l'àrea rival, aconseguint fins i tot un penal als primers minuts del partit, que Yanis Rahmani va enviar directament fora. En general, la sensació del partit és que el Sabadell va dominar l'Sporting a casa seva. Tant és així que, en acabar, l'afició asturiana va esbroncar el seu equip.
0: Molt bé. I el Girona avui presenta al migcampista Unai Hernández.
1: Sí, ho farà Montilivi avui a la 1 del migdia. Hernández es va formar a les categories inferiors del Girona i del Barça, arribant a debutar amb el segon equip culer i des del 2025 és jugador del Al-Ittihad d'Aràbia Saudita, des d'on arriba en qualitat de cedit. El Girona, que també va ser notícia pel que va passar al partit de diumenge contra el Leganés. El jugador Víctor Tsigankov estava convocat per jugar el primer partit de Girona del Girona a la segona divisió, després del seu descens. Però l'ucraïnès es va negar a vestir-se i va veure el partit des de la grada de Montilivi. A l'acabar el partit, el jugador va penjar captures on s'hi llegia la petició del club als jugadors de no concedir cap entrevista, en cap cas, no només en aquest, sense pactar-ho abans amb el gabinet de comunicació.

0: principales países de origen. Los británicos siguen siendo con diferencia los que más viajan a España, casi 3 millones de pasajeros en julio. Le siguen los alemanes, los italianos, que han llegado a España un 10% más, y los franceses. También crecen con fuerza las llegadas de polacos y belgas. Por destinos, Baleares, Cataluña, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran la mayor parte de estas llegadas, y precisamente la Comunidad Valenciana es la que más crece entre las grandes regiones, casi un 13% más.
1: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2. La una en Canarias, en Noticias Mediodía con Mercedes Albelda.
2: Este miércoles hay Radio Estadio con Edu García.
3: Sigue la primera jornada y esta vez con partidazo en el Metropolitano.
4: Se estrena el Atleti de Grimaldo, de Kangin Lee y del último en llegar, el Cuti Romero.
5: Voy a dar todo hasta el último día para conseguir.
3: Y lo hace ante su gente y con un recién ascendido que asume que la ilusión va por bandera.
6: Málaga, como te quiero.
4: Este miércoles desde las 8:30, fútbol de estreno en Radio Estadio. Atlético Málaga para todos.
5: Aupa Leti.
3: Cuti, Cuti.
7: Este se portó bien, creo, ¿eh? ¿Sí?
2: Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero Cataluña, la teva radio.
9: Ens deia Tomàs San Juan ara al butlletí que Catalunya no para de rebre nous visitants, fins i tot polonesos. Bé, potser a l'hora de marxar es trobaran amb algun problema a l'aeroport de Barcelona al Prat. Per què? Doncs perquè hi ha vaga indefinida dels treballadors del servei de terra, de Ground Force, i això passa en plena temporada alta i amb afectacions severes en els viatgers. Segons dades del comitè de vaga, s'acumulen, atenció, 6.000 maletes que no han arribat al seu destí i estan totes tirades a l'aeroport. I, a més, s'han cancel·lat 270 vols. Per tant, jo de vostè, si no hi ha d'anar, no trepitgi l'aeroport.
8: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu.
9: El que pot fer és anar de ruta per Catalunya, amb un cotxe sostenible, que no embruti, que no contamini, si pot ser, o en transport públic, eh? Que hi ha autobusos per tot Catalunya, hi ha trens de Rodalies, que... si passen bé i a l'hora que han de passar i tal, també van bé. I sobretot els de ferrocarrils de la Generalitat. I també tenen tot tipus de metros, tramvies i coses per moure's per Catalunya. Per moure's per Catalunya amb la Clàudia Moreno Lozano, que ens porta cada dia a un indret del món. Del món no, del món de Catalunya. I avui on ens porta?
10: Avui anirem a una zona que diria que encara no us havia portat, que és l'Alt Camp.
9: Ah.
10: Diria que encara no havíem anat. En concret, porto al monestir de Santes Creus, que és un dels grans monuments del Císter a Catalunya i que forma part, juntament amb Poblet i Vallbona de les Monges, de la ruta del Císter. Vale. Ara, el que és el monestir és molt més important del que pensava, almenys jo no el coneixia, l'he descobert avui. Es va fundar al segle XII i durant tot el període de l'edat mitjana va arribar a tenir una gran importància fins al punt de convertir-se en panteó reial de la Corona d'Aragó.
9: Mira, està perfecte que l'hagis parlat, perquè divendres el vam mencionar aquí, aquest monestir de Santes Creus, amb la convidada que vam tenir de l'entitat Amalgama 7, que vam fer el final de curs d'aquesta escola terapèutica musical allà, al monestir de Santes Creus.
10: Sí, allà també està la tomba de Pere el Gran, que és un sepulcre de pòrfir vermell que es troba dins del que és l'església del monestir.
9: A tu t'agrada veure monestirs quan vas als llocs?
10: Crec que no he estat a llocs amb tants monestirs,
9: ja,
10: però...
9: A mi em crida molt l'atenció sempre els llocs on hi ha monestirs o, sí, és a dir, o claustres.
10: Les abadies també són... He de dir que abadies vaig veure un parell a Romania que vam anar a fer una ruta,
9: sí?
10: I em van agradar.
9: Aquí, per abadia, tenim la de Montserrat, que és preciosa.
10: Sí.
9: Però no ets d'anar a veure claustres ni monestirs.
10: Bueno, per exemple, crec que vaig anar al Monasterio de Piedra amb els meus pares,
9: favor,
10: que aquest va ser espectacular.
9: Meravellós. Hi ha gent, que no dic que no s'hagi d'anar a la Xina a veure la Xina, pots anar-hi, però hi ha gent que ha anat a la Xina i no ha anat a veure el monestir de Piedra. Doncs vagi vostè a veure el monestir de Piedra, no?
10: Sí, a mi el recordo, vaig anar, crec que tenia com 10 anys, o sigui, ha passat una dècada ja, però el recordo molt maco i a més tot l'entorn, així, em van fer una foto amb un mussol. Aquí,
9: ah, veus? Molt bé. També pots anar a veure mil coses més a Espanya, eh? Vull dir.
10: Sí.
9: Per tant, anem al monestir de Santes Creus, això està al sud del territori, per descobrir aquest art cisterenc, no? Cistercià,
10: sí.
9: dels monjos, i que ens farà transportar-nos a un altre moment, el moment també de la Corona d'Aragó i tota aquella pesca. I d'allò en som hereus, vull dir. A la 1:09, seguim endavant a la ciutat d'estiu. Aquella pesca, vull dir que som fills hereus d'allò, no? M'entén vostè, eh? Que sí? Val. Vostè que ens està escoltant, espero que no estigui molt enfadat o enfadada per algun motiu d'aquestes vacances. Si és així, calmes, no passa res. La vida hi ha coses més importants. Ja tot passarà. Avui estem preguntant a l'audiència quin és aquell moment de les vacances en què vostè ha dit prou, no puc més, deixeu-me en pau, me'n vaig a la platja, sola, amb la tovallola, no em parleu ningú. Ni els fills, ni els nets, ni el marit, ni ningú. Quan ha dit vostè prou durant les vacances? Notes de veu al 676-760908, com aquesta.
11: Buenos días.
9: Buenos días
11: a todo el equipo.
9: Gracias.
11: Estoy de estadísticas absurdas hasta el mismísimo gorro. Y no se enfade, señor Calvo. Oiga, yo llevo casado 49 años y 6 de novios. Uh-huh. Hay momentos mejores, hay momentos peores, uh-huh. Pero uno tiene que entenderse, si no, ¿qué hacemos en esta vida? Al margen de eso, si es verdad, estoy buscando novia, pero no me sale.
9: Ay.
11: Por tanto, seguiremos aguantando a la Araceli. Un abrazo desde el Hotel Cabo de Gata Beach en la costa almeriense.
9: Claro.
11: Y feliz programa.
9: Gracias. Pues me voy al Cabo de Gata Beach ahora mismo. A veure, ningú ha d'aguantar ningú, ja ho he dit abans, que no, perquè no ho ha de fer, perquè si no s'ha d'aguantar. Si estàs per amor, no aguantes. Estàs per amor, no? I llavors, la nòvia, això ja no és de la meva competència. I les estadístiques no ens les inventem. Són dades que estan negres sobre blanc, que nosaltres recollim i que les aportem aquí a l'antena. Suyos son los datos, suyas son las conclusiones. Estos son los datos, suyas son las conclusiones, com diria la Pastor. Més notes de veu. No n'hi ha més? Ara em diu l'Ivan que no n'hi ha més. Pensa que n'hi havia més. Doncs ara els emplaço que n'hi hagi més. D'aquí una estona ens seguirem escoltant el 676-760908. Quan és aquell moment que vostè ha dit prou durant les vacances? Ens ho explica i l'escoltarem.
8: La ciutat d'estiu.
9: A la ciutat d'estiu tenim una sessió que es diu l'Estiu Yeyé. I ens hi posa, de Yeyés, l'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?
12: Avui estupenda, contenta, perquè la cançó, que és avui protagonista, m'encanta.
9: A mi m'encanta aquesta cançó.
12: Jo me la poso i me la poso per casa jo sola i friso, Jo ballo, la interpreto.
9: Clar, home. Mira, d'entrada, l'Alícia, per si vostès s'incorporen ara a aquesta temporada estival de la ciutat, sàpiguen que l'Alícia Escribano ens porta cada dia una cançó que ens porta a un estiu de la història i a un lloc del món, a una ciutat, a un país, no?
12: Uh-huh.
9: Perquè ella és la dona més viatgera d'aquest programa i ens volta pel món sempre. I avui ens porta...
12: A través d'aquesta cançó viatjarem. Avui sí que viatjarem.
9: Avui veig molt, molt lluny.
12: Hi ha una platja que és molt famosa al món.
9: Sí, que a tu t'encanta aquell país, eh?
12: M'encanta aquell país perquè és Brasil, que és
9: sí.
12: Un país que és molt bonic en tots els aspectes, i hi ha una platja molt famosa a tot el món que és la platja de les platges, no? Tot i que jo que he estat diverses vegades allà, veient-me, doncs és una platja urbana.
9: Sí, que és com la Barceloneta.
12: És com la Barceloneta, però, clar, evidentment, en una ciutat com Rio de Janeiro, Copacabana,
9: hombre.
12: És una platja estupendíssima, amb molt de glamour, i que va inspirar, o no, ja veurem. De moment anem a posar aquesta cançó que ens trasllada a finals dels 70.
9: Només has sentit la primera nota?
12: Sí.
9: Ja vibres.
12: Jo ja vaig, mira, em separo de la taula perquè ja vull ballar-la. Va, posa-la.
9: Vinga. Ai, m'encanta aquesta cançó.
12: La gent dirà a casa, però de què estan parlant?
9: I explica una història.
13: Her name was Lola. She was the showgirl with yellow feathers in her hair.
12: És que explica una cançoneta, o sigui, la cançó explica una historieta molt simpàtica. Per mi és una de les meves 5 cançons preferides de la història. Sí, de tots els temps. Saps allò? Si t'has de portar a una illa 5 cançons i només escoltaràs aquestes en bucle. Copacabana, segur que me l'emporto.
9: Sí, perquè és la protagonista, la Lola.
13: Copacabana.
12: Tenen ganes de ballar, de ser feliç, no?
9: Aquest Copacabana del qual parla no està a Rio de Janeiro.
12: No. Mira, Barry Manilow, que és el cantant, aterra amb aquesta cançó a les discoteques d'Espanya l'any 1979 i l'opeta. Bueno, l'opeta d'una manera rotunda, no? Com a tot el món, perquè va ser un èxit mundial que avui dia doncs, ja és un clàssic de la música disco del segle XX, no? Jo vull destacar aquesta primera música disco que portava, perquè aquesta cançó de fons, jo vull que a casa, quan acabem la secció i acabi el teu programa, es posin la cançó
9: Copacabana.
12: I escolteu tots els arreglos que porta aquesta cançó. És una barbaritat.
9: Una barbaritat.
12: Perquè

0: barreja la música disco, però aquí hi ha violins, aquí hi ha trompetes, hi ha coros,
1: tambors.
0: És que hi ha tot un repertori d'instruments que fan que aquesta cançó sigui bellíssima. Parla de l'Havana. Per tant, deixem de fora... No serviria a Brasil, no estem al Copacabana d'Ipanema. No és aquest. Ara ha parlat de l'Havana. Llavors anem a parlar d'una cosa, i és que la cançó va néixer una nit a l'hotel Copacabana de Rio de Janeiro. Això sí que és veritat. Hi havia a Rio de Janeiro, ubiquem-nos, hi ha un hotel que es diu Copacabana, i allà estaven el barri Manilow amb els dos autors de la lletra i la música, Jack Feldman i Bruce Sussman. La conversa anava sobre si existia alguna cançó que tingués com a títol o com a protagonista Copacabana. Diu, ja que estem aquí, diu, ai, no hi ha cap cançó, li podíem fer una cançó a Copacabana, o de què parlem? Diu, és que sona bé, sona glamurós, no? I van inventar una història, diu, anem a inventar-nos una historieta per cantar-la, no? És una cançó molt de xispa, que convida a ballar, però la història és molt trista. El que passa que, com que la canten en anglès i nosaltres no ens entenem de la missa a la mèdia, doncs, se'ns escapa, no? Però segurament quan la van crear aquesta història no prenien caipirinhas, prenien una altra cosa més trista, perquè la cançó no se situa, com et deia, a Copacabana, Rio, Brasil, sinó que la cançó ens explica en anglès que Copacabana és un club de La Habana, Cuba, on treballava una jove corista que es diu Lola, i un dels barmans, el Toni, és el seu xicot. L'amo del local es diu Rico, hi ha coses sexualment a la Lola. La Lola és la ballarina, arriba l'amo del local i, bueno, s'apropa amb ella, se la volen portar por ahí, no sé. El Toni, que és el noi que fa els còctels, que és el nòvio d'ella, doncs es barallen i dispara. El Toni, l'amo, dispara i el còctel, el noi, el còctelman, mor, que és el nòvio d'ella, no?
1: Ostres.
0: La cançó continua, o sigui, després hi ha tota aquesta part, això que està sonant ara, Copacabana... Sí, que separa una miqueta la primera part de la història i la segona, perquè ens han explicat que la Lola doncs ha perdut el nòvio perquè s'ha barallat l'amo amb ell, però ara ve la segona part, que és 30 anys després, i veiem què ha passat amb la Lola, que continua allà al bar.
1: Ostres!
0: Sí, i que la història no acaba bé, ja t'ho dic, eh?
1: És fort que una cançó que és tan festiva per nosaltres...
0: I resulta que és molt trista, eh?
1: Sí, una història molt trista.
0: Mira, diu, se llamava Lola... Era una showgirl, però 30 anys atrás li va passar aquesta desgràcia i ara ha perdut la joventut, va perdre el nòvio...
1: I va perdre el cap.
0: I va perdre el... Com si no passés res!
2: And the Copa, Copacabana...
1: Mira, l'Alícia deia una cosa fa un moment, que li demanat al tècnic que, sisplau, ens fes una cosa aquí que escoltarem.
0: Un arreglo ràpid.
1: No, és que parlaves tu dels arranjaments, no, d'aquesta cançó.
0: Home, pensa que aquesta cançó va sortir i automàticament van venir i li van donar un Grammy, tingui, perquè és que li hem de donar un premi.
1: És una barbaritat musical.
0: Una barbaritat musical, perquè és una obra mestra dels arreglos musicals, aquesta cançó.
1: És que, vaja, només d'escoltar els instruments d'aquesta cançó ja flipes.
0: Mira, veus? Entra superbé.
1: Això és Copacabana...
0: Total.
1: ...Row, que es diria en anglès, vull dir, sense veu.
0: Aquesta és una versió sense veu? Ah, que podríem fer tu i jo karaoke.
1: Sí.
0: No m'ho diguis.
2: Lola, she was a showgirl.
0: With yellow fantasy in the head. Diu, amb fantasia, el cabell ple de fantasia, el cabell, no? Bueno, deixa't que et digui una cosa, perquè se m'acaba el temps.

0: Copacabana.
1: Jo ja no em sé més, de la cançó.
2: En fi.
1: El que has és que, com que se'ns acaba el temps, que tu aquesta vas amb un cronòmetre a la mà,
2: sí.
1: Doncs mira, existeix el Copacabana a l'Havana? Existia? Doncs sí, la cançó em diu que el Copacabana és el lloc més calent de l'Havana.
2: Sí.
1: Això és el que diu el tema, de Barry Manilow, però en realitat era un hotel que existia ja als anys 50 a Cuba, encara quan la illa era doncs, la illa de la diversió dels, sí, estatunidens. No? Però hi ha un Copacabana que sí que és un club nocturn famós a Nova York, del Nova York dels anys 40. Per tant, entenem que tota la història passa al...

0: Copa de Nova York.
1: Tot i que ell diu que és de l'Havana, però en realitat, perquè és veritat que aquest local de Nova York, del Copacabana, recreava aquest ambient tropical amb noies que portaven barrets tropicals i de més, no?
0: Fixa't com passa la història.
1: El Copacabana era com si diguéssim el lloc de moda abans d'Estudio 54, que va arribar als anys 70 a Nova York. Doncs mafiosos, famosos, empresaris, artistes, tota l'activitat de la ciutat passava aquí al Copacabana. I amb la cançó de Barry Manilow, revifa el local, es torna a posar de moda, tornen a invertir diners i a reflotar el negoci, no? He de dir que si tu ara busques a Google, hi ha un Copacabana local que es diu Copacabana Nova York, te'l situa. Perquè existeix encara, eh?
0: Que
1: I ara és un local de música llatina de Nova York, on van artistes en directe a tocar i de més, no? Només dir, ja per acabar, que Barry Manilow va sortir de l'armari l'any 2017.
0: Vaja!
1: Sí, va anunciar que estava casat de feia molt de temps amb el seu mànager de tota la vida.
0: Molt bé.
1: Actualment, Barry Manilow, el cantant de Copacabana, té 83 anys,
0: ostres,
1: viu a Nova York.
0: Mare de la meva mare.
1: I lo maco d'aquesta història és que ell ha pogut viure suficient com per veure que aquesta obra mestra perdurarà per sempre més en la història de la música i que a tothom li agrada. Va, per exemple, va veure un casament.
0: I posen Copacabana.
1: Posen Copacabana i la gent jove surt a ballar.
2: Jóvenes y se amaban y él se rindió a sus pies en el Copacabana.
1: Aquesta és la banda sonora de moltes parelles,
0: sí, sí,
1: anècdotes, vides, famílies. És una cançó mítica, un referent de la música i havia de ser protagonista també d'aquesta secció.
0: M'emociona aquesta secció d'avui, estic
1: escolta,
0: molt emocionat.
1: Jo no vull parlar més, posa-la, posa-la. Ballem, ballem, ballem.
2: L'amor.
1: Quina orquestra, tu, quina música als 70 amb aquests violins.
0: Ai, sí, ja no fa música com aquesta.
1: No, no, no.
0: En fi, Alicia, gràcies per alegrar-nos la vida, que és meravellós, això.
1: Un petonàs.
0: Sí, marxem.
3: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran. Vinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
3: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
0: Amb una colla d'amics i d'amigues que venen aquí cada dia, alguns cada setmana, però qui ve cada dia no falla la seva cita, és en Víctor Ruiz Nobel. Víctor, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia, carinyo. En Víctor, que després d'un gir de guió sense precedents aquest dilluns, vostès no s'ho esperaven, això, avui sí que sí, baixem al quiosc.
5: Creo que en este programa me va a salir un poco la nostalgia.
0: Ah, sí?
5: Porque ya no hay quioscos como los que había.
0: Bueno, no hay quioscos directamente.
5: Ya, o venden otra cosa.
0: Claro. Els que venien diaris ara venen altres coses. Però el diari és gairebé una cosa vintage.

0: Mira, jo em dic cada dia, quan entra aquí a la redacció, ara està de vacances també, la Mari Carmen Juan, quan entra a la redacció al matí, a les 10 o a les 11, quan arriba, sempre diu, passa per darrere meu, que és on estan els diaris, i agafa els diaris, se'ls emporta i se'ls llegeix. Per mi això ja és molt anacrònic, perquè em llegeixo la versió digital a les 8 del matí. Ella també. Però em diu, m'explica que necessita aquest tocar el paper, passar les pàgines, per sentir que s'ha posat el dia de veritat.
1: Exacte.
0: Tot i que jo li dic que això és una cosa romàntica, perquè sap que està llegint notícies gairebé d'abans d'ahir.
1: Sí.
0: Però és igual, als diaris encara hi ha algun romàntic...
1: Yo tengo un amigo joven que me dice que soy ñoño.
0: ¿Y qué vol dir això?
1: Profesional, como que, me da nostalgia cosas que ya no deberían darme nostalgia, pero y es verdad que esta lectura de diarios o ese ir al kiosco...
0: ¿Te gusta?
1: Porque también había una vivencia asociada al kiosco.
0: Sí, hay una cosa...
1: ¿Conocías el nombre del kiosquero?
0: Sí, ahora no. Els quioscos que ara venen altres coses, a part de diaris.
1: Sí.
0: El quiosc, a més, tenia servei a domicili en algunes ciutats del món.
1: Deia, tant,
0: el periòdico, el periòdico!
1: O le guardaban los puntos al tío Ambrosio para comprarse la Olla Express.
0: Le guardaban
1: el diari, cortaban el puntito... Se lo tenían cortado porque él se acordaba que el vecino este estaba para la Olla Express.
0: Claro.
1: Para la yogurtera.
0: No me has pillado. Le guardaban The Guardian, que es un periódico.
1: Oh, wow.
0: No, és que a més hi ha gent... Jo crec que encara dia avui hi ha algun senyor de certa...

0: Refiriéndose a los 90, hay algo que todavía está en mí, de esa bollería, en
1: Bueno.
0: forma de tejido adiposo.
1: Bueno, pues ya está. Pues bienvenido sea, ya lo quemaremos de algún modo.
0: Total.
1: Víctor, que vagi bé, fins demà. Fins
0: Adeu.
1: la propera, adéu-siau.
2: Informació, entreteniment i molt d'humor a la ciutat d'Esteu.
1: I ara a la ciutat d'Esteu anem al poble, que és una cosa molt interessant que estem fent aquesta temporada estival, perquè no hem d'oblidar els pobles dels que som, encara que no hi haguem nascut, perquè del lloc on no hem nascut podem ser-ne una mica, perquè hi anàvem els estius, dic hi anàvem perquè cada vegada passa això de que perdem més lligam, no?, amb aquests pobles, cada vegada queden menys familiars. De fet, jo fa uns dies pensava, si ja no em qued... Mira la banda. La banda està encara en festes patronals en algun poble. Deia jo que quan ja no et queda gairebé ningú, o ningú, en els pobles, dius, doncs ja està, es destrueix aquest lligam. Però no, perquè el lligam sentimental, el lligam emocional sempre queda, que és el que ens fa reviure aquí en Francisco Mario Toro Gutiérrez. Fran Toro, bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia, Robert. Mira, un altre cop amb les campanes, eh?
1: Sí, les campanes no paren, en aquesta plaça. I aquella bústia, i aquella església, clar, i aquell...
3: I el rierol.
1: Si el rierol passa per darrere...
3: El cementiri.
1: I dalt amb el cementiri, fa uns dies...
3: I la font.
1: I la font, clar. La font de la que es pot veure aigua, no així a les ciutats, que no es pot veure aigua, no a totes les ciutats, a Barcelona...
3: I la era, Robert.
1: La era.
3: I la era.
1: Que importants són aquests llocs del poble que ens porten a emocions fortes. Emocions fortes les ens fa viure aquí en Fran Toro, que ens ha portat en les darreres setmanes diferents llibres que tenen a veure amb els pobles. I avui em porta una cosa que no entenc quina és la connexió. Explica'ns perquè avui on ens portes?
3: Doncs mira, Robert, tu saps que a l'hora de fer la maleta per anar al poble és molt important saber escollir els llibres.
1: Sí.
3: Perquè, clar, per una banda, l'espai de la maleta és limitat.
1: Tants llibres t'emportes al poble?
3: Sí, tant, clar, sí.
1: Jo, poques dies
3: clar, distants. Jo soc professor, clar, ja saps que jo treballo en aquest gremi
1: professor,
3: que tenim 3 o 4 sí. mesos de vacances
1: sí,
3: a l'estiu.
1: Professor d'història. No facis broma, perquè els teniu. En Fran s'emporta molts llibres al poble i entre aquests llibres s'ha portat aquest estiu?
3: Sí, clar, perquè, com et deia...
1: No s'hi han portat res, perquè encara no ha marxat de vacances, no l'hem deixat marxar. Quan se l'emporti, no?
3: Però deixa'm somiar que ja estic en el poble, perquè jo que vaig ser un nen en poble, tu vas ser un nen en pobles, reivindiquem els pobles i que la gent que va tenir poble que el recuperi. Si el va perdre, que el recuperi. I la gent que mai ha tingut poble...
1: Que se l'inventi.
3: Que se l'inventi, com estem fent ara mateix.
1: Sí,
3: no?
1: Perquè la gent diu, aquesta secció va dels pobles. Sí, senyora, va dels pobles i dels llibres que parlen de poble. Diu, ja, però jo no tinc poble. Aquí tampoc li han posat nom a aquest poble. Quin poble és? Tots i cap, no?
3: Tots i cap.
2: A Onda Cero Catalunya. T'acompanyem tot l'estiu.

0: Saps què passarà? L'últim programa, que serà el proper, no? Ja ens toca? Sí, crec que ens toca ja. Et faré cantar Un Pueblo Es, Un Pueblo Es.
1: Venga, voy ensayando. Canta María Ocil lo de abrir la ventana y respirar, pero hay una imagen también de las mañanas de los pueblos que es esas señoras baldeando las aceras.
0: Totalmente.
1: Es maravilloso, ¿eh?
0: Sí, sí, y limpiando la calle, que es muy fuerte. Sí. ¿Això es fa encara? No sé.
1: Oh, i tant.
0: Vale.
1: I tant.
0: Estem en aquest poble imaginari que tenim aquí a la ciutat d'estiu, perquè tenim poble, i avui en Fran ens porta un d'aquests llibres que s'emportarà a la maleta en els propers dies, quan el deixem marxar, uns dies de descans.
1: Clar, t'estava parlant d'aquesta necessitat de saber quin llibre hi d'encertar, amb quin llibre fiques a la maleta, perquè l'espai és reduït i perquè, com et deia, si les vacances són una miqueta llargues, doncs, com dicen los jóvenes, que te rente, no?
0: Que te rente.
1: Que te rente. La lectura d'avui, d'estiu, que et porto avui, es tracta de la novel·la La mala hija, de l'escriptor Pedro Martí, i publicat per Ediciones Destino.
0: Ah, escolta'm, és una de les sensacions de l'any, m'han dit, no?
1: Sí, s'ha dit, és una novel·la negra, mira, s'ha dit d'aquesta novel·la, que és el thriller revelació de l'any, l'últim fenomen, amb exclamacions, l'últim fenomen viral entre els amants del thriller, més de 40.000 lectors, que potser ara ja en són 50.000, jo què sé.
0: Segurament. He de dir que la directora d'aquest programa, la directora que ara està a l'ombra, però hi és, em va dir que havia llegit aquest llibre i que li havia encantat aquest llibre. Que és, ella és molt, molt noir, la Miriam Frank, una abraçada a Miriam, és molt noir, molt de novel·la negra, vull dir.
1: Doncs, mira, doncs ella segurament és una d'aquestes 40.000 lectores que...
0: Sí, sí que ho és, que ho és, sí.
1: Que han pres aquesta decisió de portar, potser, aquest llibre a la maleta. Deixant de banda el número de lectors i la gran repercussió que ha tingut aquesta novel·la, doncs t'haig de dir que és una novel·la ambientada també en un poble.
0: Molt bé.
1: I clar, està en un poble. Llegint una novel·la ambientada en un poble...
0: És la, doncs, la meta...
1: La metalectura, no?
0: Metalectura. La metalectura. I la meta demoscòpia.
1: La mala hija transcorre en concret a Almansa, Albacete. Una salutació a la gent d'Almansa, no?
0: És una salutació a Laura Palmer.
1: Una salutació a la gent d'Almansa, la gent d'Albacete i la gent de la Mansa.
0: Molt bé. Aquí hem enviat aquí salutacions a tort i a dret tot l'estiu. Una salutació a les persones que ens escolten des de Castilla-La Mancha. Les que ens escolten des de... No, no que ens estiguin escoltant... A veure, m'he expressat malament. Una salutació a les persones d'origen castellano-manchego que viuen a Catalunya i que ens estan escoltant a aquesta hora. Home, potser hi ha algú que està escoltant-nos a través de la nostra app o a través del nostre web, onda0.es/Catalunya, des de Corral de Calatrava, per exemple.
1: Villarrobledo.
0: O, per exemple, o Manzanares.
1: O Tomelloso.
0: Sí, o...
1: Argamasilla de Alba.
0: ¡Argamasilla de Alba!
1: O Sotuélamos.
0: Sí.
1: Y Socuéllamos.
0: Y Socuéllamos.
1: Sí. Estamos diciendo... No,
0: pueblos de Castilla-La Mancha.
1: Pueblos, sobre todo, que están cerca de la carretera de la autovía. ¿No?
0: La autovía que nos hemos hecho toda la vida. Tú ya bajabas para España Perros.
1: Claro. Manzanares.
0: Claro, sí, sí. Ah, però per què estàs sonant Twin Peaks?
1: Doncs mira, perquè s'ha dit de La mala hija que és el Twin Peaks manchego. Clar, és una novel·la negra ambientada a aquest Twin Peaks manchego, que és Almansa, i és una novel·la molt entretinguda. La veritat és que sí, és molt entretinguda, jo crec que és molt encertada per ficar en aquesta maleta imaginària. Mira, és una novel·la fàcil de llegir, perquè no té grans artificis literaris. No sé si aquest ha de ser una característica pròpia de la novel·la negra, d'èxit, però la veritat és que aquesta novel·la, La mala hija, compleix aquest requisit.
0: És a dir, que no és una cosa complicada que tingui...
1: No, no.
0: Perquè hi ha novel·les negres, bueno, jo no n'he llegit gaires, de negres, vull dir, però n'hi ha algunes que t'has de fer com allò que té la policia d'investigació.
1: Amb les línies, no?
0: Les línies,
1: allà del suro, no?
0: Els pòstics, les fotos...
1: No.
0: Si t'has de fer això amb un llibre, potser que no cal que te'l llegeixis.
1: O mentre sonen les campanes que hem sentit al començament... Un altre requisit que fa ideal la lectura estiuenca de La mala hija és la seva extensió. A veure, no t'enganyo, són 656 pàgines.
0: 656 pàgines?
1: Sí.
0: Però això és el Quijote.
1: És una extensió necessària per la història que explica? Jo crec que no. Ja. Jo crec que l'autor podria haver escurçat una mica l'extensió del llibre. Ara bé. Ara bé, sí. Robert. Si és un llibre que hem de ficar a la maleta i ens ha de durar, doncs, potser un parell de setmanes o tres, i no tenim pressa per acabar-lo, doncs aquesta mida juga al nostre favor.
0: No, i a més a més que... si aquest llibre ha estat publicat d'aquesta manera per Destino i té 656 pàgines, vol dir que els editors de Destino i els que han vist en aquest autor alguna cosa interessant, que és un autor revelació d'aquest any, és perquè aquestes 656 pàgines eren necessàries.
1: I que Destino és editorial top, que no sí, descobrirem sí. ara en els micros. Per tant, recomanable 100%. No sé si hem donat moltes pistes, hem dit novel·la negra i el Mansa.
0: Twin Peaks Manchego.
1: I Twin Peaks Manchego. La història comença amb la desaparició al Mansa de la Belén, que és una jove intel·ligent, talentosa i bona filla. Aquí és quan intervé l'Alma Ortega, que és investigadora de l'UCO.
0: L'UCO és la unitat de crims, de criminal, de criminalitat.
1: De crimen organitzat.
0: Crimen organitzat, sí.
1: Doncs l'Alma Ortega

Ortega torna al Mansa des de Madrid. Torna, dic torna perquè ella és d'Almansa, natural d'Almansa, també torna al seu poble, per agafar les regnes de la investigació. Al llarg de la

0: y sus retorcidos viñedos, Alma deberá enfrentarse a los demonios de un pasado que creía enterrado.
1: Verge santa, quina por ara mateix. No, no, això fa molta por. Tu creus que m'he d'emportar això a la maleta si marxo uns dies de vacances? Si em deixen marxar un dia?
0: Home, tant.
1: No, no, de debò, això fa molta por. Vull dir que si a vostè si vostès els agrada la novel·la negra o la novel·la de terror, la novel·la de Los amigos del yuyu, què dic jo? Los amigos del yuyu ho passen molt bé amb aquestes novel·les. Els encanta. Jo em llegeixo dues pàgines i és probable que m'hagi de prendre uns 10 ansiolítics per dormir, eh? També t'ho dic.
0: Doncs, ansiolític cada dues pàgines,
1: no,
0: doncs...
1: No, ansiolític no. El que faig sobretot, que és molt important que vostè ho faci, perquè sap que és una cosa molt, molt bona, és tapar-se amb el llençol al cap i saben que el monstre o l'assassí és infranquejable, aquest llençol.
0: Escudo para siempre.
1: Escudo para siempre. Bé, tenim l'autor, no?
0: Sí, en una entrevista a Librotea, l'autor, recordem que es diu Pedro Martí, explica quin és per ell el punt fort de la seva novel·la.
2: Me encanta cuando me dicen que el giro les ha volado la cabeza. Eso me encanta, no te voy a mentir, como autor de thriller. Pero lo que más me gusta es cuando me dicen que los personajes les han enamorado, que los han odiado, que los han querido. Eso es maravilloso.
1: És a dir, els personatges són el més interessant d'aquest llibre, com els ha dibuixat ell. Acabo de recordar que una vegada en aquest estudi de ràdio el company col·lega Jordi Basté em va dir, ell va fer unes novel·les també negres que passaven aquí a la Boqueria les voltes de la Boqueria, i em va dir, els personatges ja no viuen amb mi, jo els he deixat marxar ja. Tu, que ets un home que fas literatura, també et passa això?
0: Sí, de vegades els personatges no tenen ni nom, però arriba un moment en què comencen a parlar d'una manera individual i lliure. I al final acaben tenint la seva personalitat i fan coses que potser no pensaves que farien.
1: Vale, és a dir, no estàs boig. Per què? O sí, ho estàs, i ella també ho està. En aquest estudi de ràdio, fa uns anys, Rosa Montero em va dir, ai, és que me passa una cosa muy fuerte. Diu, la gente esto no lo sabe, pero los que escribimos lo sabemos, la mayoría. Los que tenemos, que creamos personajes, que de pronto los construimos, que les hacemos una vida, una imagen, un tal, no sé qué, cuando de pronto a mí, a las 2 de la mañana, me entra el insomnio y me viene a llamar fulana o mengana, y me tengo que tomar un colacao con ella. Y me va a semblar muy maravilloso. Dic, pero de verdad, ¿tú te sientes llamada por tu personaje? Y me va a decir, por supuestísimo.
0: Sobre todo en ese momento de duerme-vela, Rubén.
1: Duerme vela.
0: En ese momento, esa fracción de segundo que te vas a dormir, ¡pam! Ahí aparecen y te dicen cosas.
1: Això m'ho va dir ella. És a dir, és verídic. Sí, sí, sí. És verídic, perquè el Fran escriu novel·les i també té personatges. Per tant, el que em va dir Rosa Montero i el que em va dir Jordi Basté és real. Perquè si ho diuen tres ja, l'estadística, jo els dono validesa als tres. Si vostè un dia es posa a escriure, sàpiga que de nit el vindran a buscar diverses persones. A mi em faltava això, que vinguessin a buscar diverses persones.
0: A sota el llençol.
1: Si algun dia escriuré assaig, i ja està. En fi, Francisco Mario Toro Gutiérrez, gràcies per venir una setmana més. La
0: gràcies
1: setmana que ve t'esperem aquí a mesma hora, mesmo lugar. Que vagi bé.
3: La ciutat d'estiu, de 12 a 2, a Onda Cero Catalunya.

0: En Peter Hendrik Fanés, altrament conegut com Pere Enric, se'n va quedar dia amb Trena Gelida, primer ve, després torna, i viatja per Catalunya perquè va en la R4 de Rodalies, R4, Gelida. I es troba amb personatges, amb persones que li expliquen històries. Algunes molt de molts contrastos, perquè escoltàvem ara fa unes hores, vaja, fa 24 hores, una persona que venia del Marroc, i avui anem a l'extrem oposat de la temperatura del Marroc, no, Peter?
1: Doncs sí, avui he conegut a l'Albert, un noi de 26 anys, que treballa ajudant empreses a organitzar i centralitzar les factures dels seus viatges.
0: Ajuda empreses a centralitzar les factures dels seus viatges?
1: Sí.
0: I això, quin ofici és?
1: Escoltem-lo amb ell.
2: Ah, val. L'accés a una plataforma on poden gestionar viatges per empresa, facturació també i també. Els viatges són, després de les nòmines a les empreses, acostumen a ser partides molt grans, sí, de gasto, i aleshores ajudem més que res a centralitzar-ho, és a dir, poder-ho fer tot a través de la mateixa eina. Així d'aquesta manera tens tota la facturació junta, l'administració no té que estar buscant ni picant.

0: tiquets manualment, ni reclamant factures, donem tarifes més competitives. La idea és centralitzar-ho tot.
1: Mm-hmm, molt bé. He de dir que en aquesta empresa en la que treballem, això ja està tot com informatitzat, digitalitzat, tu passes la factura en una aplicació i te la paguen.
2: No cal cap Albert, no?, per fer-ho, això, llavors?
1: En aquest cas, no. Bé, potser hi ha algun Albert a Madrid, a les oficines centrals, que ho gestioni, segurament.
2: Doncs saps quina és la gran passió de l'Albert?
1: Aquest... Comptar diners.
2: Bueno, això suposo que és la segona, però la primera és esquiar. Ella compta els dies per tornar a la Masella.
1: Ah, molt bé.
0: M'agrada molt esquiar.
2: A on vas d'esquiar normalment?
0: A Masella, per proximitat, tot i que no és el millor, però Masella.
2: Però ara, amb el canvi climàtic, la cosa està més difícil, no?
0: Bueno, aquest any hem estat fins molt tard esquiant, vull dir, s'ha allargat molt la temporada, per la qual... Sí, el canvi climàtic en parlen molt, però la neu no l'hem vist gaire.
2: I tu què ets més, d'anar directament a la vermella o què t'agrada fer quan vas esquiar?
0: Una mica de tot. Quan arribem... Tens un cafetó, aquí vull enganyar, una cerveseta per de matí,
2: sí.
0: Un parell de pistes tranquil·les per esmorzar i després ja el que vingui, vermelles, negres o el que faci falta.
1: Mm-hmm. O sigui que se'n va a les pistes. Sí, em fa gràcia que digui que diu el canvi climàtic, no, clar, no hi ha neu. Clar,
2: clar,
1: clar, clar, és que resulta que el planeta s'està escalfant moltíssim. Per què? Per culpa de la mà de l'home, de la mà que l'ha deixat anar molt la mà. I llavors, a l'hivern no hi ha neu a les pistes, però perquè tothom pugui ser feliç, hi posen neu artificial. I ja està, i així tothom és feliç, i poden anar a esquiar, i passar el cap de setmana, clar que sí.
2: Bueno, l'Albert és un esquiador molt, però que molt experimentat. I tot i així, de vegades, i sorgeixen imprevistos que el posen a prova.
0: Baixàvem tres o quatre nois, era l'última baixada, ja havíem baixat tots, anàvem els dos últims, em va demanar el telèfon a un amic meu per fer una foto i no sé què, i li vaig dir, ves tirant, que ara vaig. Se'm va sortir un esquí i em vaig quedar sol, em vaig equivocar al costat per baixar per la muntanya, els telecadires ja estaven tots tancats, i bueno, un show, vaig acabar fent autostop al darrere de la muntanya perquè em poguessin portar a peu de pistes, un show.
2: Vas arribar, no?
0: Sí, i tard, tots preocupats, perquè a més no tenia telèfon, però bé, vaig arribar bé.
1: A veure, això ho hem de tornar a escoltar, però amb aquesta música de fons, per favor.
0: Som tres o quatre nois, era l'última baixada, ja havíem baixat tots, anàvem els dos últims, em va demanar el telèfon a un amic meu per fer una foto i no sé què, i li vaig dir, ves tirant, que ara vaig. Se'm va sortir un esquí i em vaig quedar sol, em vaig equivocar al costat per baixar per la muntanya, els telecadires ja estaven tots tancats, i bueno, un show, vaig acabar fent autostop al darrere de la muntanya perquè em poguessin portar a peu de pista, un show.
2: Vas arribar, no?
0: Sí, i tard, tots preocupats, perquè a més no tenia telèfon. Però bé, vaig arribar bé.
1: Ai, menys mal, que vam poder solucionar tota aquesta situació, que complicat. Què més t'ha explicat l'Albert de la seva vida a les pistes?
2: Jo no sé si passa més temps esquiant o bevent cervesa, però el que sí que tinc molt clar és que prefereix l'hivern.
1: Clar.
2: Però tot i així, ella ha trobat ja el pla perfecte mentre espera que torni la temporada d'esquí.
0: Ja s'acaba l'estiu, quasi. Queda el pitjor, així que recomano passar-ho amb molta aigua i molta mojito, molta platja.
2: I quan creus més o menys que arribarà la temporada?
0: Jo crec que finals de novembre estarem esquiant ja.
2: Ara podem anar fent unes cervesetes mentre esperem, no?
0: Exactament, somiant.
2: A veure, Robert...
1: Vaja, aquest senyor que... només pensa en beure. T'ho deia ja d'entrada, només diu que mojitos...
2: I esquiar.
1: Sí, però si, escolta'm, si vas a fer un esport que és esquiar,
2: sí,
1: no pots prendre alcohol, d'entrada. Després, si vas a les pistes, això és com anar conduint. Si bebes, no conduzcas. És a dir, si bebes, no esquies.
2: Clar, però... quantes cerveses, o sigui, a la...
1: No, ni una. És que amb una cervesa ja dona 0,25, no?, que s'ha de marcar això.
2: Clar.
1: 0,25. Vull dir que aquest senyor no pot baixar a les pistes amb cerveses al damunt. Vull dir, ho sento molt, però hem de vetllar també per la seguretat dels altres. Espero que no s'emporti ningú pel davant, perquè un dia tindrem un disgust.
2: Bueno, però ja la pregunta aquí més important, Robert, és... Tu què ets, team estiu o team hivern?
1: No, team hivern de tota la vida, però no per l'esquí. Jo no vaig esquiar. Bueno, és que no puc anar a esquiar. No tinc diners. Jo no tinc diners. Per anar a esquiar, dic. Soc de team hivern perquè m'agrada el Nadal i m'agrada el fred. Perquè, com a mínim, el desembre no suo, la resta de l'any sí.
2: Doncs deixem l'esquí pels altres, per l'Albert, i nosaltres ens anem directes al Nadal.
1: Sí, i tant.
2: Amb una copa de xocolata galantona.
1: Ai, sí, m'encanta. Peter, si
2: no, una pel·li.
1: Adéu.
2: Adéu.
3: A Onda Cero Catalunya, t'acompanyem tot l'estiu.

0: A recórrer la nostra història recent, perquè és molt recent, però vaja, ja fa uns anys. La Clàudia Moreno ens porta cada dia al final del programa a un estiu en el qual passaven coses, perquè volem trencar amb aquell mite que diu que a l'estiu no hi ha notícies, no passen coses, i en passen moltes, algunes maques, altres no tant, i les hem d'explicar totes. Avui, a quin any estem, Clàudia?
1: El 1996, mm-hmm. I començo explicant una de les no tan bones notícies, mm-hmm. perquè es va produir una de les tragèdies més greus que recorden aquí a Espanya. El 7 d'agost, una tromba d'aigua va desbordar el barranc de l'Aràs i una riuada va arrasar totalment el càmping de les Nieves, que està a Viesca, al Pirineu d'Osca.
2: El espectáculo dantesco ha podido ser recreado hoy por los testigos que pudieron agarrarse a las ramas de los árboles, algunos a los mismos troncos que bajaban con el torrente de agua por la ladera de la montaña, donde el camping estaba situado. Junto a ellos, caravanas, coches, tiendas de campaña y cientos de personas eran arrastradas sin control.
3: Hemos intentado salir del carro, no hemos podido, nos hemos vuelto a subir al carro, se nos ha plegado el carro y hemos dado como 6 o 8 vueltas de campana tragando agua todo el rato.
1: Sí, va ser una catàstrofe, hi havia unes 600 persones al càmping i va acabar provocant 87 morts i 183 ferits.
0: Em deia l'Ivan Gustems, i apuntava bé, que va haver-hi molts canvis legislatius després d'aquella tragèdia, d'aquella devastadora tragèdia, és cert, perquè van canviar els protocols d'emergències, van modernitzar els sistemes d'alerta primerenca, la més primerenca, i la coordinació entre els serveis de rescat, de bombers, de protecció civil i de forces de seguretat. I en la planificació territorial es va prohibir o es va restringir severament la instal·lació de càmpings, caravanes i edificis públics en aquestes tipus de situacions, no?, de muntanya, com aquest càmping de les Nieves, on hi havia rius al voltant d'aquest càmping.
1: Deixant una miqueta això, anem a canviar una mica de tema, una cosa una mica més positiva. El 96 va ser any olímpic, en aquesta ocasió
0: Atlanta.
1: Que va començar amb un Mohamed Ali encenent la flama, ja molt afectat,
0: mira,
1: pobre, pel Parkinson.
0: Ho estava veient amb la meva mare, 6 del dematí, a la televisió espanyola, veient aquella gala, me'n recordo perfectament.
1: I és que si alguna cosa se'ns va quedar marcada, va ser aquest himne. Aquest Reach de la Gloria Estefan, que com heu pogut escoltar, Robert, li ha encantat.
0: M'encanta Reach.
1: Hi ha
0: una versió en espanyol que diu Puedes llegar lejos.
1: Ho van fer prou bé, eh? Ara que dius espanyol, ho van fer prou bé.
0: Sí?
1: Ens van portar 17 medalles, 5 d'or, 6 de plata i 6 de bronze.
0: I saps què passa? Que els catalans, els espanyols, tenien molt fresc el record de Barcelona 92. Havia estat 4 anys enrere i, clar, vam dir, no ens han arribat a la sola de la sabata.
1: Home, impossible arribar-nos.
0: Què més hi passava aquell estiu del 1996?
1: Jo crec que el més guai van ser les estrenes que vam tenir a nivell musical, de cine i tal. Primer per aquesta cançó que va iniciar una nova era. El Wannabe de les Spice Girls. No sabia quan tallar-te per començar a explicar que era el seu primer senzill i que en poques setmanes es convertiria en un fenomen mundial i marcaria el començament de la Spice Mania.
0: Total.
1: Quina era la teva preferida?
0: Mira, la meva preferida és Mel B, és una de les meves preferides, però Jerry Halliwell, que no era Gary, Jerry Halliwell, que llavors va cantar allò de Raining Man, quan es va separar, m'agradava molt, perquè a mi m'identificava molt Jerry Halliwell. Perquè era la més descocadeta, la més divertida, la més picarona, no? Però llavors em feia molta gràcia, és que em feia molta gràcia a totes. La Emma Bunton m'agradava moltíssim perquè em feia també identificar amb la part més innocent meva. Totes. Totes.
1: També van sortir
0: menys
1: molt
0: l'esportista, que era Mel C.
1: Que pel que sigui esport, jo crec que també seria la que menys m'identificaria. És que no em va pillar, has vist
0: poca cosa de les Spice Girls.
1: Aquesta cançó
0: ja està. Ui, doncs has escollit la discografia, que és boníssima.
1: I et diria, i potser em tires el micròfon al cap, però crec que no he vist el videoclip del Wannabe.
0: No has vist el videoclip de Wannabe i no has vist la pel·lícula Spice World The Movie, que és un incunable del cinema. Que és una pel·lícula que va fer història i que va rebentar les sales de cinema.
1: I parlant de cinema, molt ben lligat, també es van estrenar pel·liculones com Missió Impossible, Space Jam o Independence Day.
0: Hombre!
1: O sigui,
0: també Tom Hanks, no? Independence Day. Hem parlat de 2 dies seguits o gairebé 3 de...
1: Sí, no, es veu que els 90 van ser el seu any.
0: Tom Hanks, ho vaig dir l'altre dia, en la pel·lícula Forrest Gump, l'has vist ja? No l'has vist encara.
1: Perdó.
0: No passa res,
1: ho tinc pendent.
0: Tens 80 anys més per veure.

0: Doncs Forrest Gump, diguéssim que va coronar Tom Hanks a l'any 93, estàvem el divendres?
1: 94.
0: Doncs el va coronar amb aquella pel·lícula i després va seguir fent molts films en aquella dècada dels 90, com aquell 1996 amb Independence Day, i després, si no m'equivoco, arribaria Nàufrago, que és aquella pel·lícula que també el va coronar, el va acabar de coronar amb aquell paper magnífic que fa en una illa
1: deserta.
0: És que
1: és molt bo, ell, eh?
0: Molt bo, molt bo. Per mi, Tom Hanks és el millor que tenen als Estats Units i a la meca del cinema a Hollywood. Bé, doncs així hem repassat l'any 1996, en aquell estiu en el qual un càmping va canviar la història, en el qual van morir tantes persones per una... Vaja, per això, una mala situació d'un allotjament turístic. Avui això no passaria, gràcies a Déu. I hem parlat de Jocs Olímpics, de molta música i molt de cinema. Que bé, doncs escolta'm, molt completet el menú del 1996. I ara volem saber què podem fer aquesta tarda.

0: Aquesta tarda la Clàudia ens ha preparat un pla que crec que el que vol fer ella... Jo ja la vaig pillant, jo, la Clàudia, amb els dies. La Clàudia sap que la setmana que ve, qui torna? La setmana que ve, aquí a treballar, el dimecres. Dimarts o dimecres crec que torna. La jefa.
1: La Míriam.
0: Fran, clar. I ella diu, jo, per si puc fer números per quedar-me la temporada, li posaré una píndola que a ella li agradi. Perquè crec que avui vas a fer una cosa que li encanta,
1: sí,
0: a la Míriam.
1: Mira, però no sabia que li agradava. Bueno, jo avui he decidit
0: portar...
1: No.
0: Està casualitat, no?
1: Sí, t'ho juro. Bueno,
0: doncs has encertat de ple.
1: Jo és que avui portava el pla que faré jo quan surti d'aquí.
0: Ah, sí?
1: Sí, que he quedat amb unes amigues per anar a fer un escape room.
0: Ah, i la Míriam... Quan...
1: No sabia que li agradaven els escape rooms a la Míriam.
0: La Míriam quan li diuen... A mi m'agraden una mica els escape rooms. I diu, jo he hecho 200.
1: Uau. Wow. És que són molt guais. Jo també n'he fet diversos i, per tant, pues, és el que porto. Hi ha de molts tipus, d'una sala, de més d'una. A mi m'agraden els que tenen més d'una. Una sala només m'agòbia.
0: Ella crec que ha fet tots els que hi ha a Barcelona, com a mínim els ha fet tots.
1: Mira, doncs ja parlaré, li preguntaré, sí, què li va semblar el que faré avui. I les temàtiques també, és que són supervariades. O sigui, jo he fet d'una presó, d'un hotel, d'una nau espacial...
0: Ah, la presó, això també l'he fet, crec.
1: Però no era aquí, era a Figueres el que he fet jo. No, és que la presó crec que és com molt un tema típic.

0: Ho fan molt més les importacions a Catalunya. En conseqüència, el saldo negatiu se situa en màxims històrics.
1: Aquest de juny passat, les exportacions van créixer un 3% interanual, mentre que les importacions van batre rècord amb un creixement de 10 punts. Amb tot, l'escletxa entre el que es compra i el que es ven va ser un 106% més alta que el juny del 2025.
0: I la Generalitat ha gestionat prop de 5.000 tràmits d'atenció ciutadana per videotrucada i a través de les oficines mòbils en l'últim any. Eudal Sanz, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna. El govern ha posat en marxa aquests dos serveis per ampliar l'abast de l'atenció ciutadana, fomentant la cohesió territorial. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
3: No ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
2: L'oficina virtual ha fet gairebé 3.600 videotensions des de l'octubre del 2025. Mentrestant, les oficines mòbils visiten mensualment més de 200 municipis on fins ara no es podien fer tràmits amb la Generalitat.
0: I el titular d'Esports ens el porta un dia més en Pere Parés. Pere, bona tarda.
4: Bona tarda, Anna. Rodri Hernández ja ha passat la revisió mèdica prèvia al seu fitxatge pel Barça. S'espera que el madrileny sigui presentat aquesta tarda. El millor jugador del Mundial ha costat 60 milions d'euros més 16,5 en variables i signarà contracte amb el club culer per a les properes 4 temporades.
0: Repassem la previsió del temps amb Jordi Oriós. Bona tarda.
5: Bona tarda. Avui a Catalunya les temperatures amb pocs canvis, calor generalitzada, especialment cap a l'interior, on es podran assolir o superar els 39-40 graus a les depressions centrals i a la conca de l'Ebre de Tarragona, perill important per altes temperatures. Avui s'esperen màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, s'esperen núvols d'evolució al quadrant nord-est a la tarda, amb possibilitat de ruixats aïllats ocasionalment acompanyats de tormenta. Demà, les mínimes a la nit no baixaran dels 26 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 21 a Girona i Lleida. Continuen eixos valors tropicals o tòrrids més cap al litoral. Pel que fa a les màximes, només baixen una mica al litoral de Tarragona, pugen un poc a la resta, farà inclús més calor que avui a les quatre capitals. Pel que fa al cel, poc ennuvolat, amb núvols d'evolució a la tarda que podrien dur ruixats i tormentes ocasionals al Pirineu a la segona meitat del dia, sense descartar-se que siguin localment fortes. Pel que fa al vent, demà, predomini de la component sud, possibles intervals ocasionals d'intensitat al litoral i a l'extrem sud de la depressió central. És una informació d'EMET.
0: Passen 5 minuts de 2:45 de la tarda. El control tècnic, Isma de la Parra. L'envelliment de la població catalana està transformant el mercat laboral. Cada vegada es necessiten més professionals per cuidar persones grans i dependents, una demanda que continuarà creixent durant els pròxims anys. És una informació d'en Ricard Jiménez.
6: Segons el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, aquest fenomen ha impulsat el que es coneix com a Silver Economy, és a dir, totes aquelles activitats econòmiques vinculades a l'augment de l'edat de la població. Miquel Carrión, subdirector d'Ocupació Juvenil i Qualificació Professional, en declaracions a Onda Cero.
7: Ja des de fa anys s'ha constatat que està havent un increment en les feines relacionades amb el que és l'atenció, la cura i el suport a les persones grans. De fet, hi ha tota una línia que s'anomena la Silver Economy, no?, que és doncs, tota aquesta economia i, entre d'altres, doncs, tot el que són nous llocs de treball que estan vinculats a l'increment de l'edat de la població.
6: Per donar resposta a aquesta necessitat, el SOC impulsa certificats professionals que permeten treballar tant en residències com en serveis d'atenció domiciliària. Són formacions especialitzades que, a més dels coneixements tècnics, valoren competències com l'empatia, la capacitat de treball en equip o la vocació de servei. Cada any, unes 5.000 persones obtenen aquesta acreditació i actualment més de 3.300 alumnes s'estan formant en aquest àmbit. A més, el sistema s'està actualitzant per adaptar-se a les noves necessitats assistencials derivades de l'envelliment de la població.
7: El Ministeri d'Educació i Formació Professional està creant una nova qualificació que s'anomenarà cures i suports a persones en situació de dependència, i la proposta és que, de la mateixa manera que l'anterior, amb aquestes 390 hores que tindran un currículum actualitzat a les noves necessitats, puguis també estar habilitat per treballar amb residències i donant suport a les persones que necessiten doncs, aquesta atenció.
6: El SOC no s'ha fixat un objectiu concret de professionals a formar, però manté una oferta permanent arreu de Catalunya i recorda que aquestes titulacions ofereixen

0: bones perspectives laborals. Més del 60% dels alumnes acaben trobant feina. Una xifra que confirma que les cures s'han convertit en un dels sectors amb més futur del mercat laboral català.
1: I mentre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya constata que cada vegada es necessitaran més professionals per atendre persones dependents, els centres que formen aquests treballadors expliquen que la demanda d'empreses, Ricard, continua superant l'oferta disponible.
0: Des de la Fundació Cerca expliquen que les empreses contracten sovint els centres de formació per buscar treballadors, però que el nombre de persones interessades continua sent insuficient davant les necessitats actuals i futures del sector.
2: La veritat és que és una realitat que també veiem des de la formació. La demanda de professionals pues, és molt elevada i moltes empreses ens contacten sovint perquè saben que fem la formació perquè necessiten incorporar personal. I el que és el que fa de cara a l'alumnat, pues, n'hi ha un interès per formar-se, però encara no és suficient per cobrir totes les necessitats del sector.
0: La coordinadora de formació de la Fundació, Antònia Martínez, atribueix part del dèficit a la manca de coneixement i al poc reconeixement social que tradicionalment ha tingut aquesta professió. Malgrat això, assegura que cada vegada més persones veuen el sector com una oportunitat laboral estable. Les formacions no només preparen per assistir persones grans o dependents en les activitats quotidianes, també treballen aspectes com l'empatia, l'acompanyament emocional o la gestió del dol, competències que consideren imprescindibles en una feina on sovint es creen vincles molt estrets amb els usuaris i les seves famílies.
2: És de saber acompanyar, sobretot el que diem acompanyar, escoltar, contribuir en el seu benestar, tractar també el que és, no és només ajudar en les activitats del dia a dia, sinó l'acompanyament. Això sempre, el que és en la formació, les professores, les docents, ho inculquen molt, treballant amb persones.
0: La Fundació assegura que cada vegada hi ha més homes que s'incorporen a aquestes formacions i destaca que la inserció laboral supera el 60%, un indicador que confirma que les cures s'han convertit en un dels sectors amb més demanda i projecció del futur de Catalunya.
1: L'Ajuntament de Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes del 2017. Ha estat un acte sobri davant del Club Nàutic, on els terroristes van atropellar diverses

0: Ivet Alamam. El terrorista va apunyalar una dona de Saragossa que estiuejava amb la seva família a la Costa Daurada i després va ser abatut. Entre les víctimes d'aquella fatídica matinada hi ha el Josep Maria Rovira. Aquest veí de Cambrils, de 87 anys, continua passejant per la zona del Club Nàutic amb normalitat, però explica que no recorda res d'aquell dia.
1: No recordo ni el dels dies abans. El que passa que com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori, més que en el moment. En el moment no vaig viure res.
0: De la seva banda, l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, reivindica la pau, la justícia i la convivència per continuar vivint sense por.
2: 9 anys després, recordem els fets des de la dignitat, la serenor i l'esperança. La recordem pensant en les víctimes i en les seves famílies. I la recordem reafirmant la nostra confiança en la convivència, en la capacitat de les persones per entendre's més enllà del seu origen, la seva cultura, les seves creences o la seva manera de pensar. La victòria més gran és continuar vivint junts, lliures i sense por.
0: Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i una ofrena floral al mosaic situat al passeig que recorda les víctimes. Hi ha participat l'Ajuntament de Cambrils, la policia local, la delegació del govern a Tarragona i la subdelegació del govern espanyol.
3: Notícies migdia amb Anna Utiel.
4: En la plana econòmica, avui els expliquem que les exportacions han augmentat a Catalunya, però ho han fet molt més les importacions. En conseqüència, el saldo negatiu s'ha situat en nivells de màxims històrics. És un 106% més alt que fa un any amb dades del juny.
0: Aquest juny passat, les exportacions van superar els 9.200 milions d'euros a Catalunya, gairebé un 3% més que en el mateix moment de l'any passat, segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. És la segona xifra més alta mai assolida en un mes de juny. En paral·lel, però, les importacions van batre rècords en prop de 10.700 milions d'euros, fet que suposa un augment interanual de 10 punts. La comparació entre exportacions i importacions, doncs, deixa un saldo negatiu de 1.390 milions d'euros, una escletxa que s'amplia, com et deies, en un 106% més que el juny del 2025.
4: Més coses en clau econòmica. L'Associació de Promotors de Catalunya assegura que 3/4 dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no van començar a construir cap habitatge protegit durant el 2025.
0: En un comunicat, l'entitat afegeix que pràcticament 9 de cada 10 localitats metropolitanes tenen una ràtio inferior a una IAR protegida per cada 1.000 habitants. El president de l'associació, Xavier Vilajoana, recorda que la demanda és molt superior a l'oferta.

0: ràtio inferior a una llar protegida per cada 1.000 habitants. El president de l'associació, Xavier Vilajoana, recorda que la demanda és molt superior a l'oferta. Segons els seus càlculs, el registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial va rebre l'any passat més de 104.000 peticions, mentre que el nombre de llars qualificades com a protegides no arriba a les 3.000. Per tot plegat, Vilajoana insta a reforçar la coordinació entre administracions i promotors per revertir la situació. En aquest sentit, també reclama garantir la seguretat jurídica i la viabilitat econòmica als promotors que facin el pas de construir habitatge de protecció oficial.
1: I més coses, uns 270 vols cancel·lats i 1.000 maletes que no han arribat al seu destí. Aquest és el balanç de les primeres dues setmanes de vaga indefinida entre la plantilla de Ground Force a l'aeroport del Prat, segons el sindicat convocant, la CGT.
0: Avui es compleixen exactament dues setmanes des de l'inici de la protesta del servei de terra d'aquesta empresa que treballa amb aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. La portaveu del comitè de vaga, Esther García, assegura que la direcció es nega a negociar.
2: Van tindre una reunió a mediació el dia 24 de juliol i amb aquesta reunió, que va durar més o menys una hora només, ja ens va dir que bueno, l'empresa no tenia res a negociar, es van aixecar i van marxar. I fins ara no volen negociar, no es posen en contacte amb nosaltres, no ens convoquen.
0: García deixa clar que no demanen ni més diners ni més dies de vacances, sinó conciliació i unes condicions de feina dignes.
1: I per cert, que Catalunya va rebre el mes de juliol més de 2,5 milions de viatgers internacionals que van arribar en avió. Això és un 7% més que el mateix mes de l'any passat.
0: Són les dades publicades avui per Tour Espanya, adscrit al Ministeri d'Indústria i Turisme. L'aeroport de Barcelona al Prat es consolida com la primera destinació de les aerolínies de baix cost a l'Estat, amb més d'un 1,5 milió de passatgers internacionals. En canvi, l'aeroport de Madrid-Barajas és la destinació principal entre aerolínies tradicionals amb gairebé 2 milions.
1: La videoatenció ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern celebra les dades i emmarca la fita en la seva voluntat de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració, Albal.
3: Fa poc menys d'un any que el govern va engegar dos serveis per permetre realitzar tràmits sense necessitat que els ciutadans es traslladin a una de les seves oficines. L'objectiu de l'executiu és fer de l'administració accessible arreu del territori. És el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
4: Un dels objectius que ens vàrem fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no?, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadana.
3: El primer servei és el de l'oficina virtual, que ha realitzat gairebé 3.600 videoatencions des de l'octubre de 2025. Es poden fer una quarantena de tràmits, com el reconeixement de la discapacitat o de la situació de dependència. El govern espera que en un futur, des d'aquest servei virtual, es puguin fer les mateixes gestions que des d'una oficina física.
1: I l'altra acció, com dèiem, ha estat el desplegament de 5 oficines d'atenció a la ciutadania mòbils.
3: Sí, aquestes oficines visiten mensualment més de 200 municipis, on abans no hi havia la possibilitat de fer tràmits directes amb la Generalitat. En aquest any han fet unes 1.180 atencions. Les més habituals són les vinculades a la signatura electrònica i al reconeixement de la situació de la dependència. Dalmau diu que l'ús del servei és desigual en el territori.
4: El nostre objectiu és consolidar les 5 rutes en les que hem començat. Tenim municipis en els que tenim cua i llista d'espera i municipis en els que hem d'estimular la demanda.
3: No obstant, el conseller assegura que ampliaran l'oferta d'aquestes oficines mòbils segons la demanda detectada.
1: Les onades de calor i la manca de pluges dels darrers mesos són les raons que estan darrere d'una de les baremes més primerenques que es recorden a la DO Tarragona. Alguns cellers d'aquesta denominació d'origen van començar a collir el raïm en els primers dies d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual.
0: És el cas dels cellers ubicats a la planta del Camp de Tarragona i a la part més baixa de la Ribera d'Ebre. Segons els productors, les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la falta d'aigua d'aquest estiu ha impedit que els grans s'inflessin. Tot i això, la qualitat no s'ha vist compromesa, com explica l'Agència Catalana de Notícies la presidenta de la denominació d'origen a Tarragona, Maria Rosa Blanc.
5: Tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una barema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció. I tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot, perquè finalment aquest

0: aquesta època ha faltat una mica d'aigua, però tenim un material doncs bo per fer un bon vi.
1: Pel que fa al volum de producció, s'espera arribar a uns nivells similars als de l'any passat, quan la denominació d'origen de Tarragona va assolir els 2,2 milions de quilos.
2: Les vacances d'estiu poden ser el detonant perquè una parella trenqui. I és que compartir espai i temps durant setmanes fa que moltes persones se n'adonin que conviuen amb algú a qui no suporten. L'Institut de Política Social calcula que entre finals de juliol i setembre podrien registrar-se 23.000 separacions a Espanya.
1: Una diària de 350 ruptures aproximadament durant aquest període de vacances. L'organisme assenyala que les primeres setmanes de setembre és el moment àlgid de les separacions, ni un 40% més respecte a la resta de trimestres de l'any. Però si l'estiu desencadena una ruptura, és que la parella ja venia tocada de l'hivern. La psicòloga Eva Serret, del Centre Suca de Molins de Rei, assenyala els factors que ho expliquen.
3: Saber en quin moment de la relació està, si és una parella que ja ve desgastada o si és una parella que està bé disposada a més temps, pot permetre retrobar-se, connectar, disfrutar més. Però si una parella està desgastada, com deia, hi haurà més problemes de comunicació, hi haurà doncs, aquests conflictes pendents que serà més fàcil que aflorin. Com dèieu també, el fet de no tenir rutines, no? O que les rutines no siguin les que hi ha la resta de l'any, fan que els conflictes que poden haver es facin molt més visibles, no?
1: En una entrevista a la Ciutat, Eva Serret també indica que un detonant important és el moment vital en el que es troba la parella.
2: En plana local, avui marxem de nou cap a Lleida perquè els bombers derruiran l'edifici del carrer Vallès d'aquesta ciutat que va cremar diumenge al vespre perquè s'hi han detectat problemes en l'estructura. Els veïns afectats ja estan entrant de forma progressiva als seus habitatges per recuperar les seves pertinences.
4: A les 11 del matí estava prevista l'entrada dels veïns a l'edifici per tal de recuperar les seves pertinences. No obstant, l'acumulació de fum ho ha impedit. És per això que els bombers segueixen amb les tasques de ventilació dels habitatges i calculen que els veïns hi podran accedir al llarg d'aquest dimarts. Tot i aquesta entrada puntual, l'edifici del número 3 té danys estructurals i els veïns no podran tornar a casa. Pel que fa al número 5, estarà presentat fins a l'enderrocament i la posterior revisió per comprovar que no estigui afectat. Hi ha una trentena d'afectats, entre els quals 9 menors. Els veïns expliquen que viuen la situació amb incertesa i preocupació. És Ana Belén Castejón, una de les afectades.
5: Y lo estamos pasando muy mal. Estamos pasando muy mal porque, a ver, ¿ahora dónde nos vamos? ¿Ahora dónde nos vamos yo y mis dos niños solos? Porque no, tampoco no tenemos, a ver, no sabemos si nos va a dar piso o no. Y estamos así, afectados.
4: Els veïns esperen que s'aclareixi la seva situació perquè només tenen assegurada una setmana de reallotjament per part dels serveis socials.
2: I a Barcelona l'Ajuntament amplia els ajuts per les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics als seus edificis.
4: Davant l'alta demanda de la primera convocatòria d'aquests ajuts, amb més de 80 sol·licituds presentades des del febrer, el consistori ha decidit multiplicar-ne el pressupost i allargar el termini per demanar les subvencions fins al 31 de desembre. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme.
6: Teníem una previsió pressupostària de 56.000. S'acaben aquests ajuts al finals d'aquest any, el 31 de desembre del 27, i a dia d'avui tenim pues, aproximadament un 30% més de la capacitat pressupostària que en el seu moment vàrem definir. Avui el que fem doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
4: Els ajuts cobreixen fins al 50% de les despeses derivades de modificar els estatuts de la comunitat, com ara notaria, registre o honoraris professionals. Les subvencions poden arribar als 1.500 euros per canviar estatuts exigents i els 2.500 si són de nova creació. Segons Valls, la iniciativa busca contribuir a l'eliminació dels pisos turístics a la ciutat com més aviat millor. Recordem que aquesta fita serà inamovible el 2028, quan l'Ajuntament preveu posar fi a aquesta mena d'allotjaments.
2: I en successos, nou tiroteig a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen els trets que es van disparar aquesta passada nit a Badia del Vallès.
1: Va passar a l'avinguda mediterrània d'aquest municipi del Vallès Occidental. Diversos veïns van avisar la policia després de sentir uns trets i en arribar els agents van trobar diverses veïnes a terra. De moment no consta que hi hagi hagut cap ferit i els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
7: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.

0: Quan falten 7 minuts per arribar a les 3 de la tarda, repassem l'actualitat esportiva. Pere Parés, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Anna.
0: Rodri Hernández serà presentat avui com a nou jugador del Barça.
1: Als seus 30 anys, el pilota d'or del Mundial pot aportar veterania i qualitat al mig del camp del conjunt de Hansi Flick. Quan va arribar a l'aeroport, Rodri va expressar estar il·lusionat amb el projecte del Barça.
2: Contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo. Y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí.
3: ¿Y ahora por la Champ?
2: Por supuesto, jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor.
3: Ya por la Champions, ¿no, Rodri? ¿Qué es el objetivo?
2: A por todo, a por la Champions y a por todo lo que se pueda por delante.
1: El migcampista arriba a canvi de 60 milions fixes i 16,5 en variables. Porta Barcelona des d'ahir al vespre. Aquest matí ha passat la revisió mèdica al fitxatge i s'espera que aquesta tarda se'l presenti com a jugador culer. Signarà un contracte per les properes 4 temporades. Junt amb ell també ha passat el reconeixement mèdic João Cancelo, però en el cas del portuguès no hi haurà presentació perquè no és el primer cop que vesteix de blaugrana. Un Barça que té pendent reforçar la posició de davanter centre i la primera opció segueix sent l'argentí Julián Álvarez. El jugador de l'Atlético de Madrid vol anar-se'n al Barça, però el conjunt matalasser no el vol deixar anar. L'últim que hem sabut és que no ha entrat a la convocatòria per rebre demà el Metropolitano al Màlaga, a la primera jornada de la Lliga. Sentim el Cholo Simeone, entrenador de l'Atlético.
4: Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó. Y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar y espero que en estos 4 días ya evolucionemos un poco más y bueno, y estemos más cerca de lo que queremos.
1: En cas que l'equip liderat per Deco no aconseguís portar un nou al Barça, existeix l'opció de fer servir la figura del fals nou. Hansi Flick ja ho ha provat amb jugadors com Lamine Yamal o Rafinha i una altra opció per aquesta posició és l'andalús Fermín López, que està molt acostumat a jugar una posició similar que és la de mitja punta.
5: A les categories inferiors va jugar algun any de fals nou i és una posició més o menys semblant a com jugo de mitja punta i crec que em podria adaptar bastant bé. La meva millor versió crec que és de mitja punta.
1: Declaracions que l'andalús ha fet al diari Ara, on ha celebrat la incorporació del que ha dit és el millor pivot del món, Rodri. Fermín ha abandonat el dorsal número 16, que deixa lliure per a Rodri, i portarà a l'esquena el número 7, que ha deixat Ferran Torres.
0: Ahir el centre d'esport Sabadell va jugar el seu primer partit a segona divisió amb molt de temps.
1: Els arlequinats feia més de 5 anys que no competien a aquest nivell i ahir ho van tornar a fer en contra de l'Sporting de Gijón, fora de casa. El Sabadell no es va deixar intimidar ni pel debut ni pels més de 24.000 aficionats que en ple agost s'havien desplaçat al Molinón per animar l'Sporting. Així valorava el partit l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
6: Sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu i sento que fem partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre, això és important.
1: En general, la sensació del partit és que el Sabadell va dominar l'Sporting a casa seva. Tant és així que a l'acabar l'afició asturiana va esbroncar el seu equip. Encara a la segona divisió, el Girona ha presentat avui el migcampista Unai Hernández. Hernández es va formar a les categories inferiors del Girona i del Barça, arribant a debutar amb el segon equip culer. I des del 2025 és jugador de l'Al-Ittihad d'Aràbia Saudita, des d'on arriba en qualitat de cedit. Això un Girona que obrirà un expedient disciplinari al jugador Víctor Tsigankov, després que l'ucraïnès es negués a jugar el primer partit de Lliga amb el conjunt gironí.
0: I els equips catalans de bàsquet escalfen motors.
1: Ahir van començar la seva pretemporada tant la Sisa Joventut com el Fiat Girona, el Kitsanas Manresa, que ho ha fet, en el seu cas, avui. El cas del Girona, a les 6 de la tarda, presenten 5 nous jugadors. Qui encara no entrena és l'Ilerna de Lleida, que avui ha anunciat que Aurismes Majauskas s'incorpora a la seva plantilla. L'Ale Pivot arriba amb un contracte no garantit, la qual cosa vol dir que, si finalment es valida, el jugador allargaria la seva estança a l'equip Bordeus fins al juny de 2027.
0: Doncs amb això acabem aquest...

0: A 4 quilòmetres de Tossa de Mar trobem la Cala Pola, una de les més emblemàtiques de la Costa Brava.
1: Envoltada de pinedes i protegida per un cap rocós, s'hi pot arribar en cotxe fins a les proximitats i l'últim tram es fa a peu, o bé a través d'un camí de ronda que ressegueix la costa.
0: Disposa de guingueta i lavabos durant la temporada de bany, un fet poc habitual en cales d'aquest entorn.
1: Amb la sorra gruixuda i les aigües clares, és una opció molt popular entre famílies i amants de l'snorkel.
2: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
3: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
4: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets

0: 1.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
1: Mejor buscamos otra.
2: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Onda Cero Tarragona. La radio que t'escolta.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
6: Cala Fonda o Waikiki a Tarragona és un dels tresors millor guardats de la Costa Daurada.
7: Amagada entre els penya-segats i el bosc de la Marquesa, la platja conserva un ambient natural i tranquil que la fa única. Per arribar-hi cal caminar uns minuts per senders, envoltats de vegetació mediterrània, però la recompensa val la pena.
6: Sorra daurada, un entorn gairebé intacte i la sensació d'estar lluny de tot a només uns quilòmetres de la ciutat. Un petit paradís que ha fet guanyar Tarragona una de les platges més boniques del litoral català.
3: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
8: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. Onda Cero Tarragona.
9: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
10: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
11: Verisur. En Onda Cero, por fin, con Isabel Lobo.
12: Esta pieza que están escuchando es una composición original de Lorca. Jamás había sido interpretada, jamás había sido escuchada. La estamos disfrutando ahora aquí, en Onda Cero.

0: Corrisme, dutxes i banys, però no està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.
1: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la...

0: l'economista Josep Soler, en una estona el trucarem, i també ens farem ressò d'un estudi de l'Associació de Promotors de Catalunya que diu, atenció, que 3 de cada 4 municipis metropolitans no van començar cap habitatge protegit el 2025. Són dues de les notícies del dia, però no es preocupin, hi ha moltes més. Pugin al volum, que això comença. Benvinguts a bord. Moltes ganes tenim de fer ràdio amb tots vostès. Sonarem fins les 8 del vespre gràcies al suport tècnic del Vicenç Armero i m'acompanyarà, com és habitual, aquest estiu el Ferran Cuixart. Com estàs, Ferran? Bona tarda.
1: Hola, Joan.
0: A veure, recordem que sonem fins les 8 perquè a partir de 8:45 ens agafa el relleu l'Albert Arranz amb la seva brúixola del Radio Estadio, però abans d'això, què tindrem al programa d'avui?
2: Doncs avui en Pere Parés ens explicarà amb la pausa que mereix l'estiu l'utilitat de les videoassistències per part de l'oficina virtual. Més tard, en Diego ens parlarà d'un objecte que ens serveix per recordar coses i ja ho saben, després viatgem amb la Irene. Avui anirem cap a la Comunitat Valenciana, la pista, podem trobar un castell impactant.
0: Podem trobar un castell impactant, eh? Vagin donant-li voltes
2: pista.
0: I d'aquí res, una mica més de mitja hora, ho resolem. Ara hi anem, però abans toca fer els deures, ens posem al dia.
3: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
0: A Catalunya pugen les exportacions i les importacions baten rècords. Gairebé un 3% pugen les exportacions i les importacions arriben a xifres de rècord després de registrar un augment interanual del 10%. Tot això tenia en compte les últimes dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, que hem conegut avui i que fan referència al mes de juny. Desgranarem les dades, si et sembla, Ferran, una mica més.
2: Som-hi. Pel que fa a les exportacions, registren el segon millor resultat per un mes de juny de tota la sèrie històrica. Arriben als 9.300 milions d'euros només per darrere del rècord assolit el juny del 2023. Les importacions, en canvi, com deia, són de rècord i superen els 10.600 milions d'euros.
0: Per tant, la diferència entre exportacions i importacions deixa un saldo comercial negatiu de gairebé 1.400 milions d'euros. En aquesta comparativa, la bretxa s'amplia de manera significativa, és un 106% superior a la registrada fa un any, quan el dèficit se situava en prop de 675 milions d'euros. Són moltes dades les que hem posat sobre la taula en aquest inici de programa. Volem comprendre-les i entendre també el seu origen. Per això connectem ara mateix a la brúixola d'estiu amb el Josep Soler, economista i conseller executiu d'EFPA Espanya, l'Associació d'Assessors i Planificadors Financers. Bona tarda, Josep.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Ara dèiem que en aquesta comparativa d'exportació i importació resulta en una xifra força negativa. Diries que l'economia catalana està exportant bé o hi ha motius de preocupació?
4: A veure, que pugin les importacions i al mateix moment també pugin les exportacions, és a dir, que ja és més comerç exterior, home, demostra un cert bon nivell d'activitat en general al país. Per tant, aquest seria el primer missatge, no? Estem important més, estem exportant més. El problema, efectivament, és que l'augment de les importacions doncs supera les exportacions i està augmentant una mica el dèficit comercial, no? I això es deu a més coses, sobretot a un canvi dels preus, als arancels americans, per exemple, i sobretot a la debilitat intrínseca dels grans receptors de les nostres exportacions, que són fonamentalment els grans països europeus. Uh-huh. Com aquests països europeus tenen una activitat econòmica més baixa, és lògic doncs, que ens costi una mica més exportar i, sobretot, que ens costi més augmentar les exportacions al mateix ritme que estem augmentant les importacions.
0: Uh-huh. Clar, en aquest resultat que ara comentàvem, en la resta, diguéssim, d'importacions i exportacions, és negatiu en gairebé el doble que fa un any. Això és circumstancial per, diguéssim, tots els factors externs que comentaves, com per exemple la guerra a l'Orient Mitjà o els aranzels de Donald Trump, o és un símptoma aquest augment d'una cronificació una mica més perillosa?
4: A veure, seria circumstancial si el conflicte a l'Orient Mitjà doncs, no es resolgués, i de moment doncs, semblava que tenia que ser una cosa breu, però s'està allargant ja més enllà dels 6 mesos, i per tant comença a ser preocupant. I segona, convindria també que l'activitat econòmica, repeteixo, en els nostres socis comercials, doncs anés una mica millor, no? Mm. l'economia

0: alemana, l'economia francesa, els nostres receptors dels productes catalans, sobretot, doncs, no estan tirant prou bé la seva activitat econòmica. Si es recuperessin, efectivament, estaríem dintre d'un augment del dèficit comercial circumstancial. És a dir, jo diria més que els problemes venen pels elements externs que pels elements interns.
1: Abans deia que la Unió Europea continua sent per molt, per molta diferència, el principal client de Catalunya. Ho hem de veure amb el got mig ple, és a dir, que tenim un mercat estable en aquest sentit, o mig buit, que és una debilitat perquè depenem massa dels mateixos socis comercials.
0: A veure, certament que els dos terços del comerç i sobretot de les exportacions catalanes vagin a la Unió Europea, doncs és excessiu, és a dir, estem concentrant massa en el risc en una àrea que, per altra banda, té doncs una política monetària comuna i, usualment, la seva activitat econòmica doncs es mou una mica alhora a tots els països. No? Per tant, si baixen, aquests dos terços de les nostres exportacions es pateixen molt. Que hauríem d'obrir-nos a més a altres zones econòmiques del món? Sí, aquest és un tema que tenim pendent, no? Que els països, sobretot sud-est asiàtic i alguns altres països, doncs, fins i tot d'Amèrica Llatina, que tenen una economia prou pròspera, doncs, que poguéssim exportar-los més i que tinguessin una part més important de les nostres exportacions, doncs seria molt convenient i ens reduiria aquest risc excessivament concentrat, repeteixo, en els nostres socis comunitaris.
1: M'agradaria comentar-li també, per preguntar-li per tres sectors en concrets que es desprenen d'aquestes dades. Començo pel positiu, si et sembla, que era el sector químic, que continua mantenint un saldo positiu amb l'exterior. Què explica la fortalesa d'aquest sector a Catalunya?
0: De vegades pot ser un correlament conjuntural, és a dir, pensem que els grans importadors i exportadors de productes químics són les pròpies multinacionals que estan instal·lades a molts països i entre ells, doncs, entre les subsidiàries d'aquestes multinacionals, doncs, decideixen, ara estic fabricant més aquí, ara estic fabricant més en un altre lloc, i per tant aquests moviments, molts es produeixen per això. Tant és difícil d'analitzar si respon més a decisions corporatives, a decisions de les empreses, o és que el sector com a tal, el nostre país, doncs funciona millor, no? Aquí hauríem de ser una mica prudents abans d'alegrar-nos excessivament, no? per aquesta situació del sector químic.
1: I ara els altres dos sectors que comentàvem, que és l'energia i el sector de l'automòbil. Per una banda, l'energia condicionada segurament a factors externs, als conflictes, per exemple, a l'Orient Mitjà. I en el cas de l'automòbil, s'exporta més, però es continua important encara més, com la tendència general. També li volia preguntar com està afrontant la indústria catalana tots els canvis derivats de, en aquest cas, el vehicle elèctric i la competència asiàtica.
0: Efectivament, el sector energètic és com ja has dit, és claríssim, és a dir, augmenten els preus de l'energia i nosaltres, que som clarament importadors, immensament importadors, doncs rebem, i per tant aquestes importacions, que potser en volum són les mateixes que fa un any o que fa dos anys o que fa tres anys, però en preu doncs és bastant més alt, no? Per tant, aquí sí que depenem molt dels preus internacionals de l'energia. El sector de l'automòbil, a veure, nosaltres no som un lloc diferent que tants altres a nivell europeu. L'automòbil europeu té un problema molt, molt fort de competència, diguem-ho directament, de competència xinesa, sobretot, d'adaptació en aquesta competència xinesa, és a dir, fabricant o ensemblant alguns vehicles aquí que fins ara s'estan directament important de Xina, però aquí tota Europa doncs està patint moltíssim doncs aquesta competència, sobretot dels xinesos. Nosaltres seguim una mica amb més o millor sort, perquè realment hi ha alguns altres països europeus que la situació del seu sector automobilístic està pitjor que el català i que l'espanyol, i per tant aquí depèn de com ens adaptem, d'en quina rapidesa pactem amb l'Unió amb fabricants xinesos perquè comencin a treballar des d'aquí. És un sector molt complex, molt complex. A més, hi ha tota l'evolució dels automòbils de combustió cap als automòbils elèctrics o mixtes, i per tant aquí doncs hem de fer tot el que és possible.

0: però estem dintre l'entorn europeu, que és un problema greu pel sector de l'automòbil europeu. No?
1: Hem parlat amb Josep Soler, economista i conseller executiu d'EFPA Espanya. Josep, permet-me una última. És veritat que portem molts mesos fent-vos la mateixa pregunta als periodistes, als economistes, però entenc que en aquest cas el conflicte al Pròxim Orient marcarà, diguéssim, l'evolució econòmica, jo crec que a nivell internacional. Per tant, si la cosa es resol amb bastanta rapidesa, podrem parlar d'una estabilització dels mercats i, si no, doncs haurem de veure quines mesures es prenen.
0: A veure, quin dubte, que no tenim cap dubte que és molt important i serà molt important si d'una vegada resolem aquest conflicte. Això té i està tinguent i pot tenir encara més uns efectes sobre l'economia, sobre l'economia en general. Ara, dit això, home, també tenim que tenir en compte que si a finals de febrer, quan es va iniciar el conflicte, haguéssim pensat que tindríem encara conflicte en el mes d'agost, que el preu del petroli estaria per sota dels $90 al barril i que l'activitat econòmica no hauria patit gaire, com efectivament no ha patit fins ara, home, no ens ho haguéssim cregut, eh? O sigui, per tant, ens hem d'alegrar molt que, buscant altres fonts energètiques, prenent mesures amb bastanta flexibilitat, tant a nivell català com espanyol com europeu, doncs ens hem sortit prou bé. Ara, dit això, home, tenim una espasa de Damocles a sobre i necessitem que d'una vegada per totes aquest conflicte desapareixi, no? I se solucioni de la millor manera possible.
1: Important, mirar les dades a dins del territori, però, com deia ara el Josep Soler, és impossible no tenir un ull fixat al que està passant a l'Orient Mitjà. Josep, gràcies pel teu anàlisi i per atendre'ns. Bona tarda.
0: Encantat, bona tarda. Adéu-siau.
1: 18 minuts passen de les 7 de la tarda. Més coses encara en clau econòmica. L'Associació de Promotors de Catalunya, ho dèiem a la portada, assegura que 3/4 dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no van començar, Ferran, a construir cap habitatge protegit durant l'any 2025.
2: Sí, en un comunicat l'entitat afegeix que pràcticament 9 de cada 10 localitats metropolitanes tenen una ràtio inferior a una llar protegida per cada 1.000 habitants. El president de l'associació, Xavier Vilajoana, recorda que la demanda és molt superior a l'oferta. Segons els seus càlculs, el registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial va rebre l'any passat més de 104.000 peticions, mentre que el nombre de llars qualificades com a protegides no arriba a les 3.000. Per tot plegat, Vilajoana insta a reforçar la coordinació entre administracions, diu, i promotors per revertir així la situació. En aquest sentit, també reclama garantir la seguretat jurídica i la viabilitat econòmica als promotors que facin el pas de construir habitatge de protecció oficial.
1: Parlem d'habitatges encara. L'Ajuntament de Barcelona amplia els ajuts per les comunitats de propietaris que prohibeixin als pisos turístics els seus edificis.
2: Davant l'alta demanda de la primera convocatòria d'aquests ajuts, amb més de 80 sol·licituds presentades des del febrer, el consistori ha decidit multiplicar-ne el pressupost i allargar el termini per demanar les subvencions fins al 31 de desembre. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme.
3: Teníem una previsió pressupostària de 56.000, s'acaben aquests ajuts al finals d'aquest any, el 31 de desembre del 27, i a dia d'avui tenim, pues, aproximadament un 30% més de la capacitat pressupostària que en el seu moment vàrem definir. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
2: Els ajuts cobreixen fins al 50% de les despeses derivades de modificar els estatuts de la comunitat, com ara notaria, registre o honoraris professionals. Les subvencions poden arribar als 1.500 euros per canviar els estatuts existents i als 2.500 euros si són de nova creació. Segons Valls, la iniciativa busca contribuir a l'eliminació dels pisos turístics a la ciutat com més aviat millor. Recordem que aquesta fita serà inamovible el 2028, quan l'Ajuntament preveu posar fi a aquesta mena d'allotjaments.
1: I ja coneixem el balanç, canviem de qüestió, de les dues primeres setmanes de vaga indefinida entre la plantilla de Ground Force a l'aeroport del Prat. El sindicat convocant, la CGT, assegura que s'han cancel·lat 270 vols i 1.000 maletes no han arribat al seu destí.
2: Sí, avui, de fet, com dius, es compleixen exactament dues setmanes des de l'inici de la protesta del servei de terra d'aquesta empresa que treballa, recordem, amb aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. La portaveu del comitè de vaga, Esther García, assegura que la direcció, diu, es nega a negociar.
4: Van tindre una reunió a mediació el dia 24 de juliol i amb aquesta reunió, que va durar més o menys una hora només, ja ens va dir

0: I que, bueno, l'empresa no tenia res a negociar, es van aixecar i van marxar. I fins ara no volen negociar, no es posen en contacte amb nosaltres, no ens convoquen.
1: García, de fet, deixa clar que no demanen ni més diners ni tampoc més dies de vacances, sinó conciliació i unes condicions, diu, de feina dignes.
2: Seguim repassant notícies d'aquest dimarts 18 d'agost a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. I ara una de gens positiva. Hem de lamentar un nou incident a les presons catalanes. Un intern s'ha suïcidat aquest matí al centre penitenciari de Ponent.
1: Sí, segons el Departament de Justícia, uns interns han avisat els funcionaris de la presó i immediatament s'ha activat el codi d'emergència corresponent i presentat també el servei mèdic. El pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis.
2: Fa unes setmanes parlàvem aquí precisament a la brúixola d'estiu per conèixer la professió d'una funcionària de presons i ens explicava que aquesta precisament és una de les xacres més evidents a les presons catalanes i que falten recursos per evitar que se segueixin sumant suïcidis a aquests espais. Més coses. L'envelliment de la població catalana està transformant el mercat laboral. Cada vegada es necessiten més professionals per cuidar persones grans i dependents, una demanda que continuarà creixent durant els pròxims anys. En té tots els detalls el nostre company, el Ricard Jiménez.
3: Segons el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, aquest fenomen ha impulsat el que es coneix com a Silver Economy, és a dir, totes aquelles activitats econòmiques vinculades a l'augment de l'edat de la població. Miquel Carrión, subdirector d'Ocupació Juvenil i Qualificació Professional, en declaracions a Onda Cero.
4: Ja des de fa anys s'ha constatat que està havent un increment en les feines relacionades amb el que és l'atenció, la cura i el suport a les persones grans. De fet, hi ha tota una línia que s'anomena la Silver Economy, no? Que és doncs, tota aquesta economia, i entre d'altres, doncs, tot el que són nous llocs de treball que estan vinculats a l'increment de l'edat de la població.
3: Per donar resposta a aquesta necessitat, el SOC impulsa certificats professionals que permeten treballar tant en residències com en serveis d'atenció domiciliària. Són formacions especialitzades que, a més dels coneixements tècnics, valoren competències com l'empatia, la capacitat de treball en equip o la vocació de servei. Cada any, unes 5.000 persones obtenen aquesta acreditació i actualment més de 3.300 alumnes s'estan formant en aquest àmbit. A més, el sistema s'està actualitzant per adaptar-se a les noves necessitats assistencials derivades de l'envelliment de la població.
4: El Ministeri d'Educació i Formació Professional està creant una nova qualificació que s'anomenarà cures i suports a persones en situació de dependència i la proposta és que, de la mateixa manera que l'anterior, amb aquestes 390 hores que tindran un currículum actualitzat a les noves necessitats, puguis també estar habilitat per treballar amb residències i donant suport a les persones que necessiten doncs, aquesta atenció.
3: El SOC no s'ha fixat un objectiu concret de professionals a formar, però manté una oferta permanent arreu de Catalunya i recorda que aquestes titulacions ofereixen bones perspectives laborals. Més del 60% dels alumnes acaben trobant feina, una xifra que confirma que les cures s'han convertit en un dels sectors amb més futur del mercat laboral català.
2: Si el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya constata que cada vegada es necessitaran més professionals per atendre persones dependents, els centres que formen aquests treballadors, Ricard, expliquen que la demanda d'empreses continua superant l'oferta disponible.
3: Des de la Fundació Cerca expliquen que les empreses contracten sovint els centres de formació per buscar treballadors, però que el nombre de persones interessades continua sent insuficient davant les necessitats actuals i futures del sector.
5: La veritat que és una realitat que també veiem des de la formació. La demanda de professionals pues, és molt elevada i moltes empreses ens contacten sovint perquè saben que fem la formació perquè necessiten incorporar personal. I el que és el que fa de cara a l'alumnat, pues, n'hi ha un interès per formar-se, però encara no és suficient per cobrir totes les necessitats del sector.
3: La coordinadora de formació de la Fundació, Antònia Martínez, atribueix part del dèficit a la manca de coneixement i al poc reconeixement social que tradicionalment ha tingut aquesta professió. Malgrat això, assegura que cada vegada més persones veuen el sector com una oportunitat laboral estable. Les formacions no només preparen per assistir persones grans o dependents en les activitats quotidianes, també treballen aspectes com l'empatia, l'acompanyament emocional o la gestió del dol, competències que consideren imprescindibles en una feina on sovint es creen vincles molt estrets amb els usuaris i les seves famílies.
5: És de saber acompanyar, sobretot el que diem acompanyar, escoltar, contribuir en el seu benestar, tractant també el que és, no és només ajudar en les activitats del dia a dia, sinó l'acompanyament. Això sempre, el que és en la formació, les professores, les docents, ho inculquen molt, treballant amb persones.
3: La Fundació assegura que cada vegada hi ha més homes que s'incorporen a aquestes formacions i destaca que la inserció laboral supera el 60%, un indicador que confirma que les cures s'han convertit en un dels sectors amb més demanda i projecció del futur de Catalunya.
2: Enmig de la crisi migratòria a Ceuta, n'hem parlat molt aquests dies i encara en parlarem de ben segur uns dies més, el president del Parlament ha defensat que Catalunya tingui competències en immigració. Josep Rull ha assegurat que tenir poder polític sobre aquesta matèria és clau per lluitar contra el populisme i la deshumanització.
6: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir. I aquesta ha de ser la gran batalla que hem de ser capaços de lliurar, perquè o liderem nosaltres, al final hi haurà molts ciutadans que agafaran dreceres terribles basades en el populisme i en la deshumanització.
1: Rull ho ha dit des de la Universitat Catalana d'Estiu a Prades de Conflent, on també hi ha participat la seva antecessora, Carme Forcadell.
2: L'expresidenta del Parlament preveu que la seva amnistia anirà per llarg.
7: Tot depèn del Suprem i, evidentment, amb aquest tribunal, que l'únic que li importa és la unitat d'Espanya i que menys li importa la justícia, doncs suposo que posarà totes les traves possibles per no aplicar-la.
1: Forcadell també ha fet una crida a refer, diu, la unitat independentista per intentar un altre 1 d'octubre.
2: Més notícies. Si ahir els relatàvem els diferents actes d'homenatge pels atemptats a les Rambles del 2017, avui també ha estat un dia per recordar les víctimes de l'atac d'ara fa 9 anys a Cambrils. Ha estat un acte sobri davant del Club Nàutic, on els terroristes van atropellar diverses persones i van assassinar una dona de 45 anys. Entre les víctimes d'aquella fatídica matinada hi ha el Josep Maria Rovira. Aquest veí de Cambrils, de 87 anys, continua passejant per la zona del Club Nàutic amb normalitat, però explica que no recorda res d'aquell dia.
8: No recordo ni el dels dies abans. El que passa que, com vaig comprendre, m'ho van explicar tot i ho vaig viure a posteriori, més que en el moment. En el moment no vaig viure res.
1: De la seva banda, l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, reivindica la pau, la justícia i la convivència per continuar vivint sense por.
9: 9 anys després, recordem els fets des de la dignitat, la serenor i l'esperança. La recordem pensant en les víctimes i en les seves famílies. I la recordem reafirmant la nostra confiança en la convivència, en la capacitat de les persones per entendre's més enllà del seu origen, la seva cultura, les seves creences o la seva manera de pensar. La victòria més gran és continuar vivint junts, lliures i sense por.
1: Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i una ofrena floral al mosaic situat al passeig que recorda les víctimes. Hi ha participat l'Ajuntament de Cambrils, la policia local, la delegació del govern a Tarragona i també la subdelegació del govern espanyol.
2: Vinga, i moment de repassar una notícia més del dia amb la calma que requereixen les tardes i amb la calma que requereixen també els estius. I els parlem avui de videoatenció ciutadana, perquè les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern celebra les dades i emmarca la fita en la seva voluntat de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració. I aquesta notícia, com ho ha fet durant tot l'estiu, ens l'amplia el Pere Parés. Pere, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda. Fa poc menys d'un any que el govern va engegar dos serveis per permetre realitzar tràmits sense necessitat que els ciutadans es traslladin a una de les seves oficines. L'objectiu de l'executiu és fer l'administració accessible arreu del territori. És el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
11: Un dels objectius que ens vàrem fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no?, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadà.
10: El primer servei és el de l'oficina virtual, que ha realitzat gairebé 3.600 videoatencions des de l'octubre de 2025. Es poden fer una quarantena de tràmits, com el reconeixement de la discapacitat o de la situació de dependència. El govern espera que en un futur des d'aquest servei virtual es puguin fer les mateixes gestions que des d'una oficina física.
2: L'altra acció, com dèiem, ha estat el desplegament de 5 oficines d'atenció a la ciutadania mòbils.
10: Sí, aquestes oficines visiten mensualment més de 200 municipis, on abans no hi havia la possibilitat de fer tràmits directes amb la Generalitat. En aquest any han fet unes 1.180 atencions. Les més habituals són les vinculades amb la signatura electrònica i el reconeixement de la situació de dependència. Dalmau diu que l'ús del servei és desigual en el territori.
11: El nostre objectiu és consolidar les 5 rutes amb les que hem començat. Tenim municipis en els que tenim cua i llista d'espera i municipis en els que hem d'estimular la demanda.
10: No obstant, el conseller assegura que ampliaran l'oferta d'aquestes oficines mòbils segons la demanda detectada.
2: Gràcies, Pere. I abans de que l'Albert Arranz ens repassi tota la programació que tenen avui a la brúixola del Radio Estadio, els expliquem l'actualització d'una notícia que ahir ja els avançàvem. Els bombers enderrocaran l'edifici del carrer Vallès de Lleida, que va

0: demà diumenge al vespre perquè hi han detectat problemes en l'estructura. Calculen que ho faran abans que passin 3 setmanes des del...
1: Un cop resolta aquesta incidència, els mateixos bombers de la Generalitat han acompanyat els veïns perquè poguessin accedir amb seguretat a l'habitatge. Tot i aquesta entrada puntual, l'edifici del número 3 té danys estructurals i els veïns no podran tornar a casa. Pel que fa al número 5, estarà precintat fins a l'enderrocament i la posterior revisió per comprovar que no estigui del tot afectat. Hi ha una trentena de persones afectades, entre els quals 9 són menors. Els veïns expliquen que viuen la situació amb incertesa i preocupació. Escoltem Ana Belén, una de les afectades.
2: Y lo estamos pasando muy mal. Estamos pasando muy mal porque, a ver, ¿ahora dónde nos vamos? ¿Ahora dónde nos vamos yo y mis dos niños solos? Porque no, tampoco no tenemos, a ver, no sabemos si no nos va a dar piso o no. Y estamos así, afectados.
1: Els veïns esperen que s'aclareixi aquesta situació perquè només, diuen, tenen assegurada una setmana de reallotjament per part dels serveis socials.
0: Seguirem atents a aquesta notícia perquè, ho diem, s'enderrocarà, però en les pròximes 3 setmanes. No sabem exactament quan i, per tant, quan els veïns efectivament podran retornar als seus habitatges. Ara sí, arriben els esports a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, però abans, una pausa per la publicitat.
3: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.
4: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
5: A ver esa foto, decir patata.
6: ¡Hijolusa!
7: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
0: En una mica menys d'una hora arriba a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, 8:45, la brúixola del Ràdio Estadio que pilota l'Albert Arranz, i ja el tenim a l'estudi. Albert, què tal? Bona tarda.
8: Hola, què tal, Joan Valentín?
0: A veure, explica'ns una mica el menú d'avui, que crec que ve marcat per una notícia que hem conegut aquesta tarda.
8: I per un nom propi, a la brúixola de Ràdio Estadio Catalunya d'avui escoltarem Rodrigo Hernández, el flamant darrer fitxatge del Barça, que aquest matí passava les proves mèdiques, que al migdia signava 4 anys de contracte, que dinava el president del club, el Botafumeiro, malament no hauran jalat, i que ha estat presentat aquesta tarda. De fet, acaba d'acabar la presentació, així que escoltarem totes les seves reflexions, les reflexions d'un home de 30 anys que arriba en el moment més àlgid de la seva carrera, pilota d'or, millor jugador del Mundial, campió del món, en definitiva, experiència per un equip jove com el de Hansi Flick. Un Barça que demà s'enfrontarà al Ali Egipci, al nou Camp Nou, mai he sabut pronunciar-ho bé, que em disculpin, i que es dona de termini fins al cap de setmana per tractar de fer-se amb Julián Álvarez, el davanter argentí de l'Atlético de Madrid, que demà inicia la Lliga rebent el Màlaga, el Metropolitano, partit pel qual l'entrenador Matalassé Simeone no comptarà amb l'aranya. Simeone, però, ha deixat clar que Álvarez no marxarà de l'entitat de la capital d'Espanya i que és el pal de paller ofensiu del seu projecte. A més, la presentació clandestina de José Mourinho com a nou entrenador del Real Madrid, com et deia ahir, acte privat d'avui amb Florentino i 4 més, i amb la única presència dels mitjans oficials del Club Blanc. I completarem programa amb el repàs al camí dels i les nostres esportistes cap als Jocs Olímpics de Los Angeles a El Pebetero i de l'actualitat del món del motor en 2 i 4 rodes al gas a fons. Tot plegat de 2 de 9 a les 10 en punt d'horari.
0: Molt bé, Albert, us escoltem en una estona.
8: Que
0: gràcies.
8: Que vagi bé, adéu-siau.
9: ¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-770. 900-900-770 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
0: Moment de repassar tota l'actualitat en clau cultural a la brúixola d'estiu, i ja saben que l'encarregat de fer-ho és l'Eudald Sanz. Eudald, com estàs? Bona tarda.
10: Hola, molt bé.
0: Amb què comencem avui?
10: Doncs avui ho fem amb ballet. No sé si tu has anat algun cop al ballet.
0: No, no, no. Algun cop he intentat ballar, però la meva coordinació no em permet ser un gran ballarí, i per tant ho vaig deixar molt ràpid. Perquè aquesta pregunta, per què me la feies?

0: Alguna cosa relacionada amb una notícia cultural.
1: Sí, però jo primer volia preguntar, avui és el dia de les preguntes, reconeixes la música?
0: Sí, això era el llac dels signes, dels signes.
1: Doncs, qui vulgui anar-lo a veure, del 18 al 30 d'agost, l'interpretarà el ballet d'Equip al Teatre Tívoli, al llac dels signes de Tchaikovsky, evidentment, dirigida per Víctor Ixuk. Ell mateix diu que l'obra, doncs, es mira una mica des del seu prisma.
0: Per tant, no es mostrarà l'obra original tal com es va concebre.
1: Sí que és l'obra original, però amb tocs personals, com el vestuari, l'escenografia o les parts musicals. De fet, podem sentir a Ixuk explicant algunes variacions de les que han fet.
2: Cada año cambiamos algo, ayudamos algunas cosas nuevas. Por ejemplo, el Tchaikovsky, la música de Tchaikovsky tiene más que 4 horas de Lago de los Cisnes. Y durante de la función es 2 horas. Entonces podemos cambiar algunas músicas, ayudar a dar alguna música nueva, algunas valses, variaciones.
1: 4 hores de música és una bestiesa. I a més explicar que la música que sona en el ballet no és en directe, però que el director, doncs, és un dels seus somnis, que sí, que representa la música en directe amb una orquestra.
0: Escolta, molt difícil i molt valent fer això, perquè, diguéssim, al llac dels signes de Tchaikovsky tots l'hem vist algun cop, jo crec, s'han fet 1000 adaptacions. Llavors, portar la teva versió, el teu granet de sorra, conservant elements de tota la vida, però també amb una visió personal, és arriscat, perquè sempre, diguéssim, hi ha gent que pot ser inconformista, no?
1: Totalment.
0: I que no anirà d'aquesta nova versió. Per tant, escolta, valent aquest Ixuk que escoltàvem, aquest director d'aquesta obra que ens porta a l'Eudald. No sé si tens algun detall més.
1: Sí, doncs aquesta la representen 36 artistes d'entre 18 i 36 anys d'arreu del món. La companyia, el Ballet d'Equip, realitza 220 representacions en diferents països del món i reuneix, doncs, més de 350.000 espectadors. I a més expliquen que la companyia manté una relació molt estreta amb Barcelona.
0: Els agrada la ciutat, eh? Molt bé. Pues els tindrem per aquí i qui vulgui, ja saben, els poden visitar des d'ara, no? Comença
1: des d'ara, del 18
0: al
1: 30.
0: Molt bé. I ara avancem amb el repàs de l'oferta de festivals amb una mica de màgia, perquè el Mag Lari presenta l'espectacle Strafalari a l'Occident Summerfest de la Cerdanya.
1: Strafalari és un espectacle de màgia familiar ple d'humor, ritme i participació. Amb el seu estil inconfusible, el Mag Lari combina il·lusionisme, una posada en escena visual i una connexió amb el públic constant. És un show que meravella els més joves amb els trucs de l'il·lusionista i que els adults gaudeixen amb el seu humor i ironia. ¿Cómo quieres
0: que te... I de la muntanya al mar, el Festival Mar d'Estiu de Santa Susanna al Maresme tanca una nova edició amb 30.000 assistents entre el 31 de juliol i el 17 d'agost.
1: El concert de Cluenda ha anat a càrrec de l'artista que sona, Rosario, en un certamen on han destacat els plens de Zucchero, Sopa de Cabra, els Amics de les Arts, Joan Dausà, Sergio Dalma i Miguel Ríos. Els organitzadors han situat la gran cita cultural i d'oci de referència a la comarca del Maresme durant la temporada estival.
0: Aquesta nit el Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell ell tanca la seva edició amb un artista, un clàssic, que ara esmentaves, Miguel Ríos, i la seva gira El Último Vals.
1: Una gira que suposa un nou capítol en una trajectòria essencial per la música popular espanyola. El tour presenta en directe el seu nou treball discogràfic que combina el rock i el country en un format electroacústic al costat de 4 músics multiinstrumentistes. I és que, Joan, el d'avui és l'últim concert de Miguel Ríos a Catalunya abans del gran final de gira que farà el 8 de desembre com a Vista Arena de Madrid, o sigui que...
0: Rock i country en format electroacústic. Sí. Això s'ha de veure perquè...
1: S'ha modernitzat, Miguel Ríos.
0: Sí, exacte. Vull dir, amb aquests conceptes sobre el paper no sabem quina combinació pot sortir. Més música.
1: Tornem a temps passats.
0: A la Schubertriada. Schubertriada, que aquesta nit és el torn del baríton alemany Samuel Hasselhorn, acompanyat pel pianista sud-africà Amiel Bouchakhovitz. Has posat noms difícils avui, eh? Eudald, porten tots aquests sobre l'escenari el programa Schubert 200.
1: El repertori gira al voltant de l'univers creatiu de Schubert de l'any 1826, fa 2 segles. Un període marcat per la dualitat entre la llum i les ombres del compositor, que donaven de tenir les seves grans esperances artístiques i, per l'altre, doncs, les seves decepcions personals i econòmiques. I si em permet, Joan, acabem amb un apunt a la secció cultural de l'informatiu. Jo li vaig preguntar al Ferran quan tu estaves d'excursió.
3: Sí.
1: No sé si t'agraden els castellers.
0: Sí, a ell crec que més que a mi, perquè fa molt d'èmfasi a la redacció. A mi m'agraden perquè tot el que no sé fer ho admiro, la majoria de coses, i aquesta és una d'elles. I, per tant, de fet, em sembla molt complicat el que fan tots els castellers, estiguin més amunt o més a baix, em sembla molt complicat. I, per tant, els admiro i, per tant, m'agrada la seva feina, i tant.
1: Doncs explicar que la coordinadora de colles castelleres de Catalunya ha aprovat l'admissió de la colla castellera del Montgrí, que es diuen els Merlets de Montgrí, com a nova colla en formació.
0: Merlets de Montgrí, m'agrada el nom, sona molt maco. Quan es va crear, exactament?
1: Doncs l'agost de 2025 un grup de joves va iniciar el projecte i 8 mesos després dels primers pilars a Santa Cristina ja forma part de la coordinadora. Aquesta acompanyarà la colla durant un període de 3 a 5 anys i després la colla ja anirà per la
0: molt
1: seva
0: bé.
1: Banda.
0: N'has fet? Ho has provat, això, Eudald, tu?
1: No.
0: Ni com a pinya.
1: Ni com a pinya, no.
0: No, eh? A veure, la pinya jo la podria fer, crec. És a dir, crec que és una part dels castells que jo podria assumir,
1: bueno,
0: perquè
1: sí.
0: hi ha molt de recolzament al meu voltant, però escolta, si m'he de començar a enfilar, ho veig molt complicat. De moment aquí, fent ràdio, estem tranquils.
1: Sí, i mirant-nos-ho.
0: Exacte. Gràcies, Eudald. Demà més.
1: Que vagi bé.
4: Un gran número de personas han perdido la vida en Colombia y se prevé que la cifra aumente. Muchas necesitan atención médica urgente y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Envía Bizum al 08247 o entra en comitéemergencia.org.
0: Moment de viatjar per la història a la brúixola d'estiu i ja saben que el capità que porta el timó d'aquesta secció és el Diego Fernández. Diego, bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda, Joan, molt bé.
0: Ahir parlàvem de la Hedy Lamarr. Sincerament, el soc sincer, no puc explicar-los la història en una frase. És a dir, promesa de Hollywood, enginyera amb un final agradós, per tant, els recomano que

0: Són les maneres de dir-ho, no? Correctament en anglès, o aquí hem dit posit directament, i ja, ja queda fet. Escolta, sé el concepte, però la història no, m'interessa molt. Va, no se'n parli més. Retrocedim moltíssim el temps o ens quedem per una història força recent?
1: Bueno, una mica recent. Ens traslladem a l'any 1968, als laboratoris de la companyia nord-americana 3M. Allà trobem el nostre primer protagonista, que és el químic Spencer Silver. L'Spencer està treballant en un projecte en què volia aconseguir un pegament superfort i ultraresistent, especialment dissenyat per la indústria aeroespacial.
0: Una pega per avions i coets, entenc, eh?
1: Sí.
0: Espero que aquest no sigui l'origen de la pega dels pòsits.
1: Doncs sí que...
0: I si ho és, pobre Spencer.
1: Sí que ho és, sí que ho és. Li va sortir tot el contrari, una pega superforta, i en un dels seus primers experiments, per atzar, va sintetitzar un adhesiu molt feble basat en microesferes acríliques. Aquesta pega s'enganxava, però era molt delicada i les coses es desenganxaven amb molta facilitat. Però tot i això, sí que tenia alguns avantatges, i és que aquesta pega no deixava cap mena de residu a la superfície, i a més les esferes eren tan resistents al desgast que es podia reutilitzar moltes vegades.
0: O sigui, pel seu objectiu principal, fabricar coets va ser un fracàs absolut, ho podem dir,
1: sí.
0: Però pel que dius, sí que podia tenir altres aplicacions.
1: Doncs sí, l'Spencer estava convençut que allò serviria per alguna cosa. Pensava que es podia utilitzar com a substitutiu de les xinxetes i el suro, o per penjar coses que es canviessin a diari, com diaris, precisament, en una redacció. I així, durant 5 anys, va estar donant seminaris per tota l'empresa, intentant vendre la seva idea del pagament lleuger, però ningú li feia cas, i el projecte va quedar guardat en un calaix.
0: Clar, diguéssim que el cartell que tenia la invenció era un pagament defectuós, que no havia complert un objectiu, i per tant tothom li girava l'esquena, ningú li interessava ni veia potencial amb aquell invent.
1: A ningú, fins que entrem a l'any 1974 i entra en joc el nostre segon protagonista, que és l'Art Fry, que és un altre treballador de 3M que, com cada dissabte, estava a la seva església presbiteriana a Minnesota cantant al cor. L'Art tenia un problema que el tenia fart, que era que els paperets que feia servir com marcar pàgines per assenyalar els cants no paraven de caure, i cada vegada que obria el llibre, doncs, volia que això no passés. I el que li va fer pensar en aquest pagament, aquesta pega, que havia inventat el Spencer.
0: I allà, entre cants religiosos com els que escoltàvem, li va arribar la inspiració divina, gairebé, podríem dir.
1: Doncs sí, ell mateix feia aquestes bromes de la inspiració divina, però la realitat és que se'n van recordar d'això, dels seminaris del Silver, sobre aquell pagament tan suau, i va pensar que si posava una mica d'aquella substància a les pestanyes de paper, s'aguantarien el llibre sense caure, i alhora es podrien treure sense estripar les pàgines. I ell mateix el va batejar com l'adhesiu provisionalment permanent.
0: L'adhesiu provisionalment permanent. Provisionalment permanent, diguem, són dos conceptes una mica contradictoris en aquest sentit.
1: Sí, mirant així, és una mica. El cas és que el dilluns següent, en arribar al laboratori, es va posar a mans de l'obra. Va agafar l'adhesiu del Spencer Silver i el va enganxar a uns trossets de paper. I abans de que continuem, et vull preguntar que si saps per què va escollir aquest color groc canari des del principi.
0: Els típics són de groc canari, ara també hi ha de rosa fluorescent,
1: sí,
0: o de
1: verds,
0: taronja, no? Per tant, són, suposo, colors llampants perquè es reconeguin, i perquè si és per recordar coses, escolta, doncs el vegis i identifiquis la tasca que has de fer.
1: Doncs no tant, eh? T'estava prenent una mica el pèl perquè no hi ha cap raó concreta, no va ser ni per cap estudi de màrqueting, ni psicològic, ni res. Era senzillament que l'únic paper de rebuig que tenia disponible en aquell moment al laboratori, i al final era el groc, i al final això va decidir que sigués el color icònic de les notes adhesives.
0: Jo entenc que em feu preguntes, eh? Però clar, si no hi ha resposta, tio, que estàs jugant amb mi directament davant de tota l'audiència. A veure, i després d'aquest primer prototip que ens expliques, ja es va començar a comercialitzar? La gent ja li començava a trobar una utilitat?
1: Doncs més o menys, perquè amb la idea perfeccionada, el 77, la companyia 3M va decidir llançar-la al mercat a 4 ciutats de prova. Però abans d'anomenar-ho Post-it o Post-it, o com es deia, sí. Post-it és una marca creada per 3M, o sigui, en realitat són notes adhesives, el prototip es va batejar provisionalment com Press and Peel, pressiona i desenganxa.
0: No té tan atractiu, aquest nom.
1: No tant, eh? I tot i que podria haver estat un èxit, no va triomfar al principi, perquè el resultat va ser un desastre comercial absolut i les vendes van ser molt poques.
0: Segon desastre, del nostre amic, del nostre protagonista d'avui. Què va fallar en aquest cas?
1: Doncs probablement el que va fallar va ser que va haver un problema en la falta d'hàbit de les persones i en les pobres instruccions.
0: Instruccions

0: per utilitzar un pòsit, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: No era gaire difícil, però tot i així, instruccions, diu.
2: La gent no entenia per què servia un paperet que s'enganxava poc, semblava un concepte absurd, si no el provaves en directe. I així, 3M va decidir fer un últim intent desesperat, que va ser anar-se'n a la ciutat de Boise, a l'estat d'Idaho, i va començar a repartir mostres gratuïtes. La gent va començar a provar-ho, i ara sí, sabent realment la utilitat que tenia i el resultat que feia, doncs va ser una bomba. De fet, et faré una pregunta, que és quin percentatge de persones que van provar les mostres gratuïtes d'aquest producte per primer cop creus que van comprar-les, van dir que les comprarien, millor dit, pot ser el 50, el 70 o el 90% de les persones.
0: Home, has utilitzat el terme bomba, per tant entenc que s'aproparà al 90%.
2: Efectivament, va ser un increïble 90% i això va ser, tot i que al principi hagués fracassat.
0: Hi ha molts invents que tenim ara interioritzats en el nostre dia a dia que, evidentment, la rutina ens ha fet evidents que són útils en certs moments, però clar, a l'origen, demostrar per què eren útils aquests pòsits quan ningú abans havia manifestat una preocupació d'aquest tipus, home, no és tan fàcil, és com allò de posar-li un pal a un caramel i dir-li xupa-xups, escolta, sembla molt, molt tonto, però fes-ho tu el primer. Per tant, la clau era provar-ho, eh? La gent quan ho va provar va dir, escolta, sí, sí, això em pot donar certa utilitat.
2: Doncs sí, i veient el brutal èxit, l'any 1980 es va llançar oficialment a tots els Estats Units, ja sota el nom comercial definitiu de Post-it, i el 1981 es va introduir al Canadà i a Europa.
0: Amb no gaires anys de diferència, d'un fracàs aeroespacial va passar a un fenomen d'oficina internacional, això, en pocs anys.
2: Doncs sí, i també un fenomen a la cultura popular, perquè avui dia aquelles notetes que van conèixer per casualitat del color groc es fabriquen en més de 62 colors diferents, amb milers de formes i mides, com deies abans, que dèiem els colors, i s'utilitzen a Silicon Valley per fer taules de projectes, han aparegut a pel·lícules i fins
0: Onda
2: i tot... Onda
0: Cero Catalunya també utilitzem aquí.
2: Sí, mira, a l'escriptori de la Montse Valls, he vist jo aquest matí un al monitor. I doncs això, fins i tot s'utilitzen per fer obres d'art, com per exemple l'anomenada Post-it War, on els treballadors d'edificis d'oficines fan mosaics gegants a les finestres o als murs de John Lennon a Hong Kong.
0: Deies que en català es diu notes adhesives, jo crec que tots ho coneixem més com a pòsits, i quan passa això, que un invent acaba substituint el nom original pel de la marca, doncs és un èxit absolut i transcendental. M'agraden moltes coses d'aquesta història, però la que més, Diego, és això, la capacitat de poder-se refer d'un fracàs absolut, perquè volies una cola molt potent, no l'aconsegueixis, dius, escolta, què faig amb això? I aconsegueixes un invent que ha arribat fins a dia d'avui, no?
2: Sí, la història del pòsit és una altra prova clara que una idea simple i una mica de visió pràctica pot quedar-se enganxada per sempre a les nostres... De fet, enganxada, mai millor dit, a les nostres vides.
0: Tu no t'enganxis a la cadira, descansa i demà tornem amb més ràdio. Gràcies, Diego.
2: Gràcies a tu, Joan. Fins demà.
3: Soy Mar Market. Y para proteger mi casa, confío en Verisur.
4: Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones.
3: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Verisur.
0: Tenim ganes de viatjar gràcies a la secció que ens porta cada dia la Irene Martín. Irene, com estàs? Bona tarda.
6: Molt bé, Joan, bona tarda.
0: Ahir vam viatjar fins a Beget, un poble de la Garrotxa, i avui crec que ens portes una mica més lluny, una miqueta, tampoc gaire, fins a València, oi?
6: Sí, exacte. Avui viatgem fins a Guadalest, un petit poble construït entre muntanyes, amb un castell damunt d'una roca i unes vistes espectaculars sobre un pantà.
0: Doncs som-hi.
6: Guadalest és un poble situat a la província d'Alacant, a l'interior de la Costa Blanca. Tot i tenir molt pocs habitants, cada any rep milers de visitants perquè té una cosa molt especial, la seva ubicació. Es troba damunt d'una gran roca i està envoltat per muntanyes impressionants. A més, des de molts punts del poble es pot observar el pantà de Guadalest, conegut pel color blau intens de les seves aigües. Una de les coses més curioses de Guadalest és que per entrar a la part antiga del poble s'ha de travessar un túnel excavat directament dins la roca. Això ho van fer fa molts anys per motius defensius, ja que era molt important controlar qui entrava i qui sortia del poble. i aquesta entrada permetia protegir millor la població davant possibles atacs.
0: És a dir, això que està integrat, diguéssim, en la roca, en l'orografia de la zona, és ben bé així, perquè sí.

0: d'entrada ja és en si mateixa travessar una roca, no?
1: Sí, exacte.
0: Molt interessant. I què hi trobem un cop dins, un cop passat aquest túnel rocós?
1: Doncs hi trobem carrers estrets, cases blanques molt ben conservades i alguns dels llocs més importants de Guadalest, com per exemple el castell de Sant Josep, construït en un punt molt elevat per controlar el territori i vigilar possibles perills que s'acostessin.
0: Ara parlaves d'aquest castell, he estat mirant algunes fotografies mentre ens explicaves aquests primers detalls de Guadalest i fa realment impressió, perquè
1: sí.
0: La torre més elevada del castell està en una roca
1: sí. Que
0: de diàmetre no fa gaire més que la mateixa torre.
1: Sí,
0: per tant,
1: sí. Fa
0: molta impressió. Els animo a que busquin imatges o, en aquest
1: o
0: cas,
1: vagin.
0: Que el visitin, que sempre és millor.
1: Sí.
0: Què podem visitar si algú ha fet el pas i ja té bitllets de vol o amb cotxe anirà fins a Guadalest?
1: Sí, doncs mira, val molt la pena passejar pels seus carrers empedrats, visitar les petites places i entrar a les botigues artesanes. També recomano molt anar al castell de Sant Josep, una antiga fortalesa situada al punt més alt del poble, com acabes de dir, Joan, on des d'allà es poden veure les muntanyes de la zona i tot el pantà.
0: Hi ha algun altre lloc més amagat, més recòndit?
1: Doncs mira, Guadalest és famós pels seus museus i alguns són realment interessants. N'hi ha dedicats a miniatures tan petites que s'han d'observar amb lupa i, doncs mira, aquesta experiència la recomano molt, ja que això no ho trobareu a molts llocs.
0: Home, estem parlant del País Valencià, per tant, arrosset per menjar, no?
1: Sí.
0: Sí? No sí. Falla, eh? Guadalest, en aquest sentit, no falla. Explica'ns.
1: Sí, mira, doncs un dels arrossos més típics és l'arròs del forn, que es cuina lentament amb costilla de porc, botifarra, cigrons, patata i tomàquet. També és molt popular l'arròs amb conill i cargols, una recepta tradicional de l'interior valencià que aprofita productes de la zona i que moltes famílies continuen preparant els caps de setmana. I en alguns restaurants encara es pot trobar l'arròs de muntanya, elaborat amb carn, verdures i ingredients propis de les comarques interiors d'Alacant.
0: Clàssics de la gastronomia valenciana. M'encanta l'arròs, Irene.
1: Sí, a mi també.
0: I és veritat que els valencians són una mica pesadets amb això de no, és que això no és paella. Si no es fa de la manera com t'ho dic jo, com m'ho diuen els valencians, no és paella. I no sé si tenen raó, però vas allà i dius, escolta,
1: sí. En
0: saben i molt, de fer arròs, estan molt bons.
1: Sí,
0: i què passa
1: sí. Amb
0: els embotits? Jo també vull embotit per menjar.
1: Doncs mira, també són molt importants a València. Els que més destaquen són la llonganissa, la botifarra de ceba, la botifarra blanca i les diferents varietats de xoriço artesanal que es preparen als pobles de la zona. I per acabar, no poden faltar els dolços. I mira, en aquesta zona són molt típics els productes elaborats amb ametlla, com els pastissets tradicionals.
0: Ja tenim la panxa plena.
1: Sí.
0: Explica'ns més curiositats de Guadalest.
1: Doncs mira, una curiositat és que fa milers d'anys aquesta zona va tenir una gran importància estratègica perquè controlava l'accés a diverses valls de les muntanyes alacantines. I per això hi van construir un castell durant l'època musulmana que es va convertir en un lloc de vigilància molt important. Però el castell no sempre ha estat igual, ja que al llarg dels segles ha patit diferents terratrèmols i conflictes que van provocar greus danys a la fortalesa.
0: I per les fotografies sí que us sembla d'inestable, però no, encara es conserva.
1: Sí.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: Tot i que algunes parts es van perdre, encara es poden visitar les restes del castell. I una altra curiositat és que, tot i ser un poble molt petit, Guadalest és un dels municipis més visitats de la Comunitat Valenciana.
0: Mira, doncs no el coneixia, però per les fotografies entengui que la gent visiti molt, perquè aquest color que té el llac que explicaves és molt identificatiu.
1: Sí.
0: I sobretot el castell. És que no puc deixar de mirar-lo des de diferents angles, perquè sembla ben bé que la torre més alta t'hagi de caure al
1: sí. Damunt,
0: però no, es conserva en aquest sentit, ens ho ha dit la Irene.
1: Sí.
0: Quines experiències no ens podem perdre si visitem Guadalest? Més coses a fer a Guadalest.
1: Doncs mira, jo recomanaria començar observant el poble des de la carretera abans d'entrar-hi, ja que és una de les millors panoràmiques del poble. També val la pena buscar els diferents miradors que hi ha pels carrers, ja que alguns ofereixen perspectives molt diferents del pantà i de les muntanyes. I per últim, recomano que dediqueu una estona per a descobrir els petits detalls, com per exemple les portes antigues o els murs de pedra.
0: Déu-n'hi-do, quina guia tindrem al final d'aquest estiu amb tots
1: sí. Els
0: destins que ens ha portat la Irene Martín. Escolta, això ho vens a algun editorial i tens un llibre, Irene, i et fas famosa perquè hem viatjat per arreu. Avui ha estat el torn de Guadalest, un dels pobles més espectaculars de la Comunitat Valenciana, un lloc on la història, la natura i les vistes es combinen a la perfecció. I demà, Irene, perquè la gent jugui des de casa aquestes 24 hores, on ens portes?
1: Doncs mira, demà anem a Croàcia, a una de les ciutats que és considerada de les més boniques d'Europa.
0: Maco, Croàcia?
1: Sí.
0: I no és gaire gran, per tant la gent tampoc té
1: moltes opcions.
0: Dificultat,
1: sí. Exacte,
0: moltes opcions per saber quina ciutat és. Demà ho descobrim.

0: Hola, molt bon vespre a tothom. Sí, nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, d'aquest dimarts, que és 18, és d'agost, i és de 2026. Fins les 10 clavades manarà el futbol. I ja sabeu que hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, amb el José Agustín Gómez, amb el Víctor Llucià i amb el Pere Parés a la redacció i producció, i amb el gran Vicenç Armero al capdavant del control tècnic. Quin lujo. Comencem, entrem en matèria.
1: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio a Onda Cero Catalunya.
0: Passa un minutet i 37 segons del punt horari de 8:45. La realització musical és cosa del meu amic Vicenç Armero i és una hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que en clau Barça ens ha deixat presentació, crec que no exagero, del fitxatge més il·lusionant del panorama culer dels darrers temps, segur. José Agustín Gómez, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Passaven res, un parell de minuts de 6:45 de la tarda, quan el Barça feia oficial que Rodri és nou jugador blaugrana per les properes 4 temporades després d'arribar a un acord amb el Manchester City. Un Rodri que 10 minuts després feia la seva primera roda de premsa davant els mitjans de comunicació i deixava clar que el Barça havia estat sempre la seva primera opció si deixava el City.
3: I en cuanto Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
2: Recordem que s'havia parlat i molt de la seva vinculació al Real Madrid i molta gent donava per fet que la propera temporada vestiria de blanc. Però per què al Barça?
3: Y bueno, la decisión, evidentemente, cuando te vienen diferentes opciones hay que estudiar todo, analizarlo bien y tomar una decisión. Está claro que estás hablando de clubes muy importantes y bueno, junto con mi familia y mi gente, pues tomamos la decisión que creímos más acertada para nosotros, para lo que buscábamos, para el jugador que entendía que era en ese momento y bueno, los motivos me los reservo para mí, pero evidentemente que he elegido. Siempre he dicho que me he movido, o mis decisiones han ido en torno a un reto deportivo o por lo deportivo y eso ha sido toda mi carrera, así que por ahí van las cosas.
0: Ha volgut, després ho parlarem en temps de tertúlia, ha volgut estar diplomàtic. Rodrigo és un tio molt ben amoplat. Molt ben amoplat, eh? Home, òbviament més d'un em dirà és que té 30 anys, com no d'estar ben amoplat? Si als 30 anys no estàs ben amoplat, malament. Però los motivos me los reservo para mí. A mi em dona la sensació que ell ha volgut ser molt curós i molt diplomàtic.
2: Estic totalment d'acord.

0: Són les declaracions d'un nou jugador del Barça, però també del capità de la selecció.
1: Sí, però no oblidis que celebra un tat, òbviament, pel Real Madrid. A la primera pregunta, s'havia dit que volies que t'anaves al Madrid i finalment acabes en el Barça. No ha parlat en cap moment del Real Madrid.
0: Clar.
1: Ha parlat del Barça, primera opció, i les raons se les reserva. Que potser una de les raons de les que no ha parlat és la conversa que va tenir amb Hansi Flick. Hansi Flick li va explicar el que volia d'ell.
2: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación y bueno, he estado más en contacto con Deco y Jan que con el míster, pero es un entrenador muy transparente que te mira y te dice un poco lo que va a querer de ti, así que evidentemente pasa por ese rol, ¿no? De esa experiencia que quizás necesita un poco más el equipo, del aprendizaje que he podido tener durante todos estos años e intentar no solo traer el jugador que soy, sino contagiar un poco a mis compañeros y venir para sumar.
1: El vestidor compartirà moments amb molts jugadors de la selecció espanyola i també amb els companys del Manchester City. Cancelo.
0: Ah, és veritat.
1: Cancelo. Cancelo, que no ha estat anunciat oficialment.
0: Encara.
1: Jo crec que serà demà i després apareixerà...
0: No tenia cap sentit lligar dos fitxatges a la vegada.
1: Amb la resta de companys a la llespa. Tinc curiositat, perquè avui no ha sortit amb la samarreta amb el dorsal. Només sortia 2030. Demà, si els jugadors surten a la llespa, sortiran ja amb els dorsals de la temporada. Podrem veure ja quin dorsal porta Rodri.
0: Durà el 16, segur.
1: Jo crec que sí.
0: Sí, home, perquè Fermín ha agafat el 17 per deixar-lo lliure.
1: I a veure quin agafa Cancelo.
0: Bueno, aquest...
1: No és Rodri, ja sé que no és el fitxatge. De fet, no sé si faran presentació.
0: Clar, perquè és tercera etapa.
1: Clar, perquè la van fer al gener quan va arribar.
0: Correcte.
1: Rodri també compartirà vestidor i s'ha parlat molt d'aquest nom. Bernal, Marc Bernal. Què passarà amb Marc Bernal ara? El jugador, recordem la setmana passada, Deco es va reunir amb els seus representants per transmetre'l confiança i tranquil·litat. Es confia plenament en Marc Bernal, se li ampliarà el contracte, se li millorarà el contracte.
0: El nano s'ho ha guanyat.
1: El nano s'ho ha guanyat i, a més, amb Rodri pot aprendre.
0: I tant.
2: Sí, por supuesto. Yo ya te digo, yo soy un jugador que viene en una condición ahora mismo con 30 años, con una experiencia que quizás pues, muchos jugadores de esta plantilla no tienen. Y para mí es importante entender que vengo a sumar, que vengo no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime en ese sentido, así que bueno, creo que podrá crecer a mi lado y eso es importante, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes que puedan ver jugadores que vienen de fuera o con otras vivencias poder transmitirles, ¿no?
1: Yo creo que en algún moment, no sé si als propers mesos o anys, abans de que se'n vagi Rodri, hi haurà un reportatge als canals del club amb Busquets, Rodri i Marc Bernal, els tres junts.
0: I s'ha parlat molt, i també en parlarem antes de tertúlia, avui tenim dos profes espectaculars, però la gent no se'n recorda de Guardiola. Guardiola va ser mig centre en el Barça. Probablement un dels millors de la història.
1: Òbviament, sense Guardiola, possiblement no estaríem parlant ara de Busquets, o Rodri, que l'ha tingut a 7 temporades al Manchester City.
0: Correcte.
1: Rodri, per cert, recordaràs que s'ha operat.
0: Sí.
1: És una operació molt petita.
0: Esquena, era?
1: Sí, esquena. Res. Diu que està ja en perfectes condicions. A disposició Hansi Flick. Demà començarà ja a entrenar, perquè el Barça, recordem, juga al Gamper a les 8, però pel matí entrena. Falta per veure si, com ha succeït amb Gavi i Pedri, se li fa una pretemporada amb un plan inespecial. Recordem que Gavi i Pedri estan treballant una miqueta al marge per treballar el seu cos després de tots els problemes físics que van tenir darrerament. Com problemes físics, està tenint Frenkie de Jong, que està lesionat i que deixa de ser capità. Ho ha dit Hansi Flick avui. Per ell serà el primer capità Rafinha, després Eric i Pedri. Això
0: és provisional.
1: És provisional perquè quan estigui tancada la plantilla, aleshores els jugadors votaran.
0: Votaran.
1: Però com Frenkie de Jong està lesionat, demà qui parlarà davant els mitjans és Rafinha. Atlético de Madrid-Màlaga, demà, Julián Álvarez. Per cert, se l'he preguntat a

0: Rodri, però Julián han estat companys fa poc al Manchester City. Però no vol ficar-se, perquè diu que juga d'un altre equip i respecta molt l'Atlético Madrid, on va jugar. Julián no ha anat convocat amb el Xolo Simeone. Diu que encara no està en condicions, que li falten entrenaments per poder anar a la convocatòria.
1: Bueno, va arribar a la final, sí, a Argentina. Clar. Si estem parlant de que Rodri ha de tenir un pla de rehabilitació, de readaptació, com es ha dit Gavi Pedri, també l'ha de tenir Julián.
0: Es va incorporar el dia 10 a la feina amb l'Atlético Madrid. Clar. Per tant, el cas Julián segueix a l'aire.
1: Tot i que Diego Pablo Simeone, després l'escoltarem també en temps de tertúlia, ha dit de l'argentí que és el pal de paller ofensiu al voltant del qual gira tot l'Atlético de Madrid, amb la qual cosa sembla bastant magre. El Barça fins al cap de setmana esperarà. A partir d'allà, doncs, començarà a prestar atenció als plans B. 8 i 40 minuts a Madrid.
2: ¿Qué? Este año también nos subes el precio del seguro.
3: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? ¿Vente a la Mutua?
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Soy Mar Márquez. Y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
6: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
2: Verisur.

0: disfrutar de más. Con Alicia Eras.
1: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta. Onda Cero, Cataluña, la teva ràdio.
2: Acompanyeu mucho, però no tan solo acompanyeu, sino que enseñáis, que son muy importante. Es decir, escucharos cada día es aprender algo nuevo.
3: Seguir así, que lo hacéis súper bien.
4: Sou el millor, un gran equip que progressa adequadament, que té inquietuds, que es preocupa per nosaltres, els oients.
5: Actualidad, noticias, entretenimiento, cultura.
6: Son maravillosos, nos feu sentir com part de la família.
7: Yo soy de las personas que pienso que lo que funciona, lo que está bien, no se toca.
8: Se us agafa molt de cariño.
9: Feliz verano y sabéis que sois como una estrella, que cuanto más oscura en la noche, más brilla.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
10: La platja de la Marquesa és una cala petita i concorreguda de Deltebre.
11: Situada al cor del Parc Natural del Delta de l'Ebre, és una de les platges més extenses i verges de Catalunya. Està envoltada de dunes i paisatges que semblen infinits.
10: S'accedeix en cotxe per una pista que travessa el delta i a l'estiu hi acostuma a haver algun xiringuito o emprendre alguna cosa.
11: Les aigües són tranquil·les i més enllà de la platja, l'entorn convida a descobrir algun dels tresors del delta.
1: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
0: Onda Cero Tarragona,

0: jamás sabrá que exististe.
1: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio d'estiu. Ja sabeu, durant estiu escoltem el millor de la temporada mentre anem agafant idees, situacions i experiència per poder comentar i explicar-vos i recomanar-vos a partir de setembre. Durant l'estiu, Nits de Ràdio d'estiu. Vinga, fins a les 6, comencem.

0: és que quan sona aquesta sintonia sabeu que ens ho passarem bé. Hem d'intentar riure una mica, analitzar les coses que passen des d'un punt de vista tribunero, i això ho fem totes les setmanes amb en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Vamos!
1: Ara sí,
2: què hem de fer?
1: Ara sí que l'he encontrat.

0: el carregador.
1: Estàvem patint.
0: Entre el rellotge del nene,
1: clar,
0: el Tamagotchi, sí, les lucecitas, tot sí, sí, va carregadors, i això és un despiporre que no vegi.
1: És un despiporre i és un desenxufador, perquè, clar, no hi ha prou endolls com per tot el que has d'enxufar. Entre...
0: La... Claro, luego me dice el jefe, ¿qué? ¿Estás, vamos a enchufar o no? No, no estoy enchufado.
1: Ya m'agradaria. Ja m'agradaria enxufar.
2: El Sergi sempre ha sigut una mica enxufat.
1: Una mica enxufat, eh? Sí, home, sí. O enxufati, ha sigut?
2: Enxufati, sí, sí, sí.
1: Ha sigut enxufati, eh? Escolta, bueno, ara està de moda, això. Escolteu una cosa, la pregunta que tots els oients, perquè tota la setmana el programa hem anat comentant tot això dels Therians, eh? Això de la gent que se sent que són un animal.
0: Sí. Sí, és la del canalillo, ¿no?
1: Lo del canalillo.
0: Me gustaría ser un pajarillo.
1: Sí, señor.
0: Para posarme en tu canalillo.
1: Ah, val, està bé. Mira, és una lectura que no havia fet aquesta, eh? Però em pensava que deies per lo del can, d'animal, de gos, can, alillo, no? Però no, en aquest cas és això. La pregunta que tota la gent es feia, perquè ja es veien, els oients ja es veien a venir, que tractaríem aquest tema.
0: Anem a parlar... Anem a parlar de la tonteria aquesta.
1: Jo intentant explicar-lo amb respecte...
2: Hi ha gent avorrida, eh? Sí. Molt avorrida, eh? No? Sí. Molt.
1: Bueno, la gran pregunta seria, si fóssiu un animal, quin animal seríeu? O sigui...
2: Bueno, a mi, jo he fet molt l'animal.
1: Val, però... tu has sigut més d'un, no, diguem?
2: Sí, he fet molt l'animal, però no... O sigui, sentir-me animal, no.
1: No hi havia un concret, no? És que, clar, hi ha molta gent que això, no?, que perquè primer jo intuïa que això és que... No, és que te sents com un animal, i es veu que no, és que depèn del dia pots sentir-te un animal o un altre. Clar, això és més complicat.
2: A sobre van canviant.
1: Sí, van canviant.
0: Sí, el capullo. Hacen el capullo i després se convierten en mariposas.
1: No, però això, clar. Estan en la transformació, no?
2: Sí, sí. La primer són tots capulls. Estan capullos. I després, doncs mira, van sortint del capullo. Sí, sí.
1: Jo llegia l'altre dia un meme d'aquests que deies... Digues.
0: A mi no em veurien el pèl, eh?
1: A tu no...
0: A mi...
1: Val.
0: Jo... És que no entenc, ja. Ara seria la marmota.
1: Val.
0: Jo me sento marmota, jo no estoy.
1: Vale, tu te sientes marmota i, per tant, doncs, si t'has de quedar dormint, doncs et quedes dormint, no?
2: Ja.
1: Està molt bé.
2: A veure, amb aquest animal potser sí que m'identificaria.
1: Una mica marmotil sempre ha sigut, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: És allò que et costaria poc adaptar-te, no? És a dir, no seria un gran sacrifici si et fan triar. Dius, home, no. Marmota pot estar bé, no?
2: Sí.
1: És que aquí...
0: Jo he vist fotos. Jo he vist fotos.
1: Tu has vist fotos?
0: Internet. Sí. I la tele, o no sé, pues eso, haciendo el zapping, pues he vist això, saps? Però fan el que fan l'animal.
1: Sí.
0: O sigui, fan la mateixa acció.
1: Sí. És a dir... Sí.
0: I per què? Si te sientes a mi cuello, bueno. ¿Cómo te cuelgas del rabo?
1: Sí, exacte. El tema és que alguns deien això, no?, que en ocasiones se ponen a quatre pates. I clar, hem pensat, bé, això ha passat tota la vida. Això sempre... Això sempre depèn de... Sí, això és l'ideal que molta gent ha visualitzat. I el que caldria, en tot cas, és coherència, com llegien un meme. Diu, si van a ser Therian, que almenys sean congruentes. Ayer vi un chihuahua de 90 quilos. Clar, si tu t'identifiques posats a ser un gos, per exemple, doncs que sigui un adequat una mica a la seva fisonomia, que sempre s'ha dit que hi ha gossos que s'assemblen als seus amos, i a lo millor ara són els amos que s'estan assemblant als seus gossos, clar.
0: Aquesta és la intel·ligència humana. La realitat, el sueño, todo mezclado, que és fantasia,
1: sí,
0: que és un decorado, que és la realitat.
1: Exactament. D'on està la càmera oculta, no?
0: És la IA, que és la intel·ligència humana.
1: Exacte.
2: Si es pensen que són gossos, per exemple, que els has de portar al veterinari...
1: Aquest és el tema.
2: I I, el, no, i, els has de posar, no. I els has de posar un xip i els has de castrar, també? O com clar. Va això?
0: Sí, han de pagar, sí, també. Sí.
1: Hi ha molta gent que demanava l'esterilització de tots els animals Therian per evitar sí. Doncs, que el mal doncs, es, es pugui estendre.
2: Sí, sí, jo crec que no, que no es propagui,
1: que no es propagui, sí, que s'acabi en sí, aquesta generació.
0: Deu haver plogut poc i veig pocs cargols.
1: Cargols, eh?
0: Tu... Clar, que se sent una persona lenta, no hi ha persones lentes o què? No hi ha clar, cargols?
1: És veritat. Hauria d'haver cargols, no?
0: Tu eres un perro.
1: Sí, sí.
0: És que tu eres un perro, no? Tu eres un burro, tu eres un perro, tu eres un camello. Vull dir, cada uno és...
1: Sí. Amb oh, això...
2: De rucs i de porcs n'hi ha, eh? I no soltarien.
1: Sí, aquest, ja seria, aquest seria un altre tema, eh? Però aquests no s'autoidentifiquen. Sí, sí. Perquè aquí hi ha una clau. No. Aquí hi ha una clau, que és que això s'autoidentifica. I aquests que tu dius, els identifiquem els altres. Mira, sí, aquest sí, és un sí, ruc...
2: Sí, sí. Ells no se n'adonen, eh? Ells no se n'adonen.
0: Marc, tu no trobes que falta algú que es disfressi d'algun animal? Perquè, clar, hi ha molts animals, no tothom pot ser el mateix animal.
1: És veritat.
0: Allà ha d'haver el que tu t'identifiquis.
1: Claro.
0: No trobes a faltar algun, Marc?
1: A veure, quin seria?
2: Jo? Jo no, més que no vull ni pensar-hi, jo. No. Sí. A veure, considero que en aquests moments els gossos i els gats són més persones que els animals.
1: Totalment, totalment.
2: Aquests variants.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Vestido de plàncton, nadie se siente plàncton.
1: De plàncton, sí. Pràcticament ningú, no n'hi he vist cap d'aquests. I seria necessari, perquè al final això passa... Aviam si,
0: aviam si... La cadena tròfica està...
1: Clar.
0: La cadena biològica.
1: Exacte.
0: La cadena
1: sí. Del vàter, també. Però et dic una cosa, això passa com quan es va posar de moda les reencarnacions. Jo soy la reencarnació i clar, tothom era...
0: És d'ahí viene. És una mescla.
1: És una mescla. Però clar, posats a ser una reencarnació, tothom era Nefertiti, o era Julio César, o era, saps? Era gent important. No era un paleta, allò que estava fent. No era un... No, clar, tothom era gent important. Doncs aquí tothom tria animals guais, no? Ningú tria un animal... com el plàncton.
0: Cucaracha.
1: Diu, soy cucaracha. Ya no puede caminar porque no tiene...
0: No hay mosquitos?
1: Mosquitos no ho sé, però mosquites muertes sí. Clar.
0: Sí. Esta parecía una mosquita muerta, mira.
2: Y molta mosca collonera, també.
1: Exactament. Una persona que és una mosca collonera, una mosquita muerta, és un Therian, clar. Ara m'entra el dubte.
0: Sí, sí.
1: Un perrac. Et dic una cosa, clar, potser la línia...
0: Que no surt de l'armari, ho és, que no surt de l'armari.
1: Clar, és a dir, pot haver... O sigui, hi ha un armari Therian... Pot haver un partit de solterians contra casadins? Podem fer...
0: Aquí a tema. Abre l'armari i comencen a sortir tots aquells que no reconeixen el que són.
1: Però...
0: Tu ets un cabró i tu que no ho reconeixes,
1: clar,
0: no sé què.
1: Clar. Però no creus que els Therians que estan dins de l'armari serien polilles? No?
0: Ah, perquè... també n'hi ha d'aquests.
1: Clar. Perquè dins de l'armari que poden haver polilles, no? Pues, si tu ets un animal que ha estat dins de l'armari, en aquest cas ets polilla, no? O no ho sé. No, és que és molt complicat. Tot
2: una pregunta. Aquests que l'altre dia sortien aquí al carrer que es pensaven que eren gossos i gats,
1: sí, sí.
2: Surten lligats? Van corretge o no? Van soltos?
1: Alguns se'n posen.
2: La normativa municipal diu que han d'anar lligats.
1: Han d'anar lligats.
2: I si
1: van al metro, amb morrió. En el transport públic han de dur morrió. Vull dir, clar, això funciona així.
2: I s'anaven ensumant el cul, també, o no?
1: Sí, això hi ha gent que això ha passat sempre. Això sí que és d'anar-se... Això abans dels Therian també ja passava, eh? Mira, l'altre dia...
0: També fan les bromes de pets, de vegades,
1: eh? Clar, dels Pet Shop Boys, eh?
0: ¿Por qué pone en el guión la valise?
1: ¿La valise?
0: ¿Hay algo así?
1: No ho sé. Un guió que ha trobat, vés a saber de quin...
2: Aquest guió ja és d'anys passats.
0: Que no sé com es diu, de passear a un animal ficticio per la calle.
1: No, però això ho tractarem la setmana que ve. T'has equivocat de guió. S'ha liat.
0: No m'avanço, m'he equivocat. Qui pone la valida?
2: Una persona avançada al seu temps.
1: Sí, efectivament. Us llegeixo una cosa que he trobat per internet que diu: antes esperava

0: 9 meses para saber si era niño o niña. Ahora hay que esperar 25 años para ver si es avión, perro, gallo, cocodrilo, cucaracha o cualquier otra vaina. I em va agradar molt.
1: Sí, sí.
0: Clar.
2: Això són en aspectos metafísicos, clar.
0: Sí, clar, clar. No ho pots saber. No ho pots saber.
1: I la IA mentre estan rient de la humanitat.
0: Sí.
1: Diu, mira,
0: sí.
1: Si s'extingiran sols, no farà falta que fem res.
0: La IA diu, tots els cops que em pregunten com s'extingirà la humanitat, i ells mateixos no veuen que es... que s'estan responent a si mateixos, perquè clar, amb tot això, mare meva, com està la cosa, eh? És que està...
2: Home, és que si no hi ha govern, no funcionen les màquines.
0: Sí, sí.
2: S'han de governar.
0: Sí, sí. No,
2: però a veure qui les governa, no?
0: No, clar, clar, clar. És que a veure, al final el que passarà és que, bueno, deixarem el món als animals directament, no? Llegíem una declaració...
2: Exacte, no? Som una mica animal.
0: Una mica animal sempre hem sigut, però després ens identificàvem com a...
2: Però tot això és com la Venim d'Història.
0: Sí. Sí.
2: És que allò que el llibre, la fantasia està escrita d'un color,
0: sí,
2: i la realitat està escrita amb un altre color.
0: Clar, efectivament. Ah, sí, sí, sí,
2: ara,
0: sí.
2: Ara mateix estan passant aquestes coses a la gent i ja no comencen a saber què és fantasia, realitat.
0: Està molt bé, està molt
2: bé. Jo recordo abans, quan es disfressaven d'elfos i de duendes i hacíamos nuestras batallas y de gnomos en juegos de rol por los bosques del Montseny,
0: sí,
2: aquellos tiempos.
0: Sí. Però és que aquesta imaginació estava bé, és a dir, aquesta imaginació era constructiva, no? Però sabies perfectament que era imaginació, és a dir, quan s'acabava el joc i et cridaven a casa, nen, va, a sopar... tu ja tornaves a ser persona, no seguies dient uau, uau, uau, uau. Clar, és que això va així.
1: Bueno, això dels terians jo crec que és la degeneració total del que fan aquella gent que se'n va a les comic-coms que van disfressats.
0: Sí, senyor, sí, senyor, sí, sí, sí.
1: Doncs ha degenerat amb això, ja no van disfressats de superherois o de còmics o de què. Ara ja, com que ja no saben què fer, diu, vinga, passem al regne animal.
0: No, és aprofitar, pot ser, no?, aprofitar doncs ja la disfressa que t'has fet pel Comic Con, no?, per la festival del manga o del còmic o del que sigui, i ja dius, pues mira, jo és que ja sóc tal animal. I a partir doncs...
1: A mi em surt un fill així i dorm a fora al jardí i menja a pinso, eh?
0: Menja no... pinso, sí, sí. Jo penso que sí.
1: I li trec el mòbil perquè no ho farà servir.
0: No, no,
1: si
0: clar.
1: Si és un gos, no farà servir mòbil.
2: És interessant aquesta tertúlia, eh?
0: Sí, però et dic una cosa, sí, Sergi. Sí, si et surt un fill que s'identifica com un cavall, l'extraescolar que ha de fer és equitació, no? Perquè, clar...
1: Sí, però...
2: Ah, no viuria aquí, perquè aquí no pot estar.
0: Però...
2: Seria la hípica.
0: Clar, clar, clar, hauria de fer hípica.
2: Tu i tu cavall i tus col·legues, tu te raspalles...
0: Sí, tu te raspalles, eh? Diu, mira, nen, si vols ser cavall, tu mateix, però jo no raspallaré. Està bé, és donar una mica d'opció a l'animal.
1: Bueno, digo un fill que ha caigut a les drogues, al cavallo.
0: Exactament, ha caigut al cavallo.
2: Ja 18 anys, una persona.
0: Sí, sí. A veure, cavallos i camells n'hi han hagut sempre. Camells també, també n'hi havien, clar, és que...
1: Ai,
2: sí, senyor. Ara he perdut el guió, veus? Ja no puedo responder.
1: Ara, amb aquesta resposta,
2: me voy a poner tan interesante que va a semblar la clave. Digo, madre mía. Después he empezado con el pinso pa' aquí, pinso pa' allá, y ya...
0: Bueno, ya si son filósofs, no. Diran allò de pinso luego existo, ¿no?
1: Sí. I si els hi tires un pal, el van a buscar i te'l tornen?
0: El van a buscar i te'l porten, sí. Sí, sí.
2: El mar sempre pensant en si imiten la realitat. Pues claro que la imiten. Si se senten així, és que ni parlen. O sigui, es relacionen amb els... És que, claro, imagínate que eres hormiga.

0: la lluna plena es transformava, no? Però si no, la resta del dia era normal, no?
1: L'home allò era un tio que no s'havia afaitat en mesos.
0: Això és veritat, sí, era peludot. Sí,
1: era un mite, és un mite, és un mite. Era un tio que no, era un mandrós i no s'afaitava.
0: Sí, sí, efectivament.
2: La realitat supera la ficció.
0: Home, en aquests casos, totalment. Però estic d'acord en que...
1: Això als italians, els hi vam explicar als nostres avis?
0: No, home,
1: I haguessin rigut?
0: Sí, primer haguessin rigut i després haguessin començat a disparar perdigonades, eh? Sí. Et dic una cosa, pot ser que algú es senti àcar, àcaro de del polvo? Per estar a prop del polvo, vull dir, per acostar-se al polvo, que fa temps que no el veu.
2: Una mica de poll, per aquí, una mica...
0: Sí, uns polls,
2: eh? Que et pongo en tu
0: pelo,
2: tot el rato. Sí, sí. Saps? Ja veig el meu pelo. Porque me siento piojo.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. No, perquè hi ha gent que la veus i et rasques de seguida, eh? Perquè t'agafa alguna d'això.
1: Si n'hi ha un que se sent un poll, que se fot al damunt del cap, o què?
0: Sí. Sí, sí, se t'enganxa ja.
1: Falta damunt del cap de la gent.
0: I no te'l treus, no te'l treus, i has de tirar producte, eh? Això quan...
2: No,
0: això...
2: Imagina't que et sent poll i te tiren producte. Bueno.
0: Claro. Te ponen una bolsa de plástico hasta que d'això, clar, clar.
2: I llavors faltarà una mica de lloros, no?
0: També. Perquè hi ha gent...
2: Que parlen i no, i no deixen parlar.
0: I que repiten, no? I que... Pues això, sí.
1: I si n'hi ha un o una que se sent cotorra, que et xerra tot el dia.
0: Bueno, hi ha les cotorres argentines, que ara estan molt... N'hi ha moltes, sóc aquí. Pues una mica ja...
1: Sí?
0: Sí, sí, sí. Cotorretes argentines són moníssimes.
1: Són psicòlogues.
0: Són psicòlogues i dentistes, sí, principalment. Però sí, més psicòlogues. Vosaltres
2: sabeu alguna cosa d'una maleta?
0: Una maleta?
2: Hasta es que
0: está en
2: el
0: guión, metra papelado. Avui ha trobat tots els guions que els tenia grapats, el Sergi, i li van sortint temes de diferents setmanes. No és meravellós, perquè...
2: Jo vaig caminant amb quatre mans.
0: Yeah, exactament.
1: Jo sé un poc seriós. Quatre mans, hòstia.
0: No, és que ara se siente aràcnido, saps? I li van sortint extremitats.
1: El problema seria si se sentís 100 peus. Com tu faries?
0: T'imagines? 100 peus, eh? S'ha d'anar amb 100 peus de plom, Sergi? Si ets...
2: Algo de simbiosis o algo así de...
0: Sí.
2: De cruzamientos de animales para conseguirlo.
0: 100 biosis, no, 100 peus estàvem dient, sí. Però bueno, sí. Tot pot ser.
2: Bueno, tu... sempre va bien un poc aquí a apuntar, no?
0: Sí. Tu, Sergi, en l'institut, els alumnes ja els havies identificat com a animals prèviament, tot, abans d'això dels Therians?
1: Salvatges.
0: Salvatges, no?
1: Sí, animals salvatges, tots. Sí.
2: Més bé, és que és més feina de... Fer de profe és com fer de sabater, no? Ja veus de quin peu calça.
0: Boníssima! Sempre ens té preparada el Sergi una frase que ens serveix per... Vamos, que després la venem, aquesta, eh? De què heu parlat avui? Sí. Mira, al final ens hem quedat amb una frase. Ser professor... Sergi Procel, dos punts. Ser professor és com ser sabater. Ja de seguida veus de què pie calcen. M'encanta, Sergi. Una ovació es mereix, això, per favor. Aplaudiu!
1: Bravo!
0: Sí, senyor!
2: Aplauden!
0: Sí, senyor!
2: Vinga!
0: Sí, senyor! Mare meva! Mare meva, és que és meravellós, és totalment així. No ho sé, si d'adolescents us haguessin definit amb un animal, dèieu que éreu molt animals, no?
1: Sí, sí, però no et sabria definir, quina mena d'animal.
0: Només un, oi?
1: No ho sé.
2: No sé, mossegaves?
0: Sí, no ho sé.
2: Donaves patades?
1: No, sí. Més picava.
0: Està clar. Sí, exacte. Bueno, hi ha gent que...
1: Era un animal nocturn.
0: Val, animal nocturn, eh?
2: Ja.
1: Sí, un mussol.
0: Era mussol, sí. Però que volia estar...
2: No, no... Sí que... Hi ha altres animals que aguanten, però no tant.
0: Clar, clar, clar. Bueno, està bé. Doncs escolta, teniu, us pensareu potser algun dia convertir-se en animals? Creieu

0: que la tecnologia evolucionarà a permetre que una persona de cop i volta passi el seu cervell a algun animal? En alguns casos he de dir que
1: és evident.
0: Ja té el cervell de cerebro de mosquito, no? O de chorlito. Bueno, sí. Quin animal és el chorlito? Bueno, és igual.
2: No té importància, però aquesta dinàmica de grup la faig a l'inici de curs i els dic als alumnes que qui, si fossin un animal, que quin animal serien. Jo sempre t'ho dic una
1: marmota. Mira el que has provocat, Sergi. Mira tot el que has provocat ja.
0: Estaríem parlant... Estaríem parlant que el moviment Terian comença a principi d'aquest curs, quan Sergi va fer una dinàmica. Se li ha ido la dinàmica de les manos.
1: Bueno, sí, el Sergi, mira el que ha provocat, hosti.
0: I ara mitja població ens està preguntant...
2: Abans te posaven crucifijos i tot el món era cristiano. I ara te dicen dinàmica de grup, que animal te sigui. Mira, es que estamos provocando el juego. Antes, claro, hay que buscar la norma.
0: Mare meva, o sigui que aquest moviment que s'ha anat transmetent com un, com una gran ona expansiva va començar a principi de curs...
2: Una llegenda.
0: Sí, sí.
2: Una llegenda.
0: De fet, sí, hauríem de preguntar al jovent, escolta, tu saps d'on ve? No, un gran gurú dijo hace tiempo, si fossis un animal, i aquest gurú no saben que era Sergi Porcel. És que és molt fort, això. O sigui, hem descobert a l'inici. Doncs ja saps, Sergi, potser és moment de dir a la propera classe, sabeu aquella dinàmica? Doncs ja, s'ha acabat.
2: S'ha acabat de les mans.
0: Sí, o de les potes. Se nos ha ido de les manos.
2: Vamos a poner pantalla, venga, hasta en el váter. I ara ja les treuen, s'estan enganxant a les pantalles.
0: Sí, sí. Sí, sí, exactament. Estan enganxats a les pantalles i costa de bon ja fer... Sí, sí. Bueno, al final s'ha confirmat el que sospitàvem, que hi havia gent molt animal i que ara, bueno, en tot cas en fan professió. En fi, la setmana que ve...
2: És teràpia, tot això que estem fent és teràpia.
0: No, és teràpia total.
2: És una tertúlia, opinòlogos, tribuneros, terapiòlogos...
0: Terapiòlogos. Terapiòlogos m'agrada molt, perquè té nom d'animal, precisament. Ahir viene un terapiòlogos, que escolta, doncs és fabulós. La setmana que ve, ja ens ha avançat el tema el Sergi, tractarem tot això de la gent que treu...
1: Guarda bé el guió, Sergi, guarda'l bé.
0: Guarda'l, perquè és el que farem la setmana que ve. Parlarem de gossos no gossos. En Marc Gelabert i en Sergi Porcel, els nostres tribuneros. Fins la propera!

Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Acabem de sentir Marilyn Monroe cantant I Wanna Be Loved By You a la pel·lícula Some Like It Hot, de Billy Wilder. Amb aquesta interpretació va aconseguir el Globus d'Or a la millor actriu de comèdia o musical. L'actriu, el nom original de la qual és Norma Jean Baker, és avui el símbol d'una època i tot un mite com a model i actriu.

0: El 1945 va començar a treballar com a model i amb el nom artístic de Marilyn Monroe va saltar a Hollywood, on va aparèixer en petits papers a pel·lícules com ara Tot sobre Eva o La jungla d'asfalt. En el primer paper protagonista que va aconseguir va ser a Don't Bother to Knock, l'any 1952. Aquest testimoni de l'actriu deixa entreveure la falta d'amor que havia rebut durant la seva infantesa, un problema que ella mateixa explicava. Com a conseqüència d'això, tota la carrera de Monroe està marcada per una personalitat neuròtica i depressiva que la feia arribar tard als rodatges, tenir atacs de pànic o fins i tot mostrar moltes dificultats a l'hora de prendre's els papers. A la pel·lícula La meva setmana amb Marilyn, de Simon Curtis, apareix aquesta faceta més polèmica de l'actriu, basada en la història real de la seva relació amb el britànic Colin Clark. Sentim-ne un fragment del tràiler abans d'acomiadar-nos.
1: Marilyn Monroe encaprichada de ti.
2: Vamos.
3: Es una rompecorazones y romperá el tuyo.
4: Yo que tú no me tragaría el número de la niñita perdida. La señorita Marilyn sabe perfectamente lo que hace.
2: Lo único que la gente ve es a Marilyn Monroe.
5: ¿Cómo será ser la mujer más famosa del mundo?
6: Puedes renunciar. Olvida a Marilyn Monroe. Olvida a Hollywood. Déjalo todo.

0: es diu que l'esport, doncs, és, diguem-ne, en general sa, però que l'esport d'elit, doncs, té certs riscos o té determinades dificultats. I si generalitzem, doncs sempre és molt més complicat de concretar el que realment pot passar. I és depenent de quin tipus d'esport, doncs, pot tenir associades algunes, diguem-ne, complicacions. I avui volem parlar d'un estudi que centra els riscos de la salut que acompanyen els jugadors, per exemple, en aquest cas concret, de l'NBA, del bàsquet nord-americà. I per parlar-ne tenim el professor Martí Casals. Martí, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: El Martí és professor de la Facultat de Medicina de la UBIC, la UCC, i de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, i investigador d'aquest estudi. Clar, quan parlem de l'NBA, per una banda, estem parlant d'esport professional, que això ja vol dir, doncs, que sempre has de rendir més del que bonament faries per bona voluntat, i que aquest estudi revela que a llarg termini sí té efectes, no? És tot això?
1: Bé, bueno, primer de tot, clar, és un estudi que realment abarca 10 anys, i abarca 10 anys perquè la població d'estudi, com bé has dit, és d'èlit i és de jugadors de l'NBA, no? Aleshores, estem parlant concretament des de l'any que van començar tots els jugadors a l'NBA, 1946, sí, fins a l'any 2019. Clar, estem agafant molts esportistes, clar, que són jugadors i exjugadors de l'NBA, que són 4.374.
0: Imagina't.
1: Llavors, amb aquesta base de dades, com bé sabeu, els jugadors de l'NBA són jugadors molt característics, que evidentment són molt alts, i que són algo diferents de la